0: ens l'hauríem de llegir.
1: El calaix de la llibreria Atzarà, amb la recomanació de la seva llibretera, Gertri.
2: El calaix...
3: El calaix, obre-li, trobaràs cultura.
1: Obrim el calaix de les entrevistes, amb Mònica Socies. Pepa Aguar estudià Ciències de la Informació, Ciències Polítiques i es doctorà en Ciència Política en la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora d'Habilitats Comunicatives i coordinadora d'un màster a la UAB. Ha combinat la seva passió per la literatura amb col·laboracions periodístiques i d'assessoria en comunicació per a entitats públiques i privades. Amb la seva novel·la El que em queda de tu, va guanyar el premi Joanot Martorell l'any 2020. Us presentem ara la sinopsi de la seva nova proposta literària, una història emotiva i sensual sobre l'amor i la pèrdua. Llorenç és xef en un restaurant prop de València i semblaria un home qualsevol, si no fos que és tan reservat, com si els seus silencis amaguessin una pena fonda. I certament l'amaguen. D'adolescent va viure un amor absolut amb l'Alfonsina, la seva estimada, però va morir en circumstàncies tràgiques. Des d'aleshores ha estat incapaç de tornar a estimar com llavors, fins ara. Un vespre, fa uns mesos, va conèixer la Llúcia i ja no ha pogut treure-se-la del cap. És amor com aquell que va sentir fa anys?
4: Doncs avui és un molt bon dia, perquè tornem a tenir la Pepa Aguar amb un grapat de silencis estrena. És novetat, novetat editorial, i a més l'esperàvem no amb ganes, amb moltes, moltíssimes ganes. Benvinguda, Pepa.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Bé, segona novel·la, la primera en premi, i hem escoltat aquesta prèvia, no? Què tal la segona experiència?
5: La segona experiència ha estat un premi personal. Poder-la escriure, poder estar vivint amb aquests personatges que estan a la novel·la. Estic emocionada, estic contenta, molt agraïda de poder haver-la escrit i haver gaudit, haver patit, com en tot procés d'escriptura, que es gaudeix i que es pateix. Però molt emocionada d'estar aquí amb tu, de que m'hagis convidat i de poder estar explicant aquí aquesta història, aquesta novel·la.
4: A vegades no és la història en si, que en aquest cas té molt de pes, sinó també, ja penso que és molt important, com s'explica aquesta història. I si hi ha una cosa que m'ha agradat moltíssim és que tots aquests capítols porten nom de dona, però curiosament aquestes dones expliquen els homes que han passat per la seva vida. La Pepa respira, És que hi ha molta intensitat a la novel·la, perquè es titula Un grapat de silencis, però, mare meva, tot el que poden arribar a dir els silencis.
5: Tal qual, Mònica, i com ets una gran, gran lectora, doncs, en principi, jo em plantejava escriure una novel·la des del punt de vista d'un home i poder escriure des del que pensava i sentia un home, però no. El que em sortia i el que m'ha sortit ha estat un grapat de silenci i un grapat de dones per explicar, no sé si per explicar, sinó per apropar-nos a un home.
4: Jo penso que és una novel·la molt real. Moltes vegades caiem en una gran errada, jo penso que és una errada que hi ha presa al llarg d'aquests anys de practicar i viure el periodisme, que és preguntar als autors i a les autores, escolta'm, això, quin punt de biografia té, no? Jo penso que tots els personatges tenen un punt dels autors i autores, però també molt de ficció i molt de les coses que heu escoltat. Però sí que és molt real la teva novel·la, perquè jo penso que moltes persones s'hi poden sentir identificades, és a dir, jo he passat una etapa de la meva vida i l'he passada així.
5: És cert, en aquesta novel·la jo d'alguna manera m'havia de, no sé si de demostrar, però volia pensar que podia ficcionar a partir de la realitat, perquè la primera novel·la és molt basada en les meves experiències i aquesta novel·la també parteix d'un fet, però sí que he pogut crear i recrear el que jo volia a partir

0: mares, les filles, les dones, les cunyades, les tietes. Aquí hi cap tot el nucli familiar. Per tant, parlem de relacions que poden tenir un punt, no, de a nivell de parella, però realment al final acaba afectant a tota la família, no? Perquè les relacions ens acaben unint d'una manera o d'una altra, políticament o carnalment.
1: Tal qual. I a més, cada persona aporta, i quan manca també afecta a les altres persones i té un efecte en la vida de les altres persones, i a més les altres persones també tenen una repercussió. I en aquest cas, pues, aquest gruix, aquesta xarxa de dones acaben tenint, pues, una repercussió en la vida de les altres, en la vida del personatge principal, podríem dir, no sé si és el personatge principal, però a més, diguéssim, conforma tot un món. I jo crec que cada dona d'aquesta novel·la és un món en si mateixa.
0: Bé, tenim la Marga, potser que sí que seria aquest nucli, no?, com a personatge principal, però realment després et vas apropant a tots, diríem, que hi ha la Terra i tots aquests satèl·lits, no?
1: Tal qual.
0: La Lluna, la resta de planetes, però al final tot queda unit. Al final la vida és un món molt petit. Molt petit. I les emocions. I és com, jo sempre ho he dit, és com s'expliquen, és el que deia a l'inici, no? I és com les expliques tu. Ets conscient de la poesia per endolcir una mica les sensacions de l'èxit, que està molt cuidat, el llenguatge està molt cuidat aquí. Tu penso que estimes molt la llengua.
1: Molt. Estimo molt la llengua, estimo molt la literatura, estimo molt que les emocions siguin, que no sé, no, poder descriure de tal manera que la gent s'hi pugui sentir allà on m'he sentit jo quan estava escrivint. La literatura, si serveix per alguna cosa, és per fer-nos pensar, sentir que estem allà amb les altres persones i que el que ens està passant, pues, li passa a d'altres persones, i que compartim emocions que són, diguéssim, la base de tot, no? La tristesa, el dolor, la resignació, el pensar que no hem actuat bé en determinats moments,
0: la culpabilitat,
1: i de vegades, pues, arrosseguem una culpabilitat que en algun moment hem de dir ja n'hi ha prou.
0: No cal pagar una factura eternament, no? Però fins que no arriba aquell dia. Jo recordo una de les moltes pel·lícules que he vist, però n'hi havia una en concret que parlava d'escriptura i de literatura, i entre dos escriptors ells deien: com vols escriure sobre una cosa que realment no has viscut? Jo no dic que no sigui possible, no? Però hi ha algunes escenes en aquesta novel·la que és de joia absoluta i de calma i de tranquil·litat i de pau, però també de trencar-se per dins. És fàcil descriure en paraules poèticament, no? Poèticament, perquè això és que no sé com ho fas, però ho fas, descriure quan algú es trenca per dins. I qui vulgui negar-ho no pot. Enganyar-se a un mateix és impossible. Qui no s'ha trencat per dins alguna vegada? Llegiu la Pepa. És meravellós. Com és escriure sobre això? Com flueixen les paraules? És que no sé si és fàcil o difícil.
1: Més que fàcil o difícil, és un moment en el que t'hi trobes davant d'aquesta tristesa, d'aquest trencament, de quan t'ha ocorregut, i llavors intentes encarar-ho i dir: aquí estic, i de vegades, pues, estàs plorant mentre estàs escrivint, estàs pensant: formava part del que m'ha passat i ara vull que ho comparteixin altres persones i que se sentin tan a prop del que a mi m'està passant com quan a mi.
0: És un llibre que no us penseu que tots són tristes, eh? També és una mica aquest fil de resistència, de resiliència i un cant a la vida, a la superació, de dir: ei, jo he plorat, però estic aquí.
1: Ah, sí, per favor. Jo crec que, sense voler-ho, sense proposar-ho, les dones són dones que tiren endavant, que miren la vida amb ulls d'il·lusió, d'esperança, i de que endavant, sempre endavant.

0: perquè són això, dones que han patit, però que alhora diuen, però podem continuar endavant i som alegres i tenim esperança de vida i de llum.
1: Bé, parlem ara una miqueta del títol perquè és un grapat de silencis i a l'inici de tot de la novel·la, no faig spoilers perquè ja hi és a la... Mira, concretament, si voleu saber, la pàgina 13, perquè tinc aquí tot anotat. Diu, tots callem alguna cosa per no oblidar-nos del tot, per no ferir, per vergonya, per por o per recança, perquè evidentment tots tenim la nostra vida secreta.
0: És així.
1: Tots tenim aquests espais que no compartim.
0: I jo crec que cal que sigui així, perquè per ser qui som hem de ser el que donem als altres i hem de ser també el que guardem per nosaltres.
1: Aquesta frase és per en Marca, ho saps, no?
0: No.
1: Això ho retallaré jo i m'ho posaré. Sí, sí, sí, ja t'ho dic ara perquè aquesta no hi és a la novel·la, però l'acabes de dir tu i he pensat, a la saca, aquells pòsits que tinc jo penjats per tot arreu de la casa, aquesta hi va. Sí, sí. Però ara ve la segona part. O sigui, parlem d'això, no? Que és necessari tenir aquest espai, però alhora callar és morir-nos una mica. Això també ho dius a la pàgina 13, eh?
0: Sí.
1: Que ho sàpigues.
0: Sí.
1: Per tant, té aquesta dualitat, aquest silenci, no? El silenci és dual.
0: És dual en la mesura que hi ha coses que callem perquè ens les guardem, i és necessari que ho fem d'aquesta manera, i hi ha d'altres perquè sabem que les hem de guardar per por, per recança, per vergonya. Aquí és on morim una mica.
1: Morim una mica perquè no podem compartir, perquè ens fa feliços, però alhora ens protegim, Pepa, i protegim el nostre entorn.
0: Tal qual.
1: Sí. Si no ha tingut en algun moment donat una doble vida, i que fascinant.
0: Deixa-ho aquí, deixa-ho.
1: Sí, deixem-ho aquí, ja ho descobrireu a la lectura. No ho posarem a l'àmbit personal, però no. Sí que ho descobrireu a la lectura i cadascú que interpreti el que cregui que d'interpreta. O sigui que no només hi ha silencis i algunes tristeses. També hi ha parts fascinants.
0: I algunes alegries.
1: Moltes, moltes. Més d'una. Més d'una. I que bé que senten, que jo a vegades pensava, mira, jo les altres parts no me les quedo, però aquesta, sisplau, que em passi.
0: Sí.
1: Jo vull que em passi. Sí. Sí. Hi ha cosetes boniques que dius...
0: I que cal...
1: Que les necessitem. Sí, i que també són reals, també.
0: Tal qual, clar. De la mateixa manera que és real quan estem trencats per dintre, també és real quan estem gojosos absolutament.
1: Creixem, anem prenent decisions, anem vivint experiències, algunes millors, les altres pitjors. Algunes persones evolucionen i es transformen, Pepa, d'altres no. Hi ha gent que viu en una línia absoluta des de l'inici fins al final. És una cuirassa? Penses que realment protegir-se dels sentiments, no? No deixa de ser una cuirassa.
0: Sí.
1: És
0: sí.
1: A dir, jo no sento, no siento ni padezco i ja m'està bé.
0: Sí. A veure, no siento ni padezco perquè potser he sentit i he patit tant que ara necessito protegir-me. Perquè qui no digui que ha sentit i ha patit, no és veritat, no és veritat. Però potser quan hem sentit i hem patit tant que ens ha portat a un punt de dir fins aquí necessito revestir-me d'aquesta cuirassa que és de vegades, no sé, no, invisible, no es veu, no, però es nota, i fins aquí. A partir d'aquí, les coses no és que no t'afectin, però sí que intentes expulsar-les perquè no t'afectin.
1: Penso que també és una novel·la que crida a tenir empatia, a deixar de jutjar, a saber mirar què hi ha al darrere de cada una de les coses, no? o de les decisions que prenen les persones que ens envolten. Sí?
0: Que bé que bé que ho diguis, perquè és tal qual, és tal qual. Crec que de vegades fem una associació molt ràpida del que veiem i de, home, això a mi no m'hagués passat, jo això no ho hagués fet. No, potser que pensis o que miris a la persona i que t'endinsis en el que és i en el que ha viscut aquesta persona per saber per on ha passat, què és el que ha patit i on està en aquest moment per fer aquests judicis tan ràpids.
1: També és una novel·la de generositat, no? De les dones mares. com la Lola, la tieta, aquestes tietes que hem tingut eternes, que ens han fet de mames. Sí. Absolutament. També és una mica un homenatge, no?, a elles.
0: Sí, sí, sí. A les dones que són capaces d'abraçar les persones i d'abraçar la vida i d'encarar la vida tal com ve.
1: I dels dols. Ai, el dol.
0: Ai, el dol.
1: Ai, el dol, que costa de gestionar, però s'ha de gestionar.
0: Sí, i has de donar-li el temps que necessita el dol. Quan necessites plorar, plorar, i abandonar-te al teu dol sense que t'engoleixi, però sí abandonar-te quan ho necessites.
1: I ara me'n torno a anar als silencis. És que hi ha una frase que no la puc no dir. Diu, la meva vida, ja no parlarem de qui la diu, ni com la diu, ni d'on... Ja la trobareu al llarg de la lectura. Diu, la meva vida ha transcorregut sobre un grapat de silencis perquè se m'ha podrit una part del cor, no? Llavors tenim aquests silencis que protegeixen i aquests silencis que se'ns mengen.
0: Sí, sí, i aquests són els que d'alguna manera hauríem de, no sé si saber discernir, però sí pensar, aquest silenci fins a quin punt m'està guarint o m'està podrint. I en aquest cas el personatge de la novel·la el va podrir i el va fer malbé i el va deixar d'alguna manera exànime per gaudir del tot.
1: Però a més, la Pepa ha sigut molt llestra, perquè aquí tenim un misteri que jo pensava, serà capaç? A mesura que anava llegint el llibre pensava, no l'explica. I quina és la història de l'Alfonsina? I quina és la història de l'Alfonsina? I t'has esperat fins al final, final, final, final? Realment, clar, no es pot explicar, però que sapigueu que us heu de llegir tot el llibre i si us llegiu al final us perdreu tot. Al final no té sentit sense la lectura del llibre. Però també hi ha misteri, també hi ha sabut posar, no?, aquell fil que fa que no deixem les pàgines.
0: Aquest formava part de, des de l'inici, d'una mica el, no sé si vols ser això, el misteri o un altre dels silencis del llibre, i que d'alguna manera conformava el que li passava al personatge, a l'home
1: que sigui, però a l'home. Jo t'haig de dir com a lectora en aquest sentit que ha estat com un joc, perquè com que no saps què passa, no, no saps quina és la història fins al final, la creativitat del lector entra en joc.
0: Que bé.
1: Perquè vas pensant quantes opcions i vas traient opcions a mesura que va avançant la lectura i penses, no, aquesta no és. Per tant, també és un joc, no?, entre l'autor i el lector. Ets conscient d'això?
0: Jo no sé, més que conscient és que penso que bé que les persones que dediquin temps a llegir-me entren en aquest joc i em retornin. De veritat, és magnífic quan em retornen la seva visió, la seva lectura, les seves sensacions. Això és, de veritat, has començat parlant de premis, doncs aquest és el premi, un dels premis d'escriure, la mirada de les persones que llegeixen.
1: Bueno, ara començaràs perquè és absoluta novetat. Jo he estat una privilegiada perquè he tingut temps suficient per llegir-lo abans d'hora. I ara també et farem un examen nosaltres aquí. Sí, no em miris així. No. Això, tu no saps res, nosaltres et farem un petit test. A veure si... Sí, sí, sí, sí. I
0: soc molt dolenta jo amb els tests.
1: Vols dir? No, a veure, és una coseta ràpida, jo et diré una paraula i tu has de dir el primer que et neixi. Mira, la primera, comencem? Sí? Estàs preparada?
0: Sí, venga. No vaig estar preparada, però
1: no
0: sí.
1: No vaig estar preparada, però ara, com que ho haurà de fer perquè està a l'estudi, no té més remei.
2: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Pepa, identitat.
0: Qui perd els orígens perd la identitat.
1: Estimar.
0: Uf, donar-se. I adonar-se.
1: Donar-se i adonar-se. Fidelitat versus lleialtat.
0: Ai.
1: Ai.
0: Ai, lleialtat per sobre de tot.
1: Arrels.
0: Arrels. El que et dona la família des de la infantesa i que et serveix per seguir caminant durant tota la vida.
1: Un plaer.
0: Riure.
1: Un luxe.
0: Mirar el mar i prendre una copa de cava.
1: Uau, m'apunto. Un àpat.
0: Uf, un àpat. Ous ferrats amb patates.
1: Uau, senzill, però boníssim. Un espai de nostàlgia.
0: Ui, un espai de nostàlgia. la casa de la meva iaia.
1: Unes vacances que no oblidaràs mai?
0: Doncs Mèxic i el meu viatge de noces.
1: Cultura?
0: Cultura, llibres. Llibres, llibres, llibres.
1: Molt bé. Un museu que voldries tornar a visitar?
0: Un museu que... Sí, a Grècia. El de les Cíclades.
1: Un llibre important per tu?
0: Tots és de la Jane Austen.
1: Quin llibre estàs llegint ara? O és l'últim llibre que hagis llegit, Pepa?
0: Aquest estiu, Middlemarch, de la George Eliot. He tingut el plaer i el temps per poder fer-ho i ha sigut un gran, gran plaer.
1: Escriure?
0: Escriure un goig, una joia, un patir i una emoció que no es pot descriure.
1: Doncs coneixem una miqueta més d'aquesta autora i hem fet un tastet d'aquest Un grapat de silencis publicat per Edicions 62. Pepa Guard, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, Mònica, per haver-me sentit tan contenta, tan acomboiada i tan còmoda en aquesta entrevista. Gràcies.
2: No tanquis encara

0: tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura.
1: El calaix,
2: el calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Aida Sunyol Sánchez és docent i escriptora llicenciada en biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en l'àmbit de la regulació de productes de consum a Brussel·les i a Barcelona. Actualment imparteix biologia i geologia a secundària. Ha publicat relats en els reculls d'eròtica feminista Sexe fora de norma i el digital de cultura Núvol. També ha col·laborat en el quart número de la revista Ventall Oracle 3000, Crònica d'un futur. Marcromina, guanyadora del 45è Premi BBVA Sant Joan de la Literatura Catalana, és la seva primera novel·la. Fem ara una sinopsi ràpida de Marcromina, una comèdia irreverent sobre la vida quotidiana urbana de les generacions crescudes a l'ombra del tombant del segle que viuen instal·lades en l'hedonisme i la inestabilitat permanent. En Fernando ha acabat de tornar de Los Angeles fa massa anys que està enamorat de l'Alfie, el seu millor amic de l'institut, casat amb el Silvio. La seva vida, la d'en Karim, l'Alicia, l'Eugènia i els seus ecosistemes personals poblen un univers coral i cacofònic de ruptures, soledats i retrobaments inesperats de joves i no tan joves instal·lats en l'hedonisme i la inestabilitat afectiva permanent. Potser necessiten encara més hores amb la psicòloga, o potser és que les ferides que pretesament cal cicatritzar tan sols són rascades a la pell. Amb una mica de marcromina n'hi haurà prou per esborrar-les.
3: La marcromina, el principi actiu de la qual és la merbromina, és un antic antisèptic de color vermell intens que es fa servir per desinfectar ferides superficials com petits talls, rascades o cremades lleus, prevenint així infeccions. Funciona creant una pel·lícula protectora sobre la pell i combatent el creixement de bacteris i fongs. Per això s'ha d'aplicar sobre la pell neta i seca. Però la nostra marcromina, la d'avui, la de l'Aida Sunyol, no sé jo si fa una pel·lícula suficientment forta amb tot aquest reguitzell de personatges, Aida, benvinguda, que ens has deixat anar i que són, jo penso que, si més no, atípics i fascinants.
4: I tant, moltes gràcies. Sí, els personatges de Marcromina ben bé que formen un collage caòtic, però a la vegada crec que forma una foto conjunta, no? D'un cert moment vital, d'un cert ambient, que seria molt d'una de les Barcelones contemporànies de les que podríem parlar.
3: Contemporànies, perquè clar, jo comentava amb l'Aida, no? És Premi BBVA Sant Joan, és un dels premis que normalment tenim cada any perquè ens agrada moltíssim. Clar, veníem del Abans de les 5 som a casa, vam passar per La profunditat de la Marta Marín Domine, l'any passat ja van canviar una mica de registre, però aquest any ja ha sigut Trenquem monyos del tot. Aida, i tu n'ets absolutament conscient d'això.
4: Sí, això també m'ho han dit molt, que és una novel·la doncs trencadora, el jurat crec que va dir iconoclasta. Però és una mica també la voluntat de com he plantejat jo a l'escriptura, el llenguatge, el tipus d'històries i fins i tot l'estructura de la novel·la, no? Aquest fet de que sigui tan coral i tan d'històries que s'entrellacen.
3: És molt coral. Jo va arribar un moment que vaig pensar, jo em faig una llisteta per saber, però al final tot acaba arrodonit, vull dir, la vida és un cercle.
4: Exacte, i al final tot acaba allà mateix i la meva idea també és que les històries ressonessin entre si, és a dir, els personatges, hi ha personatges que passen per processos, aquests processos de fugida interior o exterior i retorn, no? Que és una mica el tema subjacent de la novel·la, hi ha personatges que passen per processos similars, però lleugerament diferents, que fan com un eco entre si. I llavors jo crec que al veure les històries en paral·lel s'acaba construint com una profunditat sobre aquests processos en si mateixos.
3: Jo penso que és una mirada, pels que venim d'altres generacions, importantíssima. Hi haurà que es quedarà amb una primera lectura molt lleugera, però penso que ajuda a entendre. Comentàvem, no, Aida? O sigui, teníem aquella generació d'una feina per sempre, un marit per sempre, una casa per sempre, una hipoteca, pagaves i de vida feta. Els que estem al mig hem viscut una mica aquest trencament, però encara venim de tota aquesta herència, i clar, el fet de, o de separar-nos o de canviar de casa o tenir 4 o 5 feines ja era com un estigma de dir, però què esteu fent? Però clar, ara estem en un moment que els joves realment no ho teniu fàcil, teniu moltes etiquetes posades i teniu també molta complicació a l'hora de lluitar-ho.
4: Sí, sí, sí, crec que el que dèiem abans, no? Cada generació té les seves batalles i la nostra potser és que la fluïdesa i la inestabilitat és la norma, és permanent, no? Sigui inestabilitat més aviat vital, emocional, a nivell de relacions o a nivell de lloc on viure, de lloc al món. Llavors jo trobo que està bé també retratar aquests temes que igual no s'exploren tant en literatura d'altres generacions, on aquesta inestabilitat es veia més com una excepció, no? com un tema en si mateix i no com la vida normal dels personatges, que són tots els personatges que estan en aquesta inestabilitat, perquè això és una cosa que a la nostra generació ens hi trobem, que la inestabilitat és de tothom per una banda o una altra.
3: I després el canvi en acarar les relacions. Vull dir, quan parlàvem de Marc Romina, jo penso que el títol és molt, molt escaient, no? Perquè sí que està unit a la literatura, perquè parlem d'un llibre, no?, que també s'escriu al llarg d'aquesta novel·la.
4: Sí, exacte. Sí. Marc Romina és un llibre dintre d'un llibre, diguéssim. Sí, perdona, deies?
3: Sí, sí. Llavors, a partir d'aquest llibre passen bueno, una sèrie d'escenes divertidíssimes, que al final hi arriba un moment que, bueno, quan arribeu a la presentació de l'últim llibre ja del Silvio, és el millor moment, però clar, és el final, és aquelles coses que clar, no pots explicar. Però clar, parlem de relacions, que si teníem l'extrem de és per sempre, si t'agrada bé i si no tan bé, i si te pega tan bé i t'aguantes, a una societat que potser els de la meva generació que estem entremig veiem tota aquesta llibertat sexual que els més grans diuen que és un llibertinatge, però jo ara que t'he llegit penso, ostres, no hi ha una confiança, no? I hi ha sempre aquesta por, i la por al fracàs, i tot és tan canviant.
4: Totalment, sí.
3: És que és genial aquesta mirada.
4: Totalment, totalment. O sigui, crec que és la creu, diguéssim, d'aquestes relacions, no? La cara potser seria doncs més facilitat per explorar sexualitats dissidents, per relacionar-se d'una manera més lliure, per això de no haver-te de quedar, diguéssim, en relacions que no t'aporten o que són perjudicials. Però la creu és precisament que tot és tan volàtil que de vegades no saps on agafar-te. Llavors, aquesta diguéssim, busca d'algun tipus d'estabilitat, d'alguna cosa a on agafar-se, és realment el motor per relacionar-se a aquests personatges, no? Perquè al final és com, vale, sí, podem viure d'aquesta manera i fer totes aquestes coses, però a on anem a parar al final del dia? Amb qui podem confiar? Amb qui ens podem asseure al sofà i mirar una pel·lícula estúpida i simplement existir, no? I és veritat que darrere, diguéssim, el to de paròdia, el to còmic, el to, diguéssim, una certa ironia, hi ha aquest tema de fons.
3: Realment és així. A veure, hi ha molta comèdia i rius moltíssim, hi ha ironia, hi ha escenes que són molt bones, però després hi ha aquest punt màxim de reflexió, no? I és també, a mi m'ha resultat molt curiós, i és real, aquesta llibertat per tenir relacions sexuals, que no sembla que no costi tant, i en canvi els sentiments costen molt.
4: Exacte, exacte. Sí, això també és una cosa que apareix recurrentment, que a vegades és més fàcil doncs anar-se'n al llit amb algú que no expressar el que realment un pensa, i és una cosa que molts dels personatges fan servir com a escut, i crec que també és una cosa que ens trobem a la nostra generació, segurament també d'altres, però a la nostra generació crec que és una cosa que veiem en moltes persones, no? De fer servir aquesta aparent facilitat per tenir relacions, per distreure's constantment i no arribar mai a una connexió profunda.
5: Després, clar, està aquesta part que tu vas explorant, no? Cada un dels personatges dona una cara al carrer, però nosaltres com a lectors també podem veure aquesta cara interna, el que pensa, i aquest joc és fascinant, perquè estàs veient en una barra d'un bar els dos taburets amb les dues persones i saps el que estan pensant per dintre, i tu mateix els agafaries i diries: però què punyetes esteu fent? Feu el favor ja de fer el que toca.
4: Exactament. El monòleg interior, clar, tot està narrat des del monòleg interior dels personatges. Cada capítol està narrat des d'un o dos, de vegades, personatges. Llavors, és aquesta, diguéssim, diferència entre la façana i el que hi ha darrere. Hi ha personatges només molt aparent, no? El cas del Karim, és el mestre de posar una façana i després està pensant una altra cosa completament diferent, però sí que és una cosa també això que és interessant explorar.
5: Bé, ella reia quan parlava del Karim perquè jo estava aquí gesticulant imaginant-me totes les escenes i tot el que arriba a fer, perquè clar, evidentment el tema de xarxes socials, d'influencers, sí, de crítics, evidentment hi és present.
4: Clar, sí, és una cosa també molt, bueno, molt generacional també, de fet.
5: Sí.
4: I la manera de relacionar-s'hi, no, de dir, ostres, hi ha aquest personatge que és hem vist molts personatges així, no? Crític, influencer, etcètera, que precisament ha de posar una façana i que té una vida pública i després una vida privada o diverses vides privades fins i tot.
5: No, tia, quan jo us he dit que tenia moltes capes, se'n té moltes, i ara he triat un petit fragment. N'he triat molts, però no, com que no els podem llegir tots, dic, sembla que no, oi? La gent ja no resa ni va a l'església, però en realitat sí, de maneres menys evidents, però encara hi és. Els arquetips simbòlics pels quals ens regim per entendre'ns i per entendre el món són d'origen religiós, el que és correcte i el que no, el que és sagrat i el que és profà. El valor de l'esforç, et guanyaràs el pa amb la suor del teu front i tota la pesca. La superioritat moral del sacrifici. Aleshores, també hi és tot. És que hi cap tot aquí dins. Jo no sé si t'has deixat alguna cosa.
4: Hi ha moltes coses. Ara, una altra cosa que, bueno, aquest imaginari catòlic que també està molt present al llarg de la novel·la, no? És una mica aquesta confrontació amb diguéssim unes jerarquies rígides que podrien estar obsoletes però no ho estan, però llavors estan presents potser ja no d'una manera explícita però sí d'una manera simbòlica o fins i tot d'una manera metareferencial, no? Com en el cas del Toni, que és aquest personatge que fa servir el símbol de vestir-se de capellà per expressar, doncs, el que li està passant per dins i la seva repressió sexual i els seus problemes de comunicació, no? Llavors, crec que aquest imaginari hi és, en certa manera, la consciència col·lectiva, i encara que vulguem, diguéssim, siguem una generació que ja no, majoritàriament no ha anat a missa, no ha anat a, jo què sé, a escoles d'aquestes superestrictes, l'imaginari el seguim tenint i segueix formant part d'aquestes imatges que ens venen al cap.
5: Sí, això m'agrada molt bé. Ja no parlem del tema del simbolisme, perquè ja ho viureu en viu i en directe. El que jo sí que preguntaré, per deixar anar una mica aquesta coseta, és, sense citar res de la novel·la, quan l'estaves escrivint, pensaves que t'excomulgarien una mica de l'església o del tot?
4: Clar, jo no he sigut mai gaire de missa, però sí, si ho fos m'haguessin excomulgat directament.
5: Bé, sempre queda l'anonimat, Aida, però, sí, sí. Però penso que sí, que has anat, potser és una novel·la que explora fins al màxim, no? Explora els límits.
4: Sí, en molts sentits sí. I en molts sentits explora el límit, crec que d'una manera bastant, bastant crua, no crua en el sentit de dura, sinó en el sentit de despullada, de, el moment, aquest pas entre la transgressió i la no transgressió, vist com un punt simplement neutre, on es pot trobar un personatge i que hi camina però sense saber que està en aquest límit, no? I nosaltres com a lectors sí que en som conscients, i és on veiem aquesta, diguéssim, aquesta cosa com una mica tabú.
5: No, tabú és que tu trenques tots els tabús. Ho haig de dir, vull dir, aquí ja no queda res. Jo penso que vas trencant, o sigui, si hi havia alguna porta ja no en queda cap.
4: Sí, sí, sí, sí, sobretot en això, amb això del, doncs de les relacions, de la sexualitat, dels valors també, perquè els valors també són un tema que, tot i que no sé explícit està present en la novel·la, quins valors tenen els personatges, o quina falta de valors, o quina recerca de valors, o quins valors explícits i quins valors implícits, no?
5: Jo penso que és una novel·la que recomanaria als joves, perquè s'hi trobaran, s'hi trobaran, serà com, jo penso que és com un mirall, però sí a les altres generacions, perquè ens obre una porta a saber una mica com estan vivint actualment els nostres joves, no? Aquesta nova etapa, i veure-ho des de la seva mirada, que això és molt important, no?
4: Sí, totalment. Clar, amb això que de les generacions més grans, m'he trobat tant gent que ho rep amb sorpresa i que realment es pensa que estic exagerant molt més del que estic exagerant, sincerament, perquè hi ha moltes coses que, no, evidentment hi ha coses com molt diguéssim, molt paròdiques, però no tantes com un podria pensar, sinó que hi ha moltes coses que estan basades, doncs, si no en fet reals, en extrapolacions de vivències de persones que conec o de persones del meu entorn. I d'altra banda, hi ha gent d'altres generacions que un podria pensar que tindrien uns modes de vida més tradicionals, diguem-ne, i que realment no és així, i que realment aprecien també aquest mirall, doncs una mica des de la distància de l'edat, però reconeixent-s'hi també en els modes de relacionar-se.
5: Jo penso que és una lectura molt interessant, ja us ho dic, i que perquè es posi les mans al cap, només recordar-li que la realitat supera la ficció, Nosaltres, em sap greu perquè jo continuaria parlant amb tu molta estona, però ho podem fer fora de micro, explicant-nos coses que els oients no poden escoltar perquè s'han de llegir la novel·la. Aquí tenim, bueno, avui hem parlat de Marc Romina, de grup 62, edicions 62, amb l'Aida Sunyol, Premi BBVA Sant Joan, un any més al nostre programa, perquè sempre ens encanta i aquest any ens ha sorprès, però meravellosament. Aida, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fem un respir. No tanquis el calaix.

0: un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: El calaix.
2: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies. Neus Planaturo és intèrpret de la flauta travessera per l'Escola Superior de Música de Catalunya, formada en l'àmbit nacional i internacional com percussionista corporal. Ha cursat el postgrau de la formació del professorat de la metodologia IEM al Conservatori Superior de Música del Liceu amb el professor. S'ha apropat a les músiques carnàtiques, al jazz, fent formació al taller de músics de Barcelona, i ha cursat els estudis de màster flamenc a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili, creu en la música en l'àmbit holístic, on la interpretació, pedagogia i teràpia formen un tot. Mònica Socies conversa ara amb Neus Planaturo aquí, al Calaix.
3: I és ben curta la biografia que hem presentat, perquè creieu-me que la Neus Planaturo és, no sé com ho diríem, un espinguet que no para quiet i amb moltíssims projectes. Que bé, Neus, ara ens presentaràs, benvinguda.
4: Hola, què tal?
3: Era una biografia curta perquè jo pensava, jo no sé com ho puc resumir tot això.
4: El més important, no? Així resumit, doncs ja està, per saber qui sóc.
3: Neus, la flauta travessera, per què? Des de quan?
4: Des de ben petita vaig començar a l'Escola de Música de Tarragona. I per què? Doncs, bueno, perquè em va captivar aquest instrument, vaig voler començar a jugar amb la flauta i mira, ja sóc adulta i encara segueixo. La flauta em permet expressar-me, sempre ho dic que és com una part més del meu cos i doncs, bueno, amb les melodies puc explicar-vos moltes coses.
3: O sigui, que ho vas tenir clar des del principi, no vas haver de triar massa.
4: Ho vaig tenir clar, sí que és veritat que, bueno, com una nena curiosa, no? Doncs tenia ganes també de provar altres instruments, però també està bé que el músic no es quedi només amb un instrument, eh? És a dir, recordo que el piano sempre ha sigut un instrument que m'ha encantat, però també està molt bé com a músic, doncs, tenir coneixements en piano. Però la flauta és la protagonista, i aquí una miqueta la meva família, una família molt musical, encapçalada pel meu avi matern, que era músic, i que ell sempre em va estar allí, doncs, acompanyant, perquè de vegades els nens i nenes, doncs, també s'ha d'ajudar, no? a que estudiïn, a que s'hi posin, i així te vas enganxant fins ara.
3: Són diversos, com deia, té molts projectes. Entre ells tenim el Confusion Project i el Nice Duo, que dirien que potser són els més estàndards en el sentit musical, perquè són grups i toqueu. Parla'ns una miqueta d'aquests dos projectes.
4: D'acord, mira, començaré amb Nice Duo, que és un duo amb el que vam treballar juntes amb la guitarrista i compositora Maria Camaort. I amb aquest duo jo crec que l'estrella que tenia, la part bonica que tenia i diferent, era que la Maria i jo portàvem a escena no només dos instruments, sinó tres instruments, perquè la percussió corporal també la posava en directe, no? Aleshores, era molt innovador veure com la flauta i la guitarra, i de sobte, doncs, la guitarra i la percussió corporal, bueno, es fusionaven, es barrejaven. I, bueno, vam rodar-ho per tot Catalunya, vam fer molts concerts i doncs va ser un projecte molt bonic. Dic va ser perquè actualment, doncs, estic molt més centrada en aquest Confusion Project, aquest quartet de flamenc fusió, però sí que m'agrada molt, doncs, parlar de Nice, perquè és un projecte amb el que m'he nutrit moltíssim i he après molt i molt i molt, no? Actualment, però, doncs, això, amb Confusion Project estic presentant aquest disc 12.12 i amb un format que m'agrada molt, amb un estil que descobreixo dia a dia, com és el flamenc, barrejat amb el jazz i també amb pinzellades de clàssica, perquè sempre dic que tot el que tenim a l'esquena com a músics, musicalment i personalment, no?, ho acabes portant a l'escenari.
3: M'agrada molt tot el que has explicat, tota aquesta fusió, a més ja ho marca, no?, el títol, és el nom, no?, Confusion, i és aquesta barreja d'estils, perquè els que no són tan doctes en música, escoltes flauta travessera i el primer que imaginem sempre és marxar cap a la part més clàssica, però no, hi ha una part de modernitat, d'experimentar, de descobrir i com molt bé tu has dit, no?, de fusionar.
4: Exacte. Clar, la flauta, segurament les referències que més tindrem serà o dins del món clàssic, no?, en les orquestres, o també dins del món del jazz, no?, perquè no, la flauta potser hi ha gent que tindrà aquestes referències. Dins del món del flamenc, molta gent me diu, però fas flamenc amb la flauta? Però això què és, no? Clar, el flamenc, flamenc pur, estaríem parlant del guitarrista, de la bailaora o el bailaor, del cante, no? Clar, nosaltres ens inspirem en el flamenc, però no fem flamenc pur. Ja fa molts i molts anys que el meu referent flautístic és en Jorge Pardo, que és un saxofonista i flautista del món del jazz, però que va ser un dels primers en posar a la flauta dins del món del flamenc, no? Per tant, una miqueta m'emmirallo en ell i, bueno, i l'agafo com a model a seguir.
3: Jo ara me'n vaig, però, tiro una miqueta enrere, perquè has dit una paraula que això és el que més m'ha fascinat quan t'he descobert, i és la percussió corporal. Escolta'm, jo m'he estat mirant tots els vídeos, jo us aconsello que us n'aneu a la pàgina web de la Neus Planaturo, que neusplana.com, i allí xafardegeu tot el que vulgueu, però el de la percussió corporal m'ha encantat.
4: M'ha agradat, eh? Que bé.
3: Sí, m'ha agradat molt això.
4: Doncs ho has de provar, perquè la percussió corporal, tal com el seu nom indica, és aquesta disciplina artística, doncs, que fa ús del cos com a instrument, no? I la música, doncs, està a l'abast de tothom. No cal que només ho practiquem els i les músics, sinó que la portem a petits, a grans, a persones, doncs, que vulguin practicar-la des de la part més lúdica per passar-s'ho bé, fins i tot a persones que s'estiguin rehabilitant, doncs, de processos de problemàtiques, de malalties, del que sigui, i que vulguin millorar, doncs, aspectes en la seva psicomotricitat, en la seva memòria, perquè la percussió corporal és això, és aquesta unió del cos físic, mental i emocional. És ballar, però fent sons. El que passa que, bueno, el ritme podríem dir que és aquesta part més primitiva que tots i totes portem dins, no? El batec del cor, que és la pulsació, i a partir d'aquí ja podríem començar-ho tot. Percussió corporal, a mi em va enamorar ja fa molts anys i també us ho recomano que ho proveu.
3: Tu, vull dir, que nosaltres, si volguéssim provar-ho, podem contactar amb tu perquè tu fas això, vull dir, exerceixes.
4: Exacte, jo, doncs, a part del que dèiem d'aquests projectes interpretatius, doncs també faig tallers de percussió corporal. Normalment és escoles, no? Escoles de primària, instituts de secundària, acostuma a ser una activitat que es fa anualment, no? I que cada cop als docents i les docents els agrada. Però també, doncs, per adults, també en empreses, perquè hi ha un punt també de cohesió, no? Cohesió grupal, social. Amb la percussió corporal, ja et dic, treballes aspectes musicals, com és obvi, però treballes molts aspectes personals, no? Com l'empatia, com el respecte en el grup, com aspectes molt, molt interns, com la introspecció, com l'escolta en un mateix o en els altres. Bueno, és aquest treball en grup, no? On el teu cos és so, però estàs fent ritmes acompanyada d'altres companys i companyes. Per tant, va molt més enllà. Jo la vaig descobrir fa molts anys de la mà del Santi Serratosa, que potser el coneixeu, que és un dels grans referents que hi ha en aquest país de percussió corporal, i després ja em vaig formar amb altra gent també, no? Però bueno, us ho recomano 100%.
3: Jo penso que sí que en farem tastet, ja en parlarem després. De moment, jo penso, Neus, que podríem anar recordant una miqueta també, tenen la teva pàgina web, però després et poden veure en viu i en directe, perquè properament tens dates que ens queden molt a prop i festivals que estan molt bonics.
4: Doncs sí, mira, ara d'aquí 15 dies marxem a Formentera, que, bueno, si algú li agafa per allí i vol venir, doncs ja ho sap, el 27 i el 28 tocarem al festival Formentera Sona. Després toquem a Tarragona el 8 d'octubre al Festival de Flamenc, que podem presentar, doncs, aquest disc 12.12 al Teatre El Magatzem el dia 8 d'octubre a les 8 del vespre. I també aquest disc 12.12, que va ser Premi Enderroc aquest any, i a mi m'agrada molt compartir-ho.
3: Això no ho hem dit.
4: Per mi és molt important, no? Doncs aquest reconeixement. L'acabarem presentant per acabar l'any al Festival Terrer, el 5 de desembre, a la Vilella Baixa, a les 10 de la nit.
3: Ens hem deixat aquest Premi Enderroc, que suposo que després de treballar tant, quan arriba, deu ser una sensació apoteòsica.
4: Vaig estar molt, molt contenta. I el que sempre dic, és un disc co-creat, és un disc fet amb un equip que tinc al costat, que sense ells, doncs, seria impossible haver-lo fet. Aquí hi ha un treball en equip, on jo recordo de fa, doncs, 2-3 anys que tenia idees, però no sabia com acabar-les d'organitzar, i gràcies a en Carles Font Turón, que és el pianista, en Pablo Donaire, el baixista en aquell moment, l'Antonio Parragués Rodríguez, el bateria, el percussionista, no? Amb ells ens trobàvem i començàvem a posar fil a l'agulla en aquestes idees musicals que tenia, no? Actualment estem tocant el baix amb en Tomàs Pujol Pérez. M'agrada molt nombrar-los a tots perquè ja et dic que és un treball en equip i estic molt orgullosa de treballar amb tots ells.
3: Doncs ja sabeu, qui digui que la música no té futur, perdoneu-me, eh? Poseu-vos i xafardegeu a la pàgina web de la Neus Plana perquè té una immensitat tremenda de sortides i ens fa la vida molt més bonica, això és que no cal dir-ho, la veritat. Què faríem sense la música?
4: Què faríem, Tothom hi anem, la música, tothom, quan estem contents, quan estem tristos, no? Allí està la música per ajudar-nos.
3: Doncs amb aquest tastet de la Neus Plana, nosaltres ens quedaríem més estona sense acabar el temps. Neus, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquesta estoneta i per tot el que fas. Recordeu, neusplana.com i xafardegeu i viviu la música i feu-ho amb ella, amb la Neus. Moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Merci.
1: El calaix.
2: El calaix, sobre ell hi trobaràs cultura.
0: És hora de tancar El calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui posem el focus en un element gairebé imprescindible en el nostre dia a dia, el cotxe, per anar a treballar, per portar els nens a l'escola, per anar a comprar, al metge, a veure la família o simplement per moure'ns d'un poble a un altre. I moltes vegades, gairebé sense pensar-hi, la primera opció és agafar el cotxe. Per aquest motiu, avui ens volem fer una pregunta. Podríem viure sense vehicle privat al Maresme? De fet, tenim tren al llarg de bona part de la costa, autobusos interurbans, bicicletes i cada vegada parlem més de mobilitat sostenible. Però la realitat no és la mateixa si vivim al centre d'un municipi ben comunicat, que si ho fem en una urbanització, en una zona més allunyada o en un poble de l'interior. I també hi ha els trajectes entre municipis. De vegades tenim dues poblacions molt a prop sobre el mapa, però arribar-hi amb transport públic pot ser molt menys directe que fer-ho en cotxe. Per tot plegat, avui ens fixem fins a quin punt depenem del vehicle privat. És una qüestió d'hàbits? Ens falta més transport públic? O necessitem millors connexions entre municipis? I si anem encara més enllà, què hauria de canviar el Maresme perquè realment poguéssim dependre menys del vehicle privat? Ho descobrim tot seguit a l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: I comencem i ho fem compartint experiències i ho fem amb el nostre primer convidat del dia i en Jordi Prats Avalls des de Palafolls. Jordi, endavant.
3: Doncs sí, avui volem respondre a aquesta pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? La mobilitat és fàcil a la nostra comarca sense utilitzar el transport o el transport públic? Posem gairebé un exemple pràctic i ho farem amb una d'aquelles persones que es mou molt per la comarca, ja sigui per aficions o per feina. Tenim amb nosaltres l'Artur López, el saludem. Artur, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda, moltes gràcies.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Posem-nos una miqueta en situació. El que dèiem, tu ja sigui per estudis o també per la teva feina, que fas diferents bolos amb diferents grups de música, et mous molt per la comarca i sobretot per la resta de Catalunya, oi?
4: Correcte, sí.
3: Mm-hmm. Doncs explica'ns una cosa, directament et faig la pregunta. Podríem viure sense cotxes al Maresme? És fàcil la mobilitat per la nostra comarca sense transport propi?
4: La pregunta és molt senzilla, vull dir, sí, ja es pot viure sense cotxe al Maresme. Ara, això no vol dir que sigui fàcil, vull dir, al final estàs depenent sempre d'un transport que no gestiones tu. Llavors, t'has d'adaptar tu a aquest servei. Moltes vegades, jo faig servir el tren, tant com l'autobús, llavors, el tren sí que és veritat que en aquest moment funciona com funciona, a l'estiu sobretot va molt carregat de turistes, llavors amb trajectes llargs, jo que em passo el dia de casa a Barcelona, de Barcelona a casa, és un trajecte que abans es feia en 50 minuts i ara ja trigo hora i quart a fer. Llavors a l'estiu no hi ha aire, es passa calor, hi ha molts turistes, es pot fer, però sí que no és de la manera més agradable.
3: Això per al que fa al transport públic, que ja sabem com funciona, però ara si et presento una alternativa, per exemple, si t'has de moure en cotxe, seria una bona alternativa aquesta no funcionalitat del transport públic o també és un hàndicap?
4: Ah, sí, vull dir, això i tant, vull dir, al final també em moc amb autobús, que al final vas per les carreteres de tota la comarca i sí, no és gens complicat. L'únic que, evidentment, doncs, quan passa tot arreu, en hores puntes, sobretot a l'entrada i sortida de Barcelona, doncs acumules caravana, però al final això passa aquí, passa allà i passa tot arreu.
3: Mm-hmm. Com ho gestiones tu, Artur? Perquè, com dèiem, no, tu suposo que et citen per qualsevol bolo, no? En un lloc, en una hora. Llavors entenc, bueno, no sé si és fàcil trobar a quina hora has de sortir amb el cotxe per arribar puntual al teu bolo. Depèn del dia també i entenc que depèn de les carreteres, no? Però com ho gestiones tu en un dia normal?
4: Clar, jo en transport públic agafo el Google Maps, dic des d'on surto, a on vaig i a quina hora hi vull arribar, i Google Maps em dona les diferents opcions que tinc amb tots els transports públics que tinc a prop, amb les hores més properes a la que jo he marcat d'arribada. Llavors, jo també jugo amb una mica de puteria i sempre marco 15-20 minuts abans d'hora d'arribada, perquè així, si tinc qualsevol incident amb el transport públic, tinc una mica de marge per moure.
3: Clar, i llavors, si parlem, vaja, de transport públic, entenc que no tens aquest problema, però clar, si anem amb transport privat, amb el nostre propi cotxe, aquí la complicitat és trobar aparcament moltes vegades, no? Com
4: Correcte.
3: Està el tema de l'aparcament? Per exemple, tu vius a Sant Pol, si no m'equivoco, has rodejat
4: ara
3: també...
4: Ara m'he mudat, Jordi, ara estic visquent a Malgrat.
3: Va, Sant Pol, Malgrat, doncs d'alguna manera, la comarca del Maresme, com està el tema de l'aparcament?
4: En general prou bé. En pobles més petitets acabes trobant sempre alguna coseta. Sí que és veritat que pobles més massificats, com podria arribar a ser Calella, és molt complicat trobar aparcament, sobretot ara que ha passat l'estiu. Ara cada cop n'hi ha més, però durant l'estiu és molt complicat, ja que és un poble que viu del turisme, i tots els pàrquings estan molt massificats i sempre has d'acabar aparcant o a la punta de la platja de turno o a l'altra punta del poble, una mica més cap a la muntanya. Es complica bastant. Això amb el que fa als pobles que serien una mica més cadun del turisme i dels hotels, no? Però la resta de pobles més petitets és bastant senzilla per trobar aparcament.
3: Una de les alternatives que es troba, sobretot per al tema de l'aparcament, és utilitzar doncs, zones blaves o zones verdes, depèn de quina zona, de pagament o amb control horari. Tu creus que aquesta és una alternativa, Artur? És a dir, això ajuda una miqueta a la mobilitat d'aquest transport privat i d'alguna manera ajuda a trobar pàrquing?
4: Sí, al final és com tota la vida. Al final qui més paga té més poder. Llavors, clar, posar pàrquings de pagament, no tothom hi aparca. Llavors tenim més possibilitats de poder aparcar. Trobo també que hauria d'haver una mica de tot i que cada cop hi ha més pàrquings de pagament que no pas d'ús públic i gratuïts. I crec que tampoc hauria de ser així.
3: T'esperen uns dies també de mobilitat, no? Perquè aquests dies també vas treballant, vas cap a Barcelona, t'ho planteges bé, no? Suposo que aquests pròxims dies també de cara a passar hores en el cotxe, per exemple, fent cues o buscar aparcament, no?
4: Correcte.
3: Serà important, doncs, seguir aquestes informacions i nosaltres hem plantejat una miqueta les bases de la proposta que fem avui a l'Hora Maresme. Artur López, gràcies per xerrar una miqueta amb nosaltres en el programa d'aquest dimarts. Gràcies per ser amb nosaltres.
4: A tu, Jordi, un plaer. Moltíssimes gràcies.
1: Doncs va, seguim. Tenir cotxe és molt més que pagar-lo, assegurança, gasolina, manteniment, impostos, però realment, quant ens costa tenir un cotxe cada any? Avui fem números i posem sobre la taula totes aquestes despeses amb en Martí.
5: Doncs sí, avui us proposo fer números, perquè quan pensem en el que costa tenir un cotxe, normalment pensem en la gasolina i ja està, però realment, comptant totes les cosetes que s'han d'anar pagant, quant direu que costa tenir un cotxe? Deixo que ho penseu abans no comencin la secció. I és que no només quan anem a posar benzina, sinó comptant també l'assegurança, l'impost de la circulació, el taller, pneumàtics, la ITV, l'aparcament i fins i tot una despesa que moltes vegades oblidem, i és el fet que el cotxe va perdent valor amb els anys. I ho farem pensant en un cas habitual al Maresme, una persona que té un cotxe de combustió que fa uns 15.000 quilòmetres l'any, que l'utilitza per anar a treballar, fer compres, portar els nens, moure's pels municipis de la nostra comarca i de tant en quant alguna escapadeta. Així que som-hi, anem a fer números basant-nos en aquestes dades que us he dit. Òbviament és una estimació aproximada, ja depèn una miqueta de cada cas, però com ens basarem en això. Comencem primer de tot amb la gasolina, que és el que tenim més present. Actualment el que és la gasolina 95 està al voltant de l'euro amb 90 el litre a Espanya. A mitjans de setembre

0: Però seguim, i ara parlem de l'assegurança. Aquí hi ha una diferència enorme segons l'edat del conductor, i és que també hi forma part l'antiguitat del carnet, el municipi, el vehicle i tipus de cobertura. Però per fer un càlcul així senzill podem posar uns 600 euros anuals. Això són 50 euros al mes, 11 euros i mig la setmana i una horeta amb 65 cada dia. Pel que fa a l'impost de circulació, també pot ser per vehicles de tracció mecànica, i és un impost que la quantitat depèn de l'Ajuntament i de la potència fiscal del vehicle. Posem, per fer aquest exemple, uns 150 euros anuals, que això serien 12 euros i mig al mes, més o menys. Però són diners que paguem encara que el cotxe no surti ni del garatge. Així que anem sumant, i per anar sumant ens anem ara amb el taller, la ITB i els pneumàtics. I és on comencen a aparèixer aquelles despeses que no tenim en els nostres càlculs o que no veiem venir, ja que el cotxe necessita revisions, canvis d'oli, filtres, frens, líquids, bateria, i tard o d'hora doncs arriben els pneumàtics. Segons l'OCU, una revisió rutinària anual pot rondar els 200 euros en un taller multimarca, mentre que els tallers oficials la mitjana és superior i pot variar molt segons la marca. Però nosaltres no farem el compte només amb la revisió. Posem una partida aproximada de 800 euros anuals entre manteniment, pneumàtics, ITB i petites reparacions. Això vindrien a ser 67 euros al mes, i aquí encara no hi estem posant una avaria important, perquè si un any, per exemple, toca fer una reparació de frens o reparació molt important o distribució, doncs òbviament aquesta xifra pot pujar molt i molt ràpidament. Anem ara a un cinquè gasto, i és un dels grans temes, et diria, d'aquí del Maresme: aparcar. I és que si vivim en una casa amb garatge propi, doncs bé, aquest cost és zero mensualment. Òbviament s'ha hagut de pagar en el seu moment, però el comptarem com a zero. Però si paguem una plaça de pàrquing, podem estar parlant fàcilment de desenes d'euros al mes. I quan anem a comprar, a treballar o fer gestions, també podem acabar pagant el que és la zona blava o bé un aparcament. Per posar un exemple proper, a Mataró la zona blava té una tarifa aproximada de 0,04 euros per minut, és a dir, 2,40 euros l'hora, el que és la tarifa general. Si una persona gasta uns 50 euros al mes en aparcament, doncs ja estaríem parlant d'una suma de 600 euros l'any, i això sense tenir una plaça de pàrquing privada, com hem dit. Però és que ara ens n'anem a una despesa que moltes vegades oblidem, i és que el cotxe perd valor. I això és una gran trampa, ja que imagineu-vos que comprem un cotxe per 25.000 euros. Doncs, segons un estudi, es diu que cada any perd un valor d'uns 2.000 euros anuals. Llavors, això vol dir que si ja el fas durar durant 10 anys, en cas de vendre't aquest cotxe, doncs ja haurà perdut un total de 20.000 euros. Llavors, clar, anem sumant moltes cosetes. No sé si aquesta secció, la veritat, haurà ajudat o més aviat haurà fet endur les mans al cap algú que algú altre, però com a resum, els gastos que es queden anualment són de 1.850 euros al mes en gasolina, 600 en assegurança, 150 en l'impost de circulació, 800 en el manteniment, 600 en aparcament, i la pèrdua de valor del vehicle és d'uns 2.000 euros l'any. Per tant, estem parlant de 6.000 euros l'any aproximadament, que això serien 500 euros cada mes, uns 115 euros cada setmana i aproximadament 16 euros i mig cada dia. Així que recordem que estem parlant només d'un exemple hipotètic que hem posat, però sí que hem intentat agafar doncs una situació comuna que ens pot passar a tots el dia a dia aquí a la nostra comarca, i està clar doncs que bé, hem de prendre consciència sobretot dels gastos que tenim, i el cotxe és una de les grans fonts de despesa que ens podem trobar en el nostre dia a dia. Així que res, us deixo amb la següent secció, i em sap greu haver hagut de fer una mica d'advocat del diable en aquest cas, però vindrem amb seccions més alegres, seguríssim.
1: I quan parlem d'utilitzar el cotxe, sovint ens centrem en la

0: comoditat o en el temps que guanyem, però també hi ha tot el que implica per al territori i la mobilitat del Maresme. En volem parlar amb l'Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme. Sergi Ferrer, endavant.
1: Doncs avui parlem amb Antoni Esteban, cofundador de Preservem el Maresme, i parlarem d'una pregunta que, de fet, el programa d'avui va sobre aquesta pregunta precisament, i et volíem preguntar, Antoni, si podríem viure sense cotxe al Maresme?
2: Bé, la realitat és que actualment, i tal com està la situació, no podem viure de cap manera sense cotxe o sense algun tipus de transport com automobilístic. Per què? Perquè no s'estan fent els passos per aconseguir una mobilitat sostenible dins de la comarca. S'estan pensant moltes coses, però les úniques coses que es pensen és posar ciment a sobre de les carreteres per retreure encara més la mobilitat. El problema que tenim aquí al Maresme és molt senzill i molt simple, i fa molts anys que ho venim denunciant. El 2015 vam presentar la declaració del Maresme, que la vam presentar a Mataró i va ser subscrita per tots els partits de l'ampli polític, i ens van dir que estàvem d'acord amb el que presentàvem, i el que dèiem és que primer es té que fomentar el transport públic. Si no solucionem el tema de Rodalies, mai podrem solucionar el tema de la mobilitat del Maresme. Fer restringir la mobilitat de cotxes a dintre de la comarca, com es vol fer amb el tema de la pacificació, tal com està plantejat, i som conscients de que es té que pacificar, però tal com està planificat, creiem que és un greu error que encara produirà més problemes i més embussos amb els cotxes. Per què? Perquè si traiem carrils i posem carrils bicis, què farem amb els cotxes actualment? Anar per la C32 no és la solució. La solució és crear un transport públic que sigui ben finançat, que sigui adient, que no costi massa diners, i que la gent tingui l'alternativa de deixar el cotxe per agafar el transport públic. Si no hi ha aquesta alternativa, no és possible deixar el cotxe. I el que tenim que aconseguir és que els cotxes deixin de passar per la Nacional 2, no simplement reduir el pas dels cotxes. Per què? Perquè l'embús serà monumental. El que volen és que anem a portar els cotxes a la C30 i així tindran l'excusa per posar després peatges. Aquesta és la veritat.
1: Però clar, comentaves el tema del transport públic, que també és un tema delicat, sobretot per la gent que es mou, no només per la comarca, sinó també doncs, a Barcelona o als Vallesos, que estan just a dalt. Clar, al final és com una espècie com de contradicció, no? Perquè si el transport públic no acaba de funcionar i per agafar el cotxe cada dia hi ha gent que no s'ho pot permetre perquè el cost de la benzina doncs, cada dia està més encarit, doncs al final la gent no sap què fer, no? I llavors bici tampoc, perquè clar, poder si t'has de desplaçar doncs molt, doncs no l'agafes.
2: Bueno, realment és el que acabo de dir des del principi, vull dir, té que haver una alternativa, o sigui, el transport públic es té que millorar, es té que solucionar Rodalies, es té que solucionar el problema dels autobusos que baixin fins a Barcelona des dels pobles, des d'Arenys, des de Calella, des de Vilassar, des de Mataró, autobusos ben comunicats, que passin amb una freqüència correcta, que siguin correctes també el tema del cost dels bitllets, etc. Vull dir, si no solucionem el problema del transport públic, parlar de que si cotxes sí o si cotxes no, és ridícul. Per què? Perquè no hi ha una alternativa. O sigui, no és si podem anar en cotxe o no podem anar en cotxe, sí. És que tenim que anar en cotxe vulguem o no vulguem, perquè no hi ha una altra solució. I el que tenim que fer és solucionar aquests problemes. Aquesta és la veritable repte de mobilitat del futur del Maresme. Si no solucionem això, mai solucionarem el tema.
1: Per acabar, res, simplement un tema que també es parla molt, que és el concepte de que, és inevitable que últimament, doncs, el tema de la contaminació s'ha anat parlant molt, sobretot amb el tema d'utilitzar el cotxe, però l'ús del cotxe elèctric doncs, també se'n parla bastant. Creus que al final pot ser una causa futur d'utilitzar més el cotxe elèctric, o s'hauria d'utilitzar més aquest tipus de vehicle?
2: Sí, però malgrat que estem totalment d'acord amb el tema dels cotxes elèctrics, tenim també que pensar en el futur del cotxe elèctric. Per què? Tots sabem que les bateries dels cotxes elèctrics duren 10 anys i no són reciclables. Llavors, si no són reciclables i tenim que posar una altra bateria al cotxe perquè continuï funcionant, no sé si aquesta és la solució correcta. No sóc tècnic jo amb cotxes elèctrics, però penso que es tindria que buscar alternatives. Però ja dic, si en lloc de cotxes elèctrics o cotxes de benzina, de combustió, del que vulguis, tinguéssim un transport públic correcte, sí que tindríem alternativa. Cotxe elèctric, sí, és una bona solució de moment, de cara a un futur pròxim, però no un futur llarg, a llarg termini. Pensem que la contaminació, des de que s'ha obert la C32 aquí al Baix Maresme, per exemple, ha baixat més d'un 40%, el qual és molt significatiu. Les malalties cardiovasculars han baixat moltíssim. Pues això vol dir alguna cosa, que alguna cosa estem fent bé. Continuem amb aquest camí, continuem amb el camí de ara que hem aconseguit traspassar la majoria de la mobilitat a la C32, pues el que tenim que fer és solucionar el problema del transport públic, és que és imprescindible, si no, no farem mai res.
1: Doncs molt bé, Antoni Esteban, moltes gràcies per ser aquí avui a l'Hora Maresme, i res, que vagi molt bé i molt de futur en el cotxe.
2: Vale.
1: Vinga,
2: adéu.
0: Després de tot el que hem parlat, recuperem la pregunta del dia. És viable viure al Maresme sense cotxe? Volíem proposar el repte de venir a la feina amb transport públic a un dels nostres col·laboradors, però què millor que parlar-ho amb algú que ho viu en la seva pròpia pell. De fet, la nostra companya, la Laura Espanyol, arriba cada dia en transport públic a la feina. Oi que sí, Laura?
3: Doncs sí, vinc a la ràdio amb transport públic perquè sóc una de les persones que no tenen cotxe propi, que sincerament em pensava que eren menys persones les que havien pres aquesta decisió al Maresme, però segons les dades de l'IDESCAT, a la comarca del Maresme hi ha 213.791 vehicles registrats, dada que ens deixa amb 696 vehicles per cada 1.000 habitants. O sigui, un 30% dels habitants del Maresme no tenen un vehicle, entre els quals estic jo. Si parlem concretament del meu cas, tinc la sort de viure a Pineda i treballar a Malgrat, que traduït a la R1, la línia de tren d'aquí al Maresme, són dues parades de tren. Per tant, per venir a la ràdio trigo una mitja hora des que surto de casa fins que entro per la porta, uns 10 minuts més dels que trigaria si vingués en cotxe, sense comptar l'estona que trigaria en aparcar, que això no ho tenia calculat.
0: L'estona que trigaries per aparcar, i també depèn del trànsit a aquella hora.
3: Exacte. Però realment el trànsit seria una mica equiparable a que el tren sol anar tard.
0: Clar.
3: Llavors, realment, quan trobes trànsit, podries equiparar-ho a això, que el tren pot anar tard, per tant, ja no ho he comptat. Són uns...
0: Clar.
3: Mitja hora amb tren, 20 amb cotxe, i ja els altres factors poden anar variant. De fet, jo tinc sort, que és el que deia, perquè són dues parades, però la línia de Rodalies d'aquí al Maresme és de les més febles per la seva proximitat al mar i pel mal estat de la seva estructura. Plataformes de monitoratge de transport registren habitualment que la fiabilitat ronda el 73% en els darrers mesos, amb una mitjana de prop de 20 incidències mensuals relacionades amb avaries mecàniques, robatoris de coure o problemes de senyalització. Que a causa d'aquestes incidències és el que dèiem, la puntualitat global de la xarxa cau sovint a mínims històrics, com per exemple aquest darrer mes es va registrar un 45% de puntualitat general. També hi ha aglomeracions que es creen a primera hora del matí. Als trens direcció Hospitalet només hi trobem seients els que pugem des de pràcticament l'inici de la línia, però tot i així la R1 podríem dir que funciona relativament bé, perquè al cap i a la fi et porta als llocs, moltes vegades amb retard o esperes interminables, però arribar acabes arribant. Però sí que em volia centrar també en què passa quan volem anar a l'interior de la comarca, perquè depenem de la xarxa d'autobusos municipals, ja que la línia de tren no s'endinsa cap a l'interior del Maresme. Viure sense cotxe és una inversió de temps, i aquesta inversió es nota sobretot quan has d'anar a pobles com Sant Cebrià de Vallalta, o Rius, Tallà o Alella. Per exemple, per arribar des de Malgrat a Sant Cebrià de Vallalta amb cotxe és un trajecte de 20 minuts. En canvi, en transport públic és una combinació de tren i autobús d'una hora i quart, gairebé una hora més que amb vehicle propi.
0: Clar, perquè depenent no de cada poble on tingui ubicada l'estació de tren, Malgrat l'estació de tren està pràcticament al centre, oi?
3: Sí, exacte, però per exemple a Santa Susana, que és just al poble del costat, són uns 20 minuts caminant.
0: Clar.
3: Tranquil·lament des del centre del poble.
0: Per tant, doncs això, no? Que cada poble té unes característiques diferents. I em anaves a comentar el cas d'Òrrius.
3: Sí, per exemple, per anar a Òrrius són dues hores amb transport públic agafant la R1 i dos autobusos davant dels 40 minuts que seria amb cotxe des de Malgrat. Entenc Malgrat, però també des de la zona de l'Alt Maresme. També per anar a Teià o Alella ens passa el mateix. Són viatges que amb cotxe serien de 40 minuts i amb transport públic es transformen en 1 hora i 20 o pitjor, perquè també no és només el temps del trajecte, també depèn de serveis interurbans, on si perds el bus de tornada perquè la reunió de feina s'ha allargat uns 5 minuts, estàs venut, vull dir, potser et passa un altre autobús al cap d'una hora, en comptes de 5 minuts com potser estem acostumats a ciutats o capitals.
4: Continua, Laura.
3: Sí, perdona.
4: No, tranquil·la.
3: També que
4: potser esperaves que et digués
3: també
4: alguna cosa.
3: No, tranquil. A part de si perdem l'autobús, això que dèiem, de que potser has d'esperar una hora al següent, també hi ha els retards del tren, que també ho dèiem abans, vull dir, la línia, per molt que arribis, pràcticament cada dia hi ha uns minuts de retard, i quan no tens tanta sort, a vegades són 20 minuts, mitja hora o una hora. També hi ha el fet d'agafar el tren per si de cas, per evitar aquests retards, que ja implica més temps i més planificació a l'hora de moure't amb tren i autobús, i bueno, amb transport públic en general necessites molta planificació. Com hem parlat abans, es nota a la butxaca també, perquè a nivell econòmic no has de pagar la lletra del cotxe, ni l'assegurança, ni els impostos, ni les revisions del mecànic, la benzina, que ara mateix està altíssima, ni zones blaves per aparcar. Simplement, actualment el bitllet mensual et costa 21 euros. Vull dir, això, en comparació amb un cotxe, està superbé.
4: Clar.
3: Però sí que és veritat que davant d'una urgència a la nit, que no solen haver-hi trens i els autobusos nocturns són tenen més, bueno, passen menys sovint que per al dia, depens o d'un taxi o, si tens sort, d'algú que tingui cotxe que et pugui portar. O sigui que no tothom dormiria tranquil si davant d'una urgència no tens com anar, doncs, a l'hospital, per exemple, o
4: clar,
3: o on sigui.
4: Llavors, Laura, moment, la teva conclusió,
3: perdona.
4: No, la teva conclusió quina seria al final? Doncs, val la pena tenir cotxe, vehicle privat, o val més la pena esforçar-se una mica més i anar amb transport públic?
3: Jo crec que si vas en transport públic t'has de planificar. Sí que si treballes a l'interior perds molta estona anant a treballar, però si tens la sort, com tinc jo, d'anar de treballar al costat de casa, diguéssim, doncs el transport públic és una bona opció. Ara ja no parlem de l'oci i això, que sí, ja depens de tenir amics amb cotxe.
4: Clar,
3: però
4: clar.
3: Sí, com a viure es podria viure.
4: Molt bé, Laura, moltes gràcies per l'espai. Fins ara.
3: Fins ara.
4: Vinga, va, som i arribem a la meitat del programa i anem a fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim, això, Quim Serra?
5: Hola, bona tarda. Avui nova jornada marcada per l'estabilitat, amb alguns núvols baixos que hem pogut veure a conseqüència d'aquest vent d'origen marítim que, carregat d'humitat, doncs, ha afavorit la formació d'aquests núvols. Les temperatures també han baixat una mica en comparació a les d'ahir, les màximes més altes, 28-29 graus, ahir s'arribava als 31 puntualment, als 32, i esperem, doncs, un inici de tardor aquesta propera matinada, quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada, marcat pel temps pràcticament estiuenc. I és que demà tornarem a tenir estabilitat, sol i temperatures una mica més altes en relació als d'avui, però és que dijous sembla que tocaran sostre i alguns, pràcticament totes les màximes, quedaran per sobre dels 30 graus i algun valor podria arribar fins als 33. Per tant, ambient càlid encara els propers dies. Això començaria a canviar una miqueta entre divendres i el cap de setmana, amb temperatures que baixarien una mica, tampoc no massa, i amb més núvols, sobretot de cara a diumenge.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
4: No. Doncs va, seguim avançant. Moment de fixar-nos en què es diu avui a les xarxes socials amb la Laura Espanyol. Laura, bona tarda. Comencem, doncs, fixant-nos en què es diu el Maresme.
3: Doncs mira, al Maresme tenim que una quinzena de municipis han posat àrees de servei al llarg de la ruta Eurovelo 8 perquè sigui més fàcil moure's en bicicleta per la comarca. La ruta travessa la Mediterrània des de Cádiz fins a Xipre i, a diferència de la de França, que està molt avançada, aquesta encara té molts trams incomplets o que passen per carreteres ordinàries. Tot i aquesta mancança, al Maresme, el Consell Comarcal ha fet una aposta decidida per la mobilitat en bici i ha aprofitat uns fons Next Generation que ja han posat instal·lacions de suport en 17 municipis, entre els quals hi ha Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Malgrat de Mar, Mataró, Montgat, Palafolls, Premià de Dalt, Premià de Mar, vull dir, 17 municipis, com dèiem. Es preveu que tots els punts de suport estiguin operatius a l'octubre, cada ajuntament ha triat el que li ha semblat millor, i també per combatre els efectes de la calor, en una desena de municipis també s'han posat fonts i illes de frescor. Per exemple, a Vilassar hi ha taules de pícnic i una coberta amb teixit de coco que dona per un respir a qui s'hi atura.
4: Molt bé. I en clau internacional, en què ens fixem?
3: En clau internacional ens fixem en que l'Organització de les Nacions Unides alerta que els éssers humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. L'advertència surt del primer informe del grup d'experts després que a principis de mes l'ONU ja expressés la seva preocupació i demanés una regulació urgent de la tecnologia. El panell d'IA de l'ONU ha analitzat el cas Hugging Face, que aquest estiu va fer saltar totes les alarmes quan uns agents d'OpenAI van hackejar l'empresa. Als especialistes els preocupa que l'incident va tenir lloc al món real i no en un laboratori, que és un entorn controlat on els investigadors poden fer un seguiment de totes les variables. Aquests autors avisen que aquell episodi va fer saltar pels aires les tres condicions que poden comportar la pèrdua de control d'una intel·ligència artificial: la desviació o desalineament de l'objectiu definit pels humans, la capacitat de dur-lo a terme i un entorn que ho permeti. De fet, l'informe alerta que en aquest cas els agents ja han adoptat objectius propis, han infringit deliberadament les instruccions de seguretat i han intentat ocultar les seves accions.
4: Perfecte, i el tema curiós del dia?
3: Com a curiositat tenim que els veïns de Cassà de la Selva, el gironès, ja han triat quina hauria de ser la bandera del municipi. La votació no obliga a res, de manera que ara la pilota és a la taulada de l'Ajuntament, que haurà de decidir si es fa la seva proposta i engega els tràmits legals per aconseguir-ho. El grup de recerca i estudis cassanencs va començar el procés de triar la bandera fa un any i mig i va encarregar 4 dissenys diferents. Des del 12 de setembre passat, cada veí ha pogut votar el que més li agradava. L'opció guanyadora és la més diferent de totes les que s'han presentat. És un fons blau intens amb la silueta al centre d'una alzina surera amb les arrels i les branques de color blanc. El disseny és de Xevi Forroi en col·laboració amb la mateixa entitat que ha organitzat la votació. Les altres tres opcions tenien com a tret en comú dues franges horitzontals, una verda com a símbol dels boscos de les Garbarres i una taronja com el color del tronc de les sureres quan en treuen les escorces.
4: Molt bé, Laura, doncs anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Tu diràs què estem preguntant avui? Sí, tu mateixa.
3: Avui estem... Sí, perdona.
4: Tranquil·la.
3: Avui estem preguntant, en relació amb el tema del dia, als nostres oients els hi preguntem si van en bici per aquí al Maresme.
4: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant avui al programa. Laura, gràcies, fins ara.
3: Fins ara, merci.

0: I va, avui tornem a l'any de la Picó i ho farem amb una ullada al 1955. Anem força enrere, Oriol?
1: Doncs sí, sí, sí, Gemma, mira, avui volem fer aquesta ullada, explicar coses d'abans, conèixer coses d'abantes, que deien, anem fins a 1955, en aquest cas, amb aquesta secció, avui amb el Xavi Obon i la Martina Calvo.
2: Avui ens n'anem fins al 1955, un any que va donar per a moltes coses, algunes de molt serioses, d'altres de curioses, i alguna que, si ets d'Arenys, et toca directament al cor.
3: Per exemple, a Montgomery, Alabama, l'1 de desembre, una dona afroamericana de 42 anys, Rosa Parks, es va negar a cedir el seu seient de l'autobús a un passatger blanc.
2: La van detenir, i aquella detenció va desencadenar el boicot als autobusos de Montgomery. Quatre dies després, es va crear l'Associació per al Progrés de Montgomery, i en van posar al capdavant un jove pastor de 26 anys, Martin Luther King.
3: El boicot va durar 381 dies, i una dada important, Rosa Parks no va ser la primera persona que s'havia rebel·lat contra aquella segregació. 9 mesos abans, un adolescent de 15 anys, Claudette Colvin, ja havia estat detinguda per negar-se a cedir el seu seient.
2: I del moviment pels drets civils a Hollywood. El 30 de setembre va morir James Dean.
3: Tenia només 24 anys. Conduïa el seu Porsche 550 Spyder, que havia batejat com a petit bastard, i ho feia camí d'una cursa a Salinas quan va tenir l'accident a Califòrnia.
2: I aquell mateix any havia estrenat A l'est de l'Eden. Rebel sense causa encara no s'havia estrenat quan va morir.
4: You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood. No, you use every other phony excuse.
3: Un altre protagonista del 1955 va ser Alexander Fleming. El 18 de setembre, a Chichon, s'inaugurava el que es considera el primer monument del món dedicat al descobridor de la penicilina.
2: Fleming havia mort 6 mesos abans i va ser la seva vídua, Amalia Fleming, qui va inaugurar-lo. I encara una dada entranyable. El monument es va pagar amb una subscripció popular entre els habitants de Chichon.
3: I sense marxar gaire lluny, aquell estiu passava una cosa ben curiosa a Mataró. El 28 de juliol, les santes Juliana i Semproniana van anar al fons del mar.
5: Uau, el mar! Uau, el mar!
2: Exactament. Una escultura de plom de les patrones de Mataró es va submergir davant del litoral, a la zona coneguda com la Boia.
3: A uns 7 metres de profunditat i a una milla de la costa. La iniciativa era de Josep Maria Diamant i Jaume Arenas, vinculats al CRIS, el Centre de Recuperació i Investigacions Submarines.
2: I això de les santes sota l'aigua segur que desperta records entre molts mataronins.
3: I del mar de Mataró pugem fins als Pirineus. El 21 d'octubre de 1955, el govern espanyol va declarar el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que es convertia en el 5è Parc Nacional de l'Estat i el 2è dels Pirineus, després d'Ordesa.
2: El parc original ocupava unes 9.851 hectàrees i se situava inicialment entre els termes d'Espot i Barruera. Amb les ampliacions posteriors, el territori protegit s'ha estès per l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i la Vall d'Aran. Avui és l'únic parc nacional de Catalunya.
3: I aquell mateix 1955, al Pallars Sobirà, entrava en funcionament la central hidroelèctrica Espot Salt de la Torrassa, vinculada al Pantà de la Torrassa, un embassament de la Noguera Pallaresa situat entre la Guingueta d'Àneu i Espot.
2: El nom de la Torrassa no és casual. Ve d'una antiga i gran torre de guaita que hi havia en aquell indret.
3: I ara, una notícia que a Arenys segur que ens toca més de prop. El 1955 també és l'any en què van arribar els nostres gegants.
2: En Tallaferro i na Flor d'Alba. Els va construir l'artesà Domènec Humbert i els va costejar Josep Pons i Vila, que els va cedir a la vila d'Arenys de Mar. Es van estrenar el 8 de juliol de 1955, vigília de Sant Zenon.
3: I mira quina curiositat. Per modelar-los, Humbert es va inspirar en dues cares molt conegudes del cinema de l'època, Cornel Wilde, per a Tallaferro, i John Fontaine, per na Flor d'Alba.
2: I encara una altra curiositat. Es va pactar que els gegants fossin únics, però sense destruir-ne el motlle.
3: I això explica que a Premià de Mar hi hagi uns gegants amb els mateixos rostres que els nostres. El vestuari i alguns detalls canvien, però la cara és la mateixa.
2: O sigui que, en certa manera, tenim família gegantera escampada pel Maresme. I fins aquí el nostre viatge pel 1955. La setmana que ve tornarem amb un altre any i més històries de l'any de la Picó.
3: I ara us deixem amb Domenico Modugno, un dels grans noms de la cançó italiana i una de les seves peces més estimades, Vecchio Frac.

0: El viejo frac, Gemma, sé que l'any de la Picó, 1955, no hi eres, no, encara, Gemma?
1: No hi era, i a més, clar, aquesta cançó, potser en Sergi Ferrer, que és una persona, doncs, molt entesa amb el món de la música i el cinema, la coneix. No?
2: No, ja t'ho penso que no.
1: Ostres, m'has decepcionat, Sergi.
2: M'has antic.
1: M'has antic, eh?
2: Tampoc és el meu estil, eh?
0: És que, és que l'any de la Picó és això, és una cosa clar, molt antiga, no podem parlar d'abans d'ahir, tampoc.
1: No, totalment, sí. Si cal anar enrere, doncs s'hi va doncs, molt lluny. Molt bé, Oriol, doncs moltes gràcies. Com sempre, ens escoltem la setmana que ve en una nova secció.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
1: I avui us portem un nou episodi de llibres amb la nostra col·laboradora, la Mar Arenaza. Avui ens parla del llibre Anhelo de Raíces, una lectura autobiogràfica sobre la vida lluny de la ciutat, que ens servirà per relacionar-ho amb el tema que tractem avui al programa. Endavant!
2: Bé, doncs nou episodi de llibres amb la Mar Arenaza, com sempre, qui ens acompanya. Què tal, Mar, com estàs?
1: Bé.
2: Com sempre, introdueixo el tema del dia,
1: sí.
2: Ens parles una mica del llibre que ens has preparat i a partir d'aquí doncs anem tirant, no? Avui, tema, no sé si delicat, perquè portem dos seguits de transport, però podríem viure sense cotxe al Maresme? Pregunta, tot això perquè és la Setmana Europea del Dia Sense Cotxes.
1: Sí.
2: Jo crec que aquest dia sense cotxes va molt derivat al llibre que ens portes avui.
1: Sí.
2: Què ens portes?
1: Val, porto un llibre que és molt bonic, preciosíssim, que es diu Anhelo de Raíces, de la May Sarton.
2: Vale.
1: Vale, és una senyora que ja va morir de fa uns anys i que va decidir canviar de vida. Ella ja era gran i va decidir doncs comprar-se, ella és era nord-americana, una casa vella, antiga, a New Hampshire. Saps, allò en medio de ninguna parte,
2: rural, sí,
1: allò
2: sí, sí,
1: molt rural, i pues, bueno, arreglar-la i canviar doncs tota una estructura que ella havia estat visquent, pues, canviar-la, no? I llavors doncs jo això ho relaciono amb el que si es pot viure sense cotxe al Maresme, perquè també implica doncs un canvi, no, de mentalitat, perquè una cosa és no tenir cotxe, una altra cosa és no poder-se moure, que són dues coses diferents, no?
2: Correcte.
1: I que jo crec que, bueno, que es podria aconseguir si canviéssim una miqueta, no, el paradigma.
2: Vale.
1: Que és el que presenta aquest llibre, que és totalment biogràfic, i llavors doncs parla d'això, no, de com ella doncs decideix anar-se'n aquí, en aquesta nova casa, fer créixer un jardí, relacionar-se amb els veïns, no? Després d'una vida així com diferent, i com ella doncs això ho va transformant, i ella doncs va vivint molt millor i molt més en concordància amb el que seria doncs la vida més natural, no? Més tranquil·la, amb més serenitat.
2: Que parlaríem dels Estats Units, que és un, bueno, és un país amb unes grans extensions, i és inevitable,
1: sí,
2: doncs que hi hagi zones on hi hagi doncs cases independents, no?
1: Sí.
2: Rurals, que es diria. Però aquí, clar, parlem del Maresme. El Maresme no és tan habitual, i més ara, no?, que s'està urbanitzant tot.
1: Sí.
2: Parlaríem d'una urbanització apartada del centre de la ciutat, si ens anem a Calella, per exemple.
1: Exacte.
2: Que aquí entraríem en un dilema de que sí que necessites cotxe relativament, perquè t'has de moure, per exemple, per anar a fer la compra.
1: Clar, no? Has de, sí, però a vegades igual no és que prohibir el cotxe, sinó que n'hi hagin menys, moure't, clar, amb els veïns, o saps allò...
2: O tenir un hort.
1: O tenir un hort, i sí, sí, sí, no? O estructurar-te la compra i, de més, per utilitzar-lo el menys possible. Clar, són eleccions de vida, també, no?
2: Sí.
1: I ja et dic, una cosa és que no hi hagi cotxe, una altra cosa és que no hi hagi mobilitat, perquè si no seria com tornar a l'època medieval, vull dir que ja devia tenir el seu. Però bueno, tot era com més complicat, no?
2: Sí,
1: vull
2: sí,
1: dir
2: sí,
1: que
2: sí, sí.
1: El que sí que és cert és que, clar, el Maresme, entre el tren, els autobusos, vull dir, i que estem tots bastant junts relativament, no? Almenys la banda aquesta més de la costa i així, pues bueno, es pot plantejar, no?, de fer-ho d'una manera diferent.
2: Bueno, i més si parlem de Calella, potser hi ha altres localitats, però els que som de Calella almenys, la sort que tenim és que ens podem moure per la ciutat doncs relativament a peu,
1: sí,
2: perquè et travesses Calella doncs en rem 15 minuts,
1: sí.
2: Llavors si t'has de moure per la ciutat, doncs poder no cal el cotxe en aquest,
1: sí,
2: cas, no cal convertir-se en l'autora d'aquest llibre.
1: Sí, amb una eremita,
2: exacte,
1: ja.
2: Però sí que i és un tema també el transport públic, ja ho vam comentar anteriorment, doncs, que és bastant delicat.
1: Sí.
2: Per acabar aquest episodi, sé que ara és més curt, Mar, però bueno, com fem sempre, a qui li recomanes aquest llibre? Que t'ho pregunto sempre al final de tot.
1: Sí, doncs jo crec que és sobretot per gent que li agradi llegir llibres biogràfics, o sigui, que expliquin els autors vivències pròpies, que és una relació com molt directa amb l'escriptura, i també de com s'avança amb aquest canvi, no? Aquest canvi de vida, perquè ja ho va explicant amb molt de carinyo, no? I amb molt de sentit de l'humor també, no? Coses que no estàs acostumada i de cop dius, ostres, i ara què faig, no? Uh-huh. I en aquest sentit de vivències molt directes i gent amb curiositat.
2: Molt bé, doncs ens apuntem a aquest llibre. Esperem també que en relació al tema del dia, doncs el tema del cotxe es pugui reduir una mica gràcies al transport públic, que també ha d'anar una mica a l'alça, cosa que és complicada, però bueno, ho dic aquí en fluix perquè no m'escoltin massa,
1: però és que és inevitable,
2: Mar, moltíssimes gràcies. Ens veiem a la propera.
1: Merci.
3: I als tastets d'avui aprendrem a dir bé les expressions al nostre dia a dia amb en Martí Capçada. Endavant.
4: Gemma, ara comencem amb els tastets, que estem tenint un petit problema, però els tastets d'avui, recordar que farem una petita explicació d'aquelles paraules que potser diem malament o expressions de castellanismes, però que tenen realment la seva forma correcta.
3: Així hi ha una? Que... Mira, m'has fet pensar en una. Primer de tot, abans de tot, a sol te'n pots en sortir amb el tema del problema
4: crec
3: tècnic?
4: Que sí, o... crec que sí.
3: Vale, perquè potser aquí em poso a parlar.
4: A veure quina tens, Gemma, d'expressió.
3: Mira, molta gent diu arrel d'aquell dia que em vaig trobar amb tal, és arran de.
4: Mira, és una d'aquestes que tractarem durant la secció d'avui. Així que, Gemma, ara sí que sí, després d'aquesta que ens has iniciat, veurem quina us porto.

De l'Hora Maresme que us faré jo mateix, dedicarem uns minuts a parlar de llengua catalana, però tampoc sense posar-nos del tot acadèmics, perquè hi ha paraules i expressions que potser diem cada dia amb tota la tranquil·litat del món i que de tant sentir-les ens semblen absolutament normals en la nostra llengua, però el que ens hem de preguntar és si les diem bé o no, i moltes, doncs, malauradament, és un no. Per tant, avui repassarem alguns errors molt habituals, molt d'ells per la influència directa del castellà. Comencem per una de molt típica, el famós bueno. Un exemple seria, bueno, doncs ja ho farem demà. Segur que l'heu sentit o l'heu dit mil vegades. En català, doncs, tenim alternatives com bé, doncs bé, d'acord, o fins i tot va, depenent del context. Uns exemples serien bé, doncs ja ho farem demà, va, ja en parlarem. Un altre que també se'ns escapa moltíssim és el vale. Quedem a les 8, vale. En català, doncs, podem respondre d'acord, entesos, fet, va bé, o simplement va, també. I ara, un altre que també genera molts dubtes. Anirem fent així una bateria, avui. Parlem del tinc que. Demà tinc que anar al metge. Doncs no, aquesta tampoc està ben dita. Hauria de ser demà he d'anar al metge. Per tant, tenir que fer alguna cosa que expressa obligació és un calc del castellà tener que. En català, haver de. Vinga, obrim un altre parèntesis. De moment ja n'hem dit unes que jo crec que diria que pràcticament tots, per desgràcia, anem colant en el nostre dia a dia. Però ara una altra de molt clàssica és el m'adona igual. Aquesta construcció també ens arriba directament del castellà, però és que podem dir, per dir-ho correctament, m'és igual, tant me fa o no m'importa. I de fet, tant me fa és una expressió ben nostra que val la pena conservar. Seguim. Què dieu vosaltres? Algo o alguna cosa? Vols algo per veure? Doncs en català estàndard diríem, vols alguna cosa per veure? I passa una cosa semblant amb el pues, ja que a vegades estem parlant perfectament en català i de sobte diem un pues no ho sé. Doncs aquí tenim el nostre estimadíssim doncs, que ben dit seria doncs no ho sé. Això un altre cas. Ara anem a una expressió una mica més traïdora, perquè potser no ens n'adonem ni que és una interferència, i és el menys mal. En català correcte podríem dir l'encara sort, el sort que, o per sort. Un exemple seria encara sort que portava per aigua. Un altre molt habitual també és el que va. Jo no he fet res. En aquest cas, segons el context, podem dir i ara, que, de cap manera, o altres expressions equivalents. I aquí és on descobrim una cosa interessant. I és que moltes vegades no és que el català no tingui una manera de dir-ho, sinó que hem deixat d'utilitzar expressions pròpies perquè en tenim una altra molt més present al nostre voltant. Així que acabem amb una altra que també escoltem molt constantment, i és el a veure què passa. Aquí atenció, perquè a veure sí que és correcte. El problema és que arriba quan escrivim a veure què passa, o confonem el a veure amb el verb haver. Si estem parlant de mirar, comprovar o esperar un resultat, es diu a veure què passa, a veure si demà fa sol. Sempre separat, el a veure. I fins i tot aquí, en aquest petit examen de català quotidià. Llavors, segurament avui n'hem descobert alguna coseta que diem en el nostre dia sense adonar-nos-en. I la gràcia, doncs, no és parlar amb por per equivocar-nos, sinó tot el contrari. Conèixer més recursos per poder triar com volem parlar i parlar-lo correctament, ja que hem de enriquir el que és la nostra llengua, i aquí, doncs, amb els nostres tastets de llengua sempre intentem donar-vos una petiteta píldora per conservar el català i mantenir-lo durant les futures generacions. Així que fins aquí aquesta secció, i ens escoltarem la setmana que ve amb un nou tastets de llengua, en aquest cas del Centre de Normalització Lingüística.

0: doncs, de totes aquestes expressions que estan maldites i que a vegades doncs, normalitzem en el nostre dia a dia, us vull preguntar, companys, quina expressió és la que més feu servir de forma, doncs, sense donar-vos compte. Martí, ja que has començat tu amb la secció, quina és la paraula o expressió que acostumes a dir que no està bé?
1: Doncs mira, Gemma, jo faig servir molt una que, de fet, ja ho he comentat algun cop, que me la van preguntar al Gran Dictat, que hi vaig participar, i la vaig fallar, de fet, que és la de cuidado, quan s'acosta, per exemple, un cotxe a la carretera i vols avisar algú i dius cuidado, és compte, com es diu correctament. Compte. El que veus que és, no sé, tinc el cuidado, no sé si és per aquesta experiència que tinc o alguna cosa, però molt interioritzat, així que és una d'aquestes paraules que he de mirar d'anar canviant en el meu dia a dia.
0: Martres Serres, hi ha alguna cosa que diguis malament tu?
2: Intento sempre parlar tan bé com puc el català, perquè quan escolto que algú s'equivoca, òbviament no estic tot el rato corregint, però sí que és alguna cosa que dic, ostres, això crec que ho pots millorar, com el tinca, no? Que moltes vegades li corregeixo a ma mare, o aiga, ella diu, en lloc d'aigua, no sé per què. Sí, sí,
0: sí.
2: Tu també t'has trobat de gent, o els avis?
0: Sí, més gent d'altres generacions, col·legi, sí. Llàpid, canalla...
2: Hòstia, paraules, llàpid, sí.
0: Sí, paraules que deien abans, no?
2: Doncs això, que m'enrotllo, si no, la paraula, com en Martí, el cuidado, l'utilitzo moltíssim, el tinc molt interioritzat, com ha dit ell, tot i que em repeteixo, doncs l'ha dit i dic, ostres, també l'afegiré, i l'altre és el bueno.
0: Molt bé, doncs va, tenim un minutet, m'agradaria també escoltar la Laura, en Jordi i en Sergi. Laura, hi ha alguna paraula que diguis malament?
3: Jo dic molt bueno, sí, vale. Que també vaig fer molt de treball per deixar de dir pues, i ara sí que dic bastant sovint el doncs.
0: Molt bé.
3: I m'he apuntat també que el menys mal, jo el dic malament, hauria de ser encara sort, però jo dic menys mal, jo ho he traduït una miqueta més encara.
0: Molt bé, companys, em sap greu, Jordi i Sergi, ens escoltem demà, si us va bé, és que 30 segons que ens queden de programa. Vaja, gràcies a tots i demà tornem amb un nou tema del dia. Adeu.
4: Hora Maresme, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
2: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
3: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
4: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
1: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
3: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
1: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
5: Avançar les eleccions no són bones notícies.
6: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
7: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, era un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Ei, Neus, no en tinc ni idea de com les munten, però és veritat que apareixen així com a bolets. Mira, faré una cosa, escric al grup de WhatsApp de la gent del Rambla 54 i a veure si algú ens ho pot contestar o ens ho pot explicar. Vinga, fins després, un petó.
3: Tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun, tiriti-traun-traun-traun.
4: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
3: Rambla 54 és un passeig humanístic.
4: Gràcies per aquest...

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
2: Habitualment, quan penso en esports de lluita, el meu cervell activa aquesta sintonia i visualitza unes escales i Sylvester Stallone. I si ja parlem d'arts marcials...

0: Que gran, Uma Thurman. Però per parlar de lluita en format d'esport, potser no caldria anar fins a Hollywood. Nerea Alzo, benvinguda al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna.
0: Deia que no cal anar tan lluny perquè a les Terres de l'Ebre hi tenim un exemple que potser l'oient no coneix. Jo ara semblo molt llesta, però jo tampoc t'he de dir que en tenia ni idea. És la lluita de Bach, o del Bach. Nerea, què és això? Què és la lluita del Bach?
1: Mira, Anna, la lluita del Bach és un combat que comença entre dos adversaris abraçats i l'objectiu és fer caure a l'altre. Depenent de com caigui l'adversari, llavors s'aconsegueixen més o menys punts. I guanya el primer que arribi a 4. Cada enfrontament dura 2 minuts.
0: Jo he buscat això de Bach al DIEC, al Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i en la segona excepció he trobat caiguda forta i cop que produeix. Imagino que ve d'aquí el nom de la lluita del Bach, no?
1: El nom no se sap ben bé exactament l'origen d'on ve, però sí, tot apunta que al final l'oponent ha de fer un Bach per guanyar i per tant segurament sí, ve d'aquí.
0: Nerea, i va ser un esport molt típic i habitual a principis del segle XX, em deies...
1: Sí, però en la recta final de segle estava ja pràcticament perdut, fins que un home que es deia Juan José Vaide Pérez Casanova, professor de karate de Deltebre, que havia crescut practicant la lluita del Bach, va decidir ensenyar als seus alumnes en què consistia. M'ho explicava Miquel Castro, que és el president de l'associació del Bach a les Terres de l'Ebre.
2: I un dia mos va dir, bueno, vos puc ensenyar això, esta lluita també, perquè és algo que es feia aquí abans. I mos ho va ensenyar, mos ho va explicar una miqueta i mos ho va ensenyar, i a partir d'allí vam veure que això era algo molt, molt interessant, que era una tradició que era una llàstima que s'havia perdut, en aquell moment ja estava completament perduda, i vam començar a recuperar-la, vam decidir que volíem començar a recuperar-la. Això va ser, doncs, com ja et dic, un procés molt llarg, de 40 anys, però a poc a poc, ara fa cap allà l'any 2019, vam fer el que és l'associació.
0: I encara deu haver-hi gent que recorda haver practicat aquest esport de jove i segur que n'hi ha que també doncs, han contribuït a mantenir-lo.
1: De fet, és una de les anècdotes que em va explicar el president de l'Associació de la Lluita del Bach. Segons Miquel Castro, molta gent se'ls apropa per recordar que practicaven aquest esport anys enrere.
2: Cada vegada queda menys de gent, però abans hi havia gent que havien sigut lluitadors bastant reconeguts i que ens explicaven les seves... Mira, jo feia esta tècnica, jo feia d'esta manera, jo tenia este truquet... I, bueno, el que em va fer molta gràcia, o me va cridar molt l'atenció, va ser una vegada que, quan vam presentar el llibre del Bach, se me va apropar una senyora i em va dir, ah, jo això ho practicava quan era xocoteta. Diu, i ara, quan mon net ve a casa meua, li diu, mira, agarra't així i li ensenyo a lluitar el Bach.
0: I ara, com diu el Miguel, el Bach doncs, el practiquen tota mena de persones, en tant que com qualsevol esport doncs, aporta beneficis, no?, físics i mentals.
1: Sí, tot i que actualment, evidentment, el practiquen sobretot persones joves, però hi ha de tot.
2: Evidentment, tenim avui en dia, majoritàriament tenim gent jove, crios i adolescents, de tots els sexes també. Els més petitets els fem lluitar en categories mixtes, perquè no hi ha molta diferència entre xiquets i xiquetes. Després ja, quan se van fent més grans i es van desenvolupant més, a partir de categoria cadets, júnior i això, ja anem diferenciant per sexes, però tenim nois i noies que lluiten i, bueno, i és apte per a tothom.
1: Però clar, tal com apunta disculpa. I a més és un esport que ha captat l'interès tant de les Terres de l'Ebre com d'altres llocs.
2: Gent d'aquí i gent gran que ho recorda de quan ho va de la seva infància i inclús gent de fora que crida molt l'atenció i els fa molta gràcia veure que hi ha un esport de lluita que no coneixien autòcton d'aquí de Catalunya i de les Terres de l'Ebre.
0: Però clar, tal com apunta el Miguel, això dels esports de lluita és molt habitual en molts llocs del món, tot i que normalment, com dèiem al principi, ens venen al cap la boxa i les arts marcials orientals.
2: Els esports de lluita n'han existit per les cultures sempre. Lo que passa que los japonesos, los asiàtics, lo que han fet molt bé ha sigut conservar-ho i saber-ho portar a l'actualitat, saber-ho reformular, saber-ho reinventar perquè encara avui en dia encara es practique. Això és lo que no hem sigut capaços de fer en moltes esports, moltes lluites i molts esports tradicionals. I suposo que siguin una mica l'exemple d'ells és lo que estem fent. Però realment, si vas a mirar, aquí a Espanya pues, tenim la lluita canària, tenim la lluita lleonesa, a França se practica la lluita bretona.
1: Exacte, en tenim totes les cultures i aquí gairebé ho perdem. Per això l'objectiu de l'entitat és continuar treballant per conservar, per difondre aquesta tradició. De fet, si algú li interessa poder-ho veure en directe, solen fer diferents competicions i exhibicions. Així que si algú vol provar, cap problema, estan oberts a tothom que vulgui.
0: Jo no sé si m'hi veig gaire, Nerea, tot i que està clar que té beneficis físics i socials, com tots els esports.
1: I la disciplina, clar, que no és només una cosa habitual en esports com el karate, també fa falta a la lluita del baki i en altres, en qualsevol cas, és molt interessant de veure.
0: Segur, venir-ho a veure ja no et dic que no. Ho apuntem a la nostra llista d'activitats pendents al Rambla. Arnau, anar a veure la lluita del bac. Nerea, moltíssimes gràcies i parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Aquesta eina que sentiu de fons és una serra. Ens trobem al Port de l'Escala, dins un taller gairebé bicentenari, el de Drassana Sala, uns autèntics artesans del mar que van iniciar el seu periple de mestres d'aixa a l'Escala l'any 1859. Estic acompanyat de la cinquena i la sisena generació d'aquesta nissaga de mestres d'aixa escalencs, en Salvador Feliu Sala i en Salvador Feliu Pere Ferrer, en Xeve. L'eina fa la feina. I en aquest cas, l'aixa és la mare dels ous.
1: És com una espècie de trama amb la fulla blincada cap endins i bueno, i és molada que t'hi faites, eh? Sí, hi ha vàries, hi ha l'aixa de boter, l'aixa de mà, de dues mans, vull dir, hi ha molts models d'aixa.
2: És un ofici exacte, és un ofici que, com ell diu sempre, no és mai après, eh? I de fet, la paraula mestre que preguntaves per l'ofici, no, nosaltres no ens agrada dir soc mestre d'aixa, mestre de què, no? El mestre és el que ensenya, al final. I nosaltres el que fem és aprendre, sempre. Per tant, és un nom que no li fa justícia. Recentment he descobert que la paraula mestre, que només hi havia un parell d'oficis que feien servir el mestre per davant, que era el mestre d'obres i el mestre d'aixa. I sí que és veritat que el mestre d'aixa era el que se'n cuidava de dirigir tot el conjunt de l'obra, perquè dins de l'obra de la construcció d'un barco hi havia des del serradero, que anaven a tallar a bosc, fins al calafat, que poder només calafatava tota la vida, hi havia diversos oficis, ferrer, mecànic, no sé què.
0: I si l'aixa és l'eina, la matèria prima és la fusta, on a partir d'uns taulons en sortirà una trenyina, un bot o una barca de vela llatina.
1: Sí, sí, esclar. Però hi ha una fusta que no la trobes en qualsevol magatzem, perquè tot són peces tortes i hem de començar per anar a bosc, eh? I tallar amb la lluna que s'havia de tallar, i a l'hivern, que les plantes no tenien saba, fer les taules, allistonar-la, deixar-la secar, i no es tractava d'anar allà pim-pam. Tot la fèiem servir fusta del país, tot era fusta d'aquí. Hi havia les parts de per les quilles i escoues i rodes, fèiem servir alzina. Per contrarodes, es gastava molt d'om, perquè i els oms han desaparegut, van agafar una malúria i no se n'ha parlat mai més. Carreters i mestres d'aixa gastaven molt d'om. Després el folro, el folro exterior i cobertes i orles, es fèiem servir pi pinyoner, un pi que té un gras que havíem de blincar, l'escalfàvem i per poder-li donar la forma del casco.
0: En l'època més àlgida de les drassanes hi havien arribat a treballar fins a 14 obrers. Els avis i besavis d'en Salvador van fabricar més de 200 embarcacions de fusta des de l'any 1904 fins al 1974. Ho testimonia una llibreta que és un autèntic tresor i que pare i fill en rescaten d'un calaix del seu despatx.
1: Depèn dels treballadors que hi havia i l'eslora que tenies, clar, sí, sí.
2: Hi havia hagut moments que hi havia hagut 14 treballadors a l'estillero, jo no ho havia pas vist, però ell sí, 8, i antigament més enrere, amb el tio Pere i amb l'avi Badoret, havien sigut fins a 14 i podien, en 3 setmanes, podien pentinar-se un bot. Jo, de fet, ara fa poc ho he vist a Marroc, encara vas he estat amb un de vacances i he vist unes drassanes allà al port i en 3 setmanes foten un bot d'aquells de 5 metres i mig. Però, sí, exacte, però 3 setmanes, literalment. No. Ara, si ho vols fer-ho bé, has d'anar més fi, has d'anar més a poc a poc. 14 persones se trepitgen els uns als altres. També és veritat que abans els sous no valien res i ara has de mirar les hores que fas, mirat i molt, perquè si no s'encareix molt.
1: Ara hi ha molta maquinària d'aquesta portàtil. Abans tot eren barrines a mà, llavors hi feia servir l'aixa, ara ja hi ha ribots elèctrics, hi ha polidores i bueno, això t'atreu una pila d'hores, sí, i feina ben feta.
0: El punt de no retorn per la gran majoria de drassanes de la Mediterrània i arreu del món va ser la substitució de la fusta per la fibra de vidre entre els anys 70 i 80 del segle passat.
2: Sí, bueno, quan hi va haver l'entrada del plàstic, ell, el pare, la va viure. Hi va haver una crisi molt forta, de fet, van haver d'acomiadar dos treballadors i les barques es van deixar de fer, les de pesca es van deixar de fer de fusta per passar-les a fer de fibra, per un tema de rentabilitat, perquè és que al final d'any el manteniment és molt inferior, i bueno, la cosa es va anar reconvertint a poc i el que ens ha anat donant vidilles, o sigui, és el fet de les barques d'esbarjo, els aparellaments amb vela llatina, el fet de la revifada de la vela llatina, l'afició, el preservar el patrimoni, que hi ha gent que té una barca que era de l'avi o del besavi, la tenen en un graig, i altres èpoques aquestes barques s'haurien cremat, i ara la gent té sensibilitat per restaurar-los i guardar-los, i bueno, tot això és el que hem anat fent tots aquests anys i seguim fent.
1: Miren, aquí pots veure, aquí diu, està escrit en castellà, debido al plástico y las restricciones para poder construir nueva flota sin ofertar desguaces, clar, això també ens va fotre molt. Clar, érem, Espanya era la primera flota pesquera del món, i ens van fotre fora de per tot, ens vam desaparèixer, i per construir una barca nova havies de desguassar una altra, havies d'ofertar un alatge. Això també tot va anar frenant, un panorama muy negro, pues con las restricciones no dan para 4 personas. Tengo 2 cascos terminados a la espera de clientes. Hasta aquí hemos llegado. La escala 19 de març del 84. Aquí es va despedir la història. Varen quedar en Tit, en Tet i en Genet. I fins aquí hem arribat.
0: Una de les últimes embarcacions que Drassana Sala ha restaurat de dalt a baix és la Trenyina Paca, una barca que ha passat a formar part del patrimoni mariner escalenc. Però a en Xeve li queda una espineta dins del cor, la de poder fer una barca nova des de zero.
2: Bueno, jo he pres a darrere seu i he pres l'ofici, perquè al final del dret i del revés hem fet i desfet barques que en altres èpoques s'haurien cremat, perquè hem restaurat coses que generacions enrere no restauraven. O sigui, una barca quan et venia amb la roda de popa rebentada o estava molt, molt, molt, molt malament, l'agafaven, li fotien foc i en feien una de nova. I hem restaurat coses gairebé impossibles, i vull dir que l'ofici ja el tens una mica. A mi sí que és veritat que estaria molt bé, l'il·lusió és fer-ne una de nova, perquè dir-te de mestre d'això i no haver fet cap barca nova és molt trist, no? I estaria bé, doncs, que encara que el pare, que encara està en forma, que pugui venir aquí a dirigir, perquè la construcció des de l'estepa, de posar una quilla a terra i posar-hi les costelles i parar totes les costelles amb tots els biaixos i encintar-la i anar-la tapant, jo això no ho he fet. Ho he fet per parts, però no ho he fet de socarrel. Llavors, l'il·lusió és fer-ho. Jo crec que algun dia arribarà. Ara fa temps que parlem de que potser se'n farà una. Però, bueno, ja tenim fusta preparada, ja ens hem anat preparant, però necessitem temps.
0: Pare i fill, això sí, encaren de manera molt diferent el dilema del relleu generacional.
2: No sé com pinta, no sé com anirà. Jo tinc una filla, no la veig molt interessada en l'ofici, però no sap mai, sap mai.
1: Sí, però esclar, guita, queden 3 trenyines aquí a l'escala, i totes 3 en fibra. Nosaltres, sort que toquem totes les tecles, no sé, jo ho veig bastant, no sóc tan optimista com ell, però bueno, ja sóc vell, l'animal és vell, però encara aguanto.
0: I just abans d'acabar aquesta conversa, en Xeve li dona la gran notícia a son pare que oficialment es crearà el Gremi de Mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya.
2: Ens hem associat i hem fet un gremi de mestres d'Aixa i Calafats de Catalunya, per entre tots intentar unificar criteris a l'hora de donar aquests cursos, perquè clar, cada maestrillo té el seu librillo i cada taller fa les coses una mica, cada mestre d'Aixa a la seva manera. Llavors,
1: això a la meva època això era impensable. Això, el que han aconseguit, el que s'han dit ara, ha canviat molt el caràcter de les persones, però cada mestre d'Aixa tenia els seus secrets i les seves coses, i els he anat descobrint ara amb el temps. En fi, això és, jo, des de la perspectiva de més lluny, és admirable que hi hagi aquesta confiança, i, en fi, un detall.
0: I vet aquí un gat, vet aquí un gos, el conte d'un ofici que, per sort, encara no s'ha fos.
3: Ei, Sergi, i que no es fongui mai, aquesta mena d'oficis no s'haurien de perdre, que és, com deies tu molt bé, part de la història de l'escala. Però escolta'm una cosa, l'altre dia ens vas explicar que a tu t'agrada anar a pescar. I jo, així de bones a primeres, et vaig imaginar assegut a la platja, allò, tirant la canya, però després vaig pensar, igual té família marinera i se'n va en mar a pescar amb una xarxa, no sé. Quin tipus de pesca fas? Si en podríem parlar un dia, ens podries explicar aquesta afició? Vinga, ja ens dius, una abraçada, adeu.
4: Anna, faig pesca de canya, des de platja, des de les roques. Sí que és cert que quan el meu avi tenia barca, que va tindre barca molts anys, anàvem a pescar amb barca, aquí enmig del Golf de Roses, però ara pesca de costa, amb canyeta per les roques, per la platja, amunt i avall, i passant l'estona observant una mica l'entorn. Quan vulguis en parlem. Jo, per mi, encantat de la vida de parlar d'aquesta afició tan maca. I si algú s'apunta a venir algun dia, quedem dia i hora, i també tots cap a mar.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Ivan, tu saps què és la cabra florida?
6: Doncs serà un tipus de cabra, no?
3: Sí, és clar. I per què diries que se n'hi diu florida?
6: Ni idea, no deu ser perquè, no sé, potser li agraden les flors?
3: Bé, no, que li agradin no, però sí perquè té unes taques petitones que són molt característiques i que recorden efectivament un camp de flors. Bé, això és el que diu la Viquipèdia, que jo aquí no sóc cap entesa. El cas és que aquesta cabra avui comparteix protagonisme amb el convidat que ens porta la Maria Ribas. Maria, benvinguda al Rambla 54.
7: Molt bona tarda, Anna.
3: Maria, de seguida ens presentes qui t'acompanya a l'estudi, però abans, si no et sap greu, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, ens pots fer 5 cèntims de l'emissora i de tu, si us plau?
7: Sí, tant. Doncs sóc la Maria Ribas i podríem dir que sóc una mica novata en el món de la ràdio. Vaig acabar la carrera fa cosa d'un any i aquesta és la meva primera feina en una emissora, així que estic molt contenta de ser aquí i sobretot d'estar aprenent molt cada dia. Vinc de Ràdio L'Hospitalet, l'emissora municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp, i ens podeu escoltar al 107.9, i aquest any celebrem 38 anys d'història. Som una ràdio molt enfocada al periodisme local i a donar veu a les persones, entitats i negocis del nostre municipi, que al final són els que fan bategar el poble.
3: Exacte.
7: I de fet...
3: Digues, digues.
7: I de fet això també té molt a veure amb una de les meves passions. Podria dir que em considero una mica friqui de la cultura popular i estic vinculada a diverses associacions i entitats, i sempre m'ha agradat, doncs, descobrir què passa al meu voltant, conèixer gent i sobretot aprendre coses noves.
3: I doncs, fetes aquestes presentacions, aquest ritual de presentació a l'oient, ara sí, Maria, amb qui estàs?
7: Doncs ara m'acompanya el Jesús Mora, que juntament amb la seva germana Meritxell tenen un negoci familiar molt arrelat al territori, Làctics Casa Portella. Jesús, benvingut al programa.
8: Moltes gràcies per haver-nos convidat.
7: Valtros, us vau formar en agronomia i ciència alimentària i després vau decidir emprendre i crear l'empresa. Com va anar això? En quin moment preneu la decisió de dir, va, muntem una empresa de productes làctics?
8: Doncs segurament és el moment més, segurament més boig, perquè jo tenia passió per aprendre a fer formatges i em vaig aprendre de forma autodidacta mentre combinava amb els meus estudis, i a la part final del meu doctorat, doncs el món de la universitat ja no em cridava com per a seguir amb formació i poder ser professor de universitat, i em vaig com a... Bueno, no m'agrada que tinguin tan lent de vida, i amb ganes de tornar al poble, pues vaig dir així una bogeria i vaig començar a obrir la formatgeria, i vaig encetar la formatgeria sense haver acabat la tesi doctoral, que la vaig acabar ja fent formatges.
3: Jesús, i el negoci el teniu amb la teva germana? Us ho heu plantejat sempre com un projecte d'allò conjunt? No us feia por aquell excés de confiança familiar entre germans? Com ho porteu?
8: Bueno, sempre jo crec que sempre, bueno, la formatgeria, com aquell que diu, sempre l'he portat jo al dia a dia, la, dins l'obrador, que és el que m'agrada a mi, és fer formatges, i estic jo. I ma germana m'ajuda molt a la feina comercial, a la venda, que probablement també és la que menys m'agrada a mi. I, bueno, i ajuda a tota la família, amb uns pares, els primers que quan m'ha convingut m'han ajudat molt. I, bueno, pues com a totes les cases, suposo sempre hi ha tibentors, però hem après a treballar també i sempre és d'estirar i deixar i no mos ha anat tan malament.
3: Un equilibri perfecte.
7: Perdó.
3: Digues, digues.
7: I per què li vau posar a Casa Portella? Aquí al nostre municipi, la Portella és un pas de muntanya situat aquí dalt a Vandellòs. Hi té alguna relació?
8: Aquí sumen dos factors i sí que tenim el pas de la Portella. I després mon pare és de Vixaur, un poblet de la Vall de Benasc, i el nom de lo nom de la nostra, de la casa nostra des de sempre, pues seria Casa Portella també. I quan vaig començar, pues ma iaia era morta, però mon tiet se va quedar a casa, és la casa pairal des d'ell, i també li vaig comentar si tenia cap problema i llavors van fer com una fusió i va ser un nom bastant acertat, crec.
3: Làctics Casa Portella té encara una altra particularitat que la fa especial. La Maria m'ha explicat que tota la vostra producció es fa tota amb llet d'aquesta cabra que dèiem, de la cabra florida, que Google diu que és una raça autòctona d'Andalusia i d'Extremadura. Què té aquesta cabra que la fa tan especial?
8: Bueno, al final no deixa de ser una cabra de producció de lletera. Aquí en tenim una altra raça, que és la cabra blanca i resquera, però no està preparada per fer produccions de llet altes. I això ve una miqueta perquè nosaltres, jo no tinc el ramat és d'un altre noi, és d'en Josué de Capri Omega, i estàvem a la universitat junts i quasi a riure i de festa, saps, i ell dia que també tornaria a casa i ficaria cabres i al final tot això al final va tirar avant i ell té les seues cabres, que va començar una granja prou bonica, jo crec que és de lo millor que hi ha ara mateix, i va començar amb aquesta raça que és molt productiva i a més ve d'allà baix d'Andalusia, que van avançats en altres en la calor i s'han adaptat molt bé aquí i estan produint molt bé.
3: O sigui, va començar una mica com l'acudit allò de aguanta'm el cubata, eh? Llet d'una raça de cabra especial i sempre crua, oi? Per què?
8: Doncs és més complicat, jo crec que és més complicat i és un formatge més boig, lo de llet crua. Però si tu tens segur de que les teues cabres són lliures de les malalties, que per això fem les anàlisis, doncs no cal suprimir les bactèries que porten de normal. I això ens dona un punt personal al formatge diferencial que un formatge de llet pasteuritzada no tindrà. Després, a la part menys positiva de manera comercial és que és més difícil treure un producte constant, és més variable, però aquesta és la gràcia d'aquest formatge i costa de formar el client també.
7: I vosaltres sempre parleu molt d'artesania alimentària i de cuidar cada detall. Què hem d'entendre per artesania quan parlem de menjar i què implica això en el dia a dia de l'empresa?
8: Bueno, el dia a dia de l'empresa jo crec que tampoc canvia molt. Sigui d'una manera o altra, has de fer les coses perfectes, has de tindre les coses netes, has de complir tots els anàlisis i ja està. La diferència de aquí amb artesanies o amb petits productors com nosaltres és que tu tens una granja, un tipus de cabra, quan comencen a néixer els cabrits i treus la llet, és una llet diferent que a la part final. Ara, amb aquestes sequeres que tenim, les cabres no poden ni pasturar, només mengen el que els hi donem. Quan començarà a ploure, suposo que algun dia plourà, podran sortir a pasturar. Tots aquests canvis alimentaris canvien una miqueta la llet. I si canvien una mica la llet, canvien una mica el formatge. I té una certa evolució. No és com un altre formatge gran comercial sense dir noms, que es fan tractaments de llet i es queden tot plans i la llet sempre 100% constant, i aquí hi ha petites variacions i això també et canvia. Òbviament que si canvies la llet, canvies el formatge.
3: Jesús, i abans d'acomiadar-te, no vull deixar de dir que el passat mes de novembre el vostre formatge semicurat va aconseguir una medalla de bronze als World Cheese Awards, que són com els Oscars dels formatges. Quin orgull, no?
8: Doncs sí, i tant. Jo estic molt content perquè en 7 anys vas aprenent Això vol dir que tampoc ho fem malament, que cada dia anem a pres a fer més. A més, ho vaig presentar 3 anys, i els 3 anys se donen una puntuació i ha anat en augment, i ojalà seguim aprenent.
3: I com va anar això? Com us en vau assabentar que us havien donat aquest premi?
8: Doncs, mira, un dissabte al matí, però t'arriba per correu electrònic i estava amb la meva parella i jo normalment acostumo a matinar molt i aquell dia no tant. I el primer vaig mirar el mòbil i em va arribar el correu i mira, ja vam anar directe a celebrar-ho una mica.
3: Doncs quina alegria, té coses bones, eh? Treballar en dies festius i en cap de setmana a vegades, no?
8: Sí, sí.
3: Doncs Jesús, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de Làctics Casa Portella i per explicar-nos aquesta història que és tant de família, de territori, d'artesania. El Rambla 54 és casa vostra.
8: Sí, moltes gràcies.
7: I moltes gràcies per ser avui aquí, Anna. Fins aquí la passejada de Ràdio L'Hospitalet. Fins aviat.
3: Fins aviat.

0: Mira, Anna, estava pensant, escolta'm, saps que jo sóc molt de muntanya, molt de bosc, i m'agraden els bolets. I ara, precisament, estic per Barcelona i dic, hosti, de bolets, per aquí no n'hi ha. Però el que he vist que surt com bolets són les grues, tu. Saps allò, te'n vas a dormir, no hi ha cap, i després un fotimer arreu. I m'he pensat, ostres, com deuen fer-ho tot plegat? I les empreses que les munten i els constructors. Així que demà, entrevista al Canto sobre això. A veure si t'agrada. Va, ja veurem.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
3: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
4: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
5: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats als establiments.
6: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
7: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
8: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
9: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
10: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
2: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
11: Pensat que a final de mes estigui tot el poble en funcionament.
12: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
13: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
14: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
15: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
2: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
12: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
16: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
17: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
18: 107.7 FM.
19: Ràdio Palafolls.

0: Aquest programa és una repetició.
1: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
2: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
1: Vine a una nova gravació en directe del programa.
2: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
1: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
2: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire, però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient... o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són, de fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error,
1: sí.
0: I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner, per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història
1: és
0: del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de Història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any, no?
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Sí. Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet, és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806, i ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi però sota l'òrbita de l'Imperi Napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena el 1815, en què reordena Europa, no? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí, que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax. Sí, sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia, i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX, en referència al que són els estats germànics.
0: I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot, sí? Tenim grans regnes com per exemple el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, vull dir que actualment i tots serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors, però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament també hi havia molts contrastos, sí? Tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid,

0: De moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andrea, sí, algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió. Sí, tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no? Uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit, no grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir d'alguna
1: manera. Molt bé, abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia... Allà hi havia uns antecedents d'integració, oi, per Alemanya?
0: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí, hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera s'havia fet sense Àustria, i això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria, però per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians, vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
1: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
0: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí? En moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, fins llavors recordem, que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no?, però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergi m'està fent així perquè a ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats, de fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín, però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix: constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremadament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.

0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels professors?
1: Doncs bàsicament dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud. Dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? Aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: o què?
1: Sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de gros. La Großdeutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, a vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: Va fer mal
1: inclús petita. O sigui que, imagina't si hagués estat gros al segle XX,
0: Carai, carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res, però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí, i és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat, i Bismarck és la realitat que faria que duria a terme, no? 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Ara, exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un quadrant conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: És molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià I.
0: Adrià I, molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest grup,
1: sí. El grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre el cuirassat Bismarck. Però bueno, com que ja anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no?, que posar una cançó que té el que porta el seu nom.
0: Qui era en Otto von Bismarck? Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu govern, no? Mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862, el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu: les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació, bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política
0: des del pragmatisme
1: total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem, però bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que està descrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea, perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale, molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per les mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes?
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no ho recordo.
0: Sí, ara no recordo, no jo sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tren.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament, i llavors tenen una, bueno, tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament, eh? I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta, Rússia no intervindrà, Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació, o bismarquianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarquianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja en vam parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular, o sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols, preciosa.
0: Com està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant, es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però, bueno, que ja en parlarem. Al Tractat de Viena, el 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en som gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment, una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866 ell va treballant en tres fronts simultanis a nivell diplomàtic, tot això política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. I Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra. Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas. Busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquest moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i de fet encara no tenia tots els territoris italians, que de fet els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords i, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica i en aquest moment Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima, va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant,
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que deien del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans,
0: que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop, va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt, i a més és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant, i el que fa és dir no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants, i a més si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu, perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia en aquest cas el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent: la Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya, de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar, i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra, és a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870, i aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafar una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim, sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim i pobre, la mà de Savoia
1: va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant, no, veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín. I això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta, de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys. Bismarck llegeix la proclamació. El gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem. I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Per què? Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment, i per això quan es alça la copa es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent, i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa, i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia i Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes envaint territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, I aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant, que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, és el de Sissi. I és
1: al·lucinant. Sí, clar, és veritat, sí, clar.
0: O sigui, que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperatriu, no a Netflix, aquesta. Dos temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1909, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril, moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digna Sergio. Per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els hi recordem la unificació alemanya.
0: Exacte. Gràcies, Adrià Tirado, què vols dir?
1: 26 de juny.
0: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor, moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços... Oh. D'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
3: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
4: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
5: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
2: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
6: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
2: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
7: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
2: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
8: Èxits un rere l'altre.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu. 107.1

0: Bon dia, són les 10. L'Ajuntament flexibilitza l'accés a l'educació postural per la gent gran i garanteix plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i la UAC. Es descentralitzarà per tal de facilitar aquests tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei gratuït va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones en llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre aquesta situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones als grups de treball que s'imparteixen al Palauet, on les instal·lacions compten amb capacitat suficient per acollir-los a tots. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labart, ha explicat el motiu d'aquesta nova mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que ells a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que, com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidora ha dissenyat canvis permanents per cara a pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any, és a dir, aquelles persones que ja disposin de plaça la mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament als equipaments del Forroll i el Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labart ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica al Baix en Gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. De fet, avui una senyora ja em deia que tenia agujetes d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fan. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors,
0: les classes continuaran impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys. De moment això és tot. Aquesta notícia i moltes més les teniu ja disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Senzillament som així i ens agrada...

0: Bàsica Palafolls. Des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine, Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
4: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, són les 11. S'obre la matrícula oberta pel curs 2026-2027 a la Llar d'Infants. Un cop finalitzats els períodes ordinaris de preinscripció i matriculació, la Llar d'Infants Municipals encara té vacants. És per aquest motiu que s'ha posat en marxa la matrícula oberta per aquest nou curs. Aquest procediment permet a famílies sol·licitar plaça pels seus infants en qualsevol moment, sempre que hi hagi vacants disponibles. En aquests moments, la Llar disposa d'un total de 18 places lliures distribuïdes entre els diferents nivells. Concretament, hi ha dues places lliures a l'aula de nadons, 14 a l'aula d'infants d'un any i dues places disponibles a l'aula de dos anys. A diferència de la preinscripció ordinària, en què s'apliquen criteris de puntuació i barems durant el període de matrícula oberta, les sol·licituds es resoldran per estricte ordre d'entrada. El procediment no té una data de finalització fixada i es mantindrà actiu fins que s'acabin les places o bé s'aprovi el pròxim període de preinscripció. Des del centre es preveu que les opcions de nadons i d'I2 s'esgotin aviat atès el poc marge de vacants, mentre que les de l'aula d'U es podran anar cobrint al llarg del curs. Per accedir-hi, cal que els infants compleixin els requisits d'edats pertinents al curs sol·licitat, com tenir més de 16 setmanes, en el cas dels nadons. Les sol·licituds s'han de formalitzar de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, buscant el tràmit específic de matrícula oberta. Per tal de completar la inscripció, caldrà portar el DNI, NIE o document d'identitat de la persona sol·licitant, el llibre de família o documents acreditatius de l'afiliació i la carta de compromís educatiu, degudament signada. I a Malgrat de Mar han detingut un home per estafar i robar una veïna d'edat avançada. La policia local de Malgrat va detenir fa uns dies un home per presumptes delictes d'estafa i furt. Segons han indicat des de l'Ajuntament de Malgrat, fa uns 15 dies l'home va anar a casa d'una veïna d'edat avançada la qual coneixia del barri. La intenció de la visita era vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros, però un cop en el domicili va aprofitar una distracció de la dona per robar-li la targeta de crèdit. Quan la dona va adonar-se que li faltava la targeta, va trucar a la policia local. Agents del cos es van desplaçar fins al domicili a ajudar-la a fer els tràmits bancaris necessaris. Va ser llavors quan van comprovar que s'estaven fent càrrecs a la targeta des d'un bar del carrer Abat Oliva. Així va ser com van poder trobar el lladre i detenir-lo. Aquestes notícies, com sempre, les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Ara Humana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Ara Humana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte i durant aquest...

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Avui som dimecres 23 de setembre. Repassem les propostes culturals que tenim avui al No t'ho perdis. A la biblioteca Enric Miralles de Palafolls es prepara la projecció d'un documental en homenatge al mateix Enric Miralles, que dona nom a la biblioteca i que va ser un dels dissenyadors. L'any passat es van fer 25 anys de la seva mort i aquest documental vol fer un record a la figura de l'arquitecte a través d'un retrat intimista i complex a través de les seves pròpies obres. Serà aquest divendres 25 a les 7 de la tarda i a la biblioteca Enric Miralles. Serà una activitat gratuïta però caldrà inscripció prèvia. Continua el cicle de concerts Clàssica a Sant Genís, organitzat per la Puput, la parròquia Sant Genís i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert té per nom Música dels carrers de Londres a càrrec del quartet de Sant Simó. Serà diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda, amb un cost de 10 euros com a donatiu. Les entrades es poden adquirir tant a l'Aula de Música Contrapunt com a la mateixa parròquia el dia del concert si queden localitats.
0: No t'ho perdis.
1: A Malgrat de Mar continua el cicle Cultura de Bar. Encara sou a temps d'anar a les xerrades programades per avui i demà, organitzades per l'entitat La Guarda dels Llibres. La xerrada d'aquesta tarda es titula Sobre el patrimoni cultural malgratenc, a càrrec de Laura Freixas, tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull. Serà a les 7 de la tarda al nou bar de Can Campassol. També a Malgrat de Mar s'apropen les sessions de Cinefòrum contra l'edatisme, la gran pantalla. El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor. L'Ajuntament posa en marxa, gràcies a la Diputació de Barcelona, aquesta prova pilot que vol visibilitzar la bellesa i alhora ser un espai de trobada per la reflexió i el debat sobre el fet de ser i fer-se gran. Properament informarem de les sessions programades per aquest mes d'octubre.
0: No t'ho perdis.
1: A Pineda de Mar, dins del cicle Juguem, de la Biblioteca Manuel Serra i Moret, arriba Jocs de Natura, una activitat per jugar i descobrir jocs de taula sobre natura destinat a infants a partir de 5 anys. Aquest divendres 25 a 6:15 de la tarda. Serà una activitat gratuïta però cal inscripció prèvia.
0: No t'ho perdis.
1: L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal Espai Bertrana presenten el fons documental del Club de Bàsquet Tordera. Imatges, documents i moments històrics del club. Serà aquest divendres 25 de setembre a 6:00 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. I seguim a Tordera perquè aquest divendres el Teatre Claver de Tordera estrenarà nova temporada amb una programació diversa i per tots els públics, que combinarà teatre, música i espectacles familiars. La primera proposta serà un concert del guitarrista torderenc Edu Vico, que presentarà el seu darrer treball fusionant flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a 8:00 de la tarda amb entrades anticipades a 16 euros.
0: No t'ho perdis.
1: I de Tordera marxem cap a Blanes, on aquest dissabte continua la música amb una nova proposta del cicle Talent Blanenc, que dona visibilitat als artistes del municipi. A 8:00 de la tarda, el Teatre Municipal acollirà una sessió de jazz amb el Xavier Dotres Trio, format per Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Les entrades tenen un preu de 10 euros.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls. Més informació.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
0: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Qui diu que la tardor és trista és que no escolta Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 12. S'obre les inscripcions per la tercera edició del Consell d'Infants i el nou Consell d'Adolescents de Palafolls. El nostre municipi ha posat en marxa aquesta setmana el procés participatiu per escollir els nous representants del Consell d'Infants i com a gran novetat del primer Consell d'Adolescents. Tots dos projectes tenen com a objectiu principal fomentar la participació ciutadana entre la població més jove i oferir-los un espai on expressar les seves idees, debatre i proposar accions concretes per millorar la vila des de la seva pròpia mirada. El Consell d'Infants, que arriba a la tercera edició, s'adreça als alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de Palafolls. Després que els membres que cursaven 6è el curs passat causessin baixa en passar a l'institut, enguany hi ha un total de 14 places disponibles per incorporar nous consellers i conselleres. El termini per lliurar els formularis finalitza aquest divendres. Per altra banda, la principal novetat d'aquest curs és la creació del Consell d'Adolescents, una iniciativa adscrita a l'àrea de joventut que dona continuïtat a la feina iniciada a primària. Aquest nou òrgan s'adreça als joves d'entre 13 i 14 anys que cursin primer i segon d'ESO, tant si estudien a l'Institut Font del Ferro, com si estan empadronats a Palafolls i cursen els seus estudis fora del poble. Les sol·licituds es poden recollir i lliurar directament a l'institut o bé a l'Espai Jove de Can Batlle. Després del procés d'eleccions i de la campanya electoral que es farà durant la tardor, els dos consells celebraran les seves primeres reunions de treball per començar a definir les propostes que posteriorment traslladaran al consistori. Aquesta notícia ja la teniu disponible, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència.
2: Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00.
2: 93 761 95 00.
1: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
3: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
4: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
5: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
6: Escoltes, Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: L'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per a gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. A més, de cara als pròxims cursos, s'eliminarà l'obligació de renovar la matrícula anualment i personal municipal es desplaçarà directament als equipaments per tramitar les confirmacions. Les sessions es mantenen els dilluns i dimecres al Forroll i al Palauet per tots els veïns majors de 60 anys.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha moltes més i les avancem en titulars. Palafolls ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i ha posat en marxa com a gran novetat d'enguany el primer Consell d'Adolescents del municipi. El projecte infantil arriba a la seva tercera edició, adreçat a l'alumnat de 5è i 6è de primària, amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Aquests dos espais busquen fomentar la participació ciutadana, oferint a la joventut la possibilitat de debatre, aportar idees i presentar propostes concretes de millora directament a l'Ajuntament. També avui parlarem de la llar d'infants, que ha activat el període de matrícula oberta pel curs 2026-2027, després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants i, a diferència del procés ordinari, l'assignació es farà per estricte ordre d'arribada de totes les sol·licituds telemàtiques a través de la seu electrònica del consistori. El tràmit es mantindrà actiu sense data límit fins que s'exhaureixin les places disponibles per cadascun dels grups d'edat. I en clau cultural, la policia local de Malgrat va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar en el domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. La ràpida intervenció dels agents va permetre comprovar que s'estaven realitzant pagaments no autoritzats des d'un bar del carrer Abat Oliva. I Blanes ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat que està integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. L'organització otorgarà 3 premis econòmics de 500, 300 i 200 euros que es lliuraran durant la gala inaugural del festival el pròxim 5 d'octubre.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat amb núvols, els que augmentaran al final del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscilaran entre els 23 i els 30 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que es mantenen en els 30 graus i mínimes que baixen fins als 16. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. I ho fem parlant de l'educació postural, perquè l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a aquesta activitat per la gent gran i així garanteix la plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i també l'OAC es descentralitzarà per tal de facilitar els tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones a llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre la situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones al grup del Palauet. Allà les instal·lacions compten amb capacitat suficient. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labart, ha explicat el motiu d'aquesta mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que és a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidoria dissenya canvis permanents pels pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any. És a dir, aquelles persones que ja disposin de la plaça mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament al Forroll i al Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labart ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica al Baix en Gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. L'ha fet avui una senyora i em deia que tenia agujetes d'ahir, però d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fan. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors, clar, la gimnàstica de la gent gran és moure's, però també és la comunitat, és la companyia, és estimar-se els uns als altres i el dir, ostres, jo t'ajudo, tu m'ajudes, el dia que poder no ve una, què ha passat, com és que no ve, espera, truca-la. Llavors, és una manera molt guai de que 100 persones, perquè són 100, de tot el poble, es puguin, entre elles, ajudar i comunicar-se. Llavors, ara fan un dinar de germanor, fan un esmorzar, per això és tan important poder-li donar aquest caire no tan rígid, sinó anem a flexibilitzar-ho, que és la idea, no?
0: Les classes continuen impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys. I ara d'aquí parlem és dels infants i també dels adolescents, perquè estan obertes ja les inscripcions per la tercera edició del Consell d'Infants i del nou Consell d'Adolescents de Palafolls. S'ha posat en marxa aquesta setmana el procés participatiu per escollir els nous representants del Consell d'Infants i, com a gran novetat d'enguany, del primer Consell d'Adolescents del poble. Tots dos projectes tenen com a objectiu principal fomentar la participació ciutadana entre la població més jove i oferir-los un espai on expressar les seves idees, debatre i proposar accions concretes per millorar la vila des de la seva pròpia mirada. El Consell d'Infants, que arriba a la tercera edició, s'adreça a alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Palafolls. després que els membres que cursaven 6è el curs passat causessin baixa en passar l'institut. Enguany hi ha un total de 14 places disponibles per incorporar nous consellers i conselleres. El termini per lliurar els formularis finalitza divendres. La tècnica d'educació de l'Ajuntament, Mari Parra, ha explicat com s'ha organitzat la recollida de sol·licituds i quines seran les properes fites del calendari.
2: Dia 21 vam estar a les escoles, l'àrea d'educació vam anar a les escoles a fer la presentació als alumnes de 5è de primària del Consell d'Infants, perquè obrim ara un període per poder escollir els consellers i conselleres que formaran part del Consell d'Infants de Palafolls d'aquest curs 26-27. Només vam anar a donar l'explicació, a fer la presentació als alumnes de 5è, perquè els alumnes de 6è ja tenen la informació de l'any passat, tot i que també es poden presentar.
0: La principal novetat d'aquest curs és la creació del Consell d'Adolescents, una iniciativa adscrita a l'àrea de joventut que dona continuïtat a la feina iniciada a primària. Aquest nou òrgan s'adreça als joves d'entre 13 i 14 anys que cursin primer i segon d'ESO tant si estudien a l'Institut Font del Ferro com si estan empadronats al nostre municipi i cursen els estudis fora del poble. Les sol·licituds es poden recollir i lliurar directament a l'institut o bé a l'Espai Jove de Can Batlle. Sobre la filosofia d'aquest nou projecte, la dinamitzadora de Can Batlle, Marta Martí, ha remarcat el perfil de representants que es busca.
3: Bueno, característiques tampoc són característiques superconcretes. Són adolescents que, com bé saben, pues han de tenir ganes de voler treballar pel poble, de voler millorar, no, a Palafoll, sobretot amb consciència de que venen a treballar en equip i també que venen a fer una representació de tots els adolescents i totes les adolescents del municipi. No treballem amb nom propi, sinó que els adolescents que formaran el Consell al final són una petita representació de tots els adolescents del poble i hauran de poder transmetre, no, potser idees o propostes que ells, ostres, doncs no se'ls havien acudit o no són la que més els motiva en aquell moment, però si veuen que la resta, no, que hi ha molts adolescents al municipi que sí que els hi agrada, doncs tirar-la endavant i poder-la proposar i poder-la defensar.
0: Després del procés d'eleccions i de la campanya electoral que es desenvoluparà durant la tardor, els dos consells celebraran les seves primeres reunions de treball per començar a definir les propostes que posteriorment es traslladaran al consistori. I parlem de més matrícules, en aquest cas de la matrícula oberta pel curs 2026-2027 a la Llar d'Infants Municipal. Un cop finalitzats els períodes ordinaris de preinscripció i matriculació, la Llar d'Infants encara té vacants. És per això que s'ha posat en marxa la matrícula oberta per aquest curs. Aquest procediment permet a les famílies sol·licitar plaça pels seus infants en qualsevol moment, sempre que hi hagi vacants disponibles al centre. En aquests moments, la Llar d'Infants disposa d'un total de 18 places lliures distribuïdes entre els diferents nivells. Concretament, hi ha dues places lliures a l'aula de nadons, 14 a l'aula d'infants d'un any i dues a l'aula de dos anys. A diferència de la preinscripció ordinària, en què s'apliquen criteris de puntuació i barems, durant el període de matrícula oberta, les sol·licituds es resolen per estricte ordre d'entrada. El procediment no té una data de finalització fixada i es mantindrà actiu fins que s'exhaureixin les places o bé s'aprovi el pròxim període de preinscripció. Des del centre es preveu que les opcions de nadons i D2 s'esgotin aviat, atès al poc marge de vacants, mentre que les de l'aula D1 es podran anar cobrint al llarg del curs. Per accedir-hi, cal que els infants compleixin els requisits d'edat pertanyents al curs sol·licitat. Les sol·licituds s'han de fer de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. I per tal de completar la inscripció, cal aportar el DNI, NIE o document d'identitat de la persona sol·licitant, el llibre de família o documents acreditats editatius de l'afiliació i la carta de compromís educatiu degudament signada. Obrim ara Plana Comarcal perquè han detingut un home per estafar i robar una veïna d'edat avançada a Malgrat de Mar. La policia de Malgrat va detenir fa uns dies un home per presumptes delictes d'estafa i furt. Segons indiquen des de l'Ajuntament, fa uns 15 dies l'home va anar a casa d'una veïna d'edat avançada a la qual coneixia del barri. La intenció de la visita era vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros, però un cop en el domicili va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. Quan la dona va adonar-se que li faltava aquesta targeta, va trucar a la policia i agents del cos es van desplaçar fins al domicili per ajudar-la. Va ser llavors quan van comprovar que s'estaven fent càrrecs de la targeta des d'un bar del carrer Abat Oliva. Així va ser com van poder trobar el lladre i finalment detenir-lo. I a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine. Blanes ha convocat aquesta tercera edició del concurs, una de les activitats complementàries del Blanes Costa Brava International Film Festival. El concurs està obert a tot tipus de botigues, establiments, empreses i serveis de la ciutat que podran ambientar els seus espais amb motius relacionats amb el món del cinema. Els participants podran decorar els seus aparadors o dedicar un espai del seu establiment a una pel·lícula, un actor, un director o qualsevol altre element vinculat al setè art. També es permet que els treballadors dels establiments es caracteritzin d'acord amb la temàtica escollida. El concurs manté enguany tres premis econòmics, un de 500 euros pel primer classificat, un altre de 300 pel segon i un de 200 pel tercer. El jurat valorarà especialment tres aspectes com l'originalitat, els materials utilitzats en l'ambientació i la composició final del muntatge. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de setembre a l'una del migdia i es poden fer telemàticament o presencialment a l'oficina de l'AMIC. Les bases i els formularis d'inscripció es poden consultar a través del web de l'Ajuntament de Blanes. Pel que fa a les visites, als aparadors ja decorats es podran fer a partir del 28 de setembre i els comerços participants rebran entrades gratuïtes perquè els seus clients puguin assistir a les projeccions del festival. Quan el Blanes Costa Brava International Film Festival es farà del 5 al 10 d'octubre al teatre. El veredicte del concurs i el lliurament de premis es faran durant la gala inaugural el dilluns 5 d'octubre.

places per aprendre a tocar instruments com el piano, la guitarra o el violí estaven exaurides, tot i que encara quedaven places per instruments de vent com la trompeta, el trombó o el saxo. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, desallotjaven i aturaven l'activitat d'una discoteca a Blanes per incomplir les mesures anti-Covid. La policia local de Blanes aixecava un acte aquell cap de setmana a un local d'oci nocturn del municipi per incompliment de la normativa. Segons informava l'Ajuntament de Blanes, una patrulla del cos policial que circulava pel passeig de mar a quarts de 10 de la nit va observar moviment de persones en un local que havia estat anteriorment una discoteca. Els agents del cos van comprovar llavors que a l'interior del local hi havia 34 persones ballant i consumint begudes i de les quals només una d'elles portava posada la mascareta. I finalment, el 2016, Govern i Ciutadans ultimaven els últims serrells d'un pacte de govern. En aquell moment, el govern local de Palafolls, és a dir, el PSC i Iniciativa, continuaven converses amb Ciutadans per incorporar els taronges al cartipàs municipal. Feia mesos que s'havia anunciat la voluntat de les dues parts d'arribar a una entesa per formar un govern a tres. El mes de maig, el portaveu de Ciutadans d'en aquell moment, Martí Victòria, confirmava les converses per formar govern i en aquells mesos s'havien intensificat els contactes per formalitzar l'entrada dels taronges al govern local. Tot i això, després de 5 mesos, en aquell moment encara no s'havia signat el Pacte 3.

0: És moment ara de conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui el company Albert. Hola, bona tarda.
1: Hola, Melina. Per la proposta cultural d'avui parlarem del cinema i parlarem en concret de curtmetratges, perquè aquesta setmana ha començat el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a Pineda de Mar, organitzat per l'associació Cinemart, conjuntament amb l'Ajuntament de Pineda i diverses entitats del municipi. Festival que ja ha començat, de fet, però que hi serà a l'Auditori de Pineda fins dissabte. Es faran projeccions cada dia des de les 6 de la tarda d'un total de 34 curtmetratges de 914 que s'han presentat. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament.
0: Gràcies, Albert.

0: I ara el que volem saber és quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui, i per això amb qui connectem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve encapçalada per un temps que continua bàsicament estable i pràcticament estiuenc. En aquest primer dia de tardor, recordem que la tardor ha arribat de forma oficial a les 2:05 d'aquesta passada matinada i ho ha fet amb un temps tranquil. Han baixat una mica les temperatures nocturnes, però tot i així l'ambient continua sent realment molt i molt suau, per no dir càlid, sobretot al migdia, les primeres hores de la tarda. De cara a les properes jornades, de fet avui, també de cara a demà i demà passat, tot ha de continuar més o menys igual, amb domini del sol, alguns núvols prims, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el vent de Garbí es reforçarà a la tarda i això podrà fer que la mar s'alteri una mica, però tampoc no massa. Divendres tornem a tenir vents de mar cap a terra i de cara al cap de setmana es mantindrà la mateixa situació.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

I el que ara fem és finalitzar l'informatiu d'avui i com sempre ho fem repassant en titulars quines han sigut les notícies destacades del dia. Entre altres, l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat a llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. També ja s'ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i s'ha posat en marxa com a gran novetat d'enguany el primer Consell d'Adolescents. El projecte infantil arriba

0: La tercera edició ha adreçat alumnat de 5è i 6è de primària amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Avui també he parlat d'altres infants, en aquest cas dels de la llar d'infants, perquè s'ha obert també el període de matrícula oberta per aquest curs després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants. I en clau comarcal, hem marxat cap a Malgrat de Maró. La policia va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar al domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. I finalment a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. Fins aquí l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. Com és habitual, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal també de difusió de WhatsApp. Abans d'acabar l'informatiu d'avui, sí que em vull prendre uns segons per acomiadar-me, i és que aquest és el meu últim informatiu a Ràdio Palafolls, i només volia donar les gràcies per haver estat a l'altra banda tots aquests anys. Ha estat un plaer poder-vos acompanyar i explicar-vos l'actualitat del nostre entorn cada dia durant aproximadament aquests 4 anys. Me'n vaig amb molts records i molt d'aprenentatge. Gràcies, com sempre, de tot cor per escoltar-nos i per estar amb nosaltres un dia més i tots aquest temps. Cuideu-vos molt i que vagi molt bé el dia d'avui.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Molt bona tarda, ja hi tornem a ser aquí. Benvinguts i benvingudes a Palafolls en xarxa d'aquesta tarda. A Ràdio Palafolls tenim preparat un programa carregat amb contingut cultural. Que sapiguem que ens deparen aquests dies a l'agenda cultural, que no ens quedem sense saber què passa ni un sol dia ni un sol esdeveniment. Avui tocarà parlar de cinema. Ens visita a Ràdio Palafolls la bona gent de Cinemart per parlar del Festival Internacional de Curtmetratges que fan a Pineda de Mar. També ho comentarem en uns moments a l'agenda cultural. I avui dimecres toca parlar de llibres. Arriba el moment d'obrir la nostra llibreria setmanal amb en Xavi Sitjà, a veure quines recomanacions ens porta aquesta setmana. Doncs això és tot el que tenim preparat per aquesta tarda. Tenim curtmetratges i tenim la llibreria. Arrenquem el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes. Som-hi que comencem.
2: Xarxa cultural.
1: Comencem a la xarxa cultural, com sempre, amb Palafolls, al nostre municipi. El Casal de la Dona acollirà demà dijous, 24 de setembre, 6:45 de la tarda, a la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella, una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canvia el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta Garcia, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. Aquesta no serà l'última proposta amb la ponent a Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà amb una nova activitat. Recordem que aquestes activitats són gratuïtes, però que cal inscripció prèvia. Continua el cicle de concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls, el cicle de concerts clàssica a Sant Genís. Aquests concerts que està organitzant la parròquia juntament amb la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. Anirem al proper concert, que serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda, que té per nom Música dels carrers de Londres, a càrrec del Quartet de Sant Simó. I recordem que les entrades tenen un preu de 10 euros en concepte de donatiu i es poden adquirir físicament a l'Aula de Música Contrapunt. Podeu fer reserves per WhatsApp al 658-854-693, repetirem, 658-854-693, o comprar-les a la mateixa parròquia el dia del concert, si queden localitats. A Malgrat de Mar aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents, disseny, patrimoni i ciències. 3 xerrades en espais distesos amb una copa o alguna cosa per menjar i amb la voluntat d'apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. La xerrada d'ahir dimarts era la de disseny a Litchis Burger i avui la xerrada té per nom sobre el patrimoni cultural malgratenc, a càrrec de la Laura Freixas, que és tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull. Serà avui a les 7 de la tarda a Can Campassol. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar, com dèiem al principi, continua el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins dissabte es projectaran 34 curtmetratges, seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat. I cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament. Les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Brugués 22. A Tordera, aquest divendres, el Teatre Claver estrena temporada i programació. És una proposta que consolida el compromís de l'equipament amb una oferta cultural diversa, de qualitat i oberta a tots els públics. La nova temporada combina teatre, música, espectacles familiars amb artistes de referència i companyies reconegudes del panorama escènic actual. Concretament, la primera cita serà amb el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà les composicions del seu darrer treball discogràfic en un concert que fusiona flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 de la tarda i l'entrada general anticipada té un preu de 16 euros. I de Tordera cap a Blanes amb més música, perquè durant la tercera edició del cicle Talent Blanenc, aquest cicle que ens vol fer una mostra dels artistes que hi ha al municipi, ens podem trobar aquest dissabte al Teatre Municipal una sessió de jazz a les 8 del vespre amb Xavier Dotres Trio, format per Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Les entrades tenen un preu de 10 euros i teniu tota la informació al Teatre de la Costa Brava Sud.cat. Això és l'agenda cultural d'avui. Dimecres anem de cap a parlar de curtmetratges. Avui a Palafolls en xarxa toca parlar de cinema i en concret toca parlar de curtmetratges, perquè aquesta setmana, ja som dimecres i porten des de dilluns, tenim el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a Pineda de Mar, que organitza el col·lectiu Cinemart amb l'Ajuntament, i per parlar d'aquesta edició ha vingut a parlar a Ràdio Palafolls, tenim en Marçal Mora i tenim en Miquel. Moltes gràcies per venir, molt bona tarda.
2: A vosaltres, gràcies.
3: Gràcies.
1: Moltes gràcies. Abans de res, abans d'entrar en matèria, com va? Com va aquesta setmana? Com funciona aquesta edició?
2: Mira, molt bé, perquè des de dilluns que fem ple a la sala hi ha unes 300 butaques i cada dia ha omplert. Ja portem 3 o 4 anys que fem ple i ja anàvem amb la seguretat de que aquest festival també seria un èxit.
1: Anem ja còmodes, eh? Estem
2: sí, contents. Sí. Bueno, sí. Se'ns fa petit, eh? Ja la sala.
3: Sí, una mica petit, però bueno.
1: Ens parlem una miqueta de Cinemart, l'entitat com...
2: Sí, l'associació Cinemart el que fa té dos projectes a l'any com a entitat. Una és precisament el festival que estem visquent aquesta setmana, que és organitzar un concurs on es presenten, aquest any per exemple s'han presentat 914 curts i d'aquests 914 se n'han seleccionat una trentena, 35 curs per fer en el festival. En passem, no arriben a 10 curs cada dia, que són les dues hores de projecció que tenim. Aquesta és la part de concurs, i l'altra part és que la resta de l'any que ens dediquem a visionar tots aquests 900 curs, també estem preparant el que nosaltres en diem produccions pròpies, que és a través de l'entitat crear com una espècie de curt local on participa doncs, els veïns, la gent més propera, gent del Maresme, i això fa que a l'hora d'inaugurar el festival no sé com es diu això, la guindilla del pastís, el que arranca el festival és precisament aquesta producció pròpia de l'entitat que fa que tot sigui molt més proper, perquè totes les produccions que arriben de fora, doncs, no és que siguin estrangeres, perquè moltes són, venen d'aquí o d'Espanya o del resta del món, però, clar, que vegis a la teva veïna o al cosí o la família que surt en pantalla gran, fa més gràcia el curt. No deixa ser amateur, però és quan tenim més rècord d'assistència.
1: És bonic perquè la gent es fa una mica seu al festival, no?
2: Sí, se'l fa seu i és més proper, perquè són gent que coneixes, que després del curs al carrer parles, que el veus el dia següent. Clar, la gent que ve aquí a recollir el premi, no sé, venen de Saragossa i el dia següent marxen, no? Els has tingut menys de 24 hores. Però la gent que ve a veure el curs local, no? El de les produccions pròpies, doncs ja et pregunten, bueno, i l'any que ve tornem, jo me vull apuntar, i això ha sigut una cadena, perquè el festival ja fa 12 anys i l'última producció que vam fer em sembla que eren 150 participants, aquest any han sigut molts menys pel tipus de producció que hem fet, però clar, portar 150 persones a la pantalla és molta feina per l'entitat, i realment que ha fet aquesta família que fem del festival, que ja ens garanteix aquesta assistència.
1: Mirant el programa una miqueta així fullejant, mirem que no només hi ha projeccions de curs, sinó que també hi ha més sorpreses, hi ha com actuacions musicals i tot.
2: Sí, perquè el festival està com dividit en dues parts. La primera part, que és la primera franja horària, de 6 a 7, el que fem és presentar, nosaltres en diem talents locals, i barregem una mica doncs això, no? Gent jove que faci curs, no només curs, la gent que es dedica a la cultura, no? Que faci música, hi ha espectacles, hi ha actuacions, portem escoles de música, per exemple. El primer dia va tocar l'Àlex Panyero, que ens va fer uns solos de guitarra que ens va deixar impressionats.
3: Espectacular, sí. Era espectacular.
2: Va ser impressionant. Ahir, per exemple, va venir una gent de l'Escola del Maresme que fan dansa, i ens van oferir una espècie de cabaret. Vull dir, sí, que cada dia omplim, diguéssim, la primera hora amb coses que no van a concurs, ja sigui doncs això, no? Una mostra d'actuacions musicals o de ball, i la resta de l'hora que ens queda abans de les 7, que és la mitja part, doncs l'omplim o amb un reportatge, amb un documental, amb aquest curt que et deia de les produccions pròpies. Hi ha gent jove que diu, ah, jo he fet un curt pel meu compte i bueno, vull presentar i tenc l'oportunitat d'aprofitar la sala per ensenyar el seu curt, que és el que va passar ahir, no? Que
4: sí, sí.
2: Haver-hi dos nanos que van poder presentar el seu curt i, sí, perquè... i contents de pujar a l'escenari.
4: Sí, van estar molt contents.
2: Tu també, Miquel, vas posar?
4: Sí, jo també vaig posar. Estava una mica nerviós, però bueno, això és... Sí, quan posa l'escenari davant de tanta gent impressiona, a mi sí. Em va impressionar molt.
5: Sempre impressiona, eh?
4: Sí, però va estar bé.
2: Va presentar Marieta, que és un curt que va sobre la Guerra Civil, és una història d'amor.
4: Sí, una història d'amor entre...
2: Sí, entre dos bàndols.
4: Dos bàndols diferents.
2: Dos bàndols diferents. A veure si guanya la guerra o l'amor, eh?
4: Sí, un dels dos, sí.
2: I els altres dos nanos, que eren de Pineda, concretament, era un curt que es deia La pulsera
4: morada. La pulsera durada.
2: Sí, i també era, em sembla, contra la violència domèstica o alguna cosa així. Bastant interessant per l'edat que tenien, que eren molt joves. Però això ens permet que a través del festival els hi seguim una mica la carrera, perquè si són gent que només fan curt i després no en saps res, ja saps que no han tingut interès. Però normalment aquesta gent que ve, que s'interessa i tal, l'any següent els tens potser no com a protagonistes d'una història o com a directors, sinó com a espectadors.
5: I va bé per no perdre'ls la pista.
2: Sí, i a la llarga potser un dia arriben a ser una mica més coneguts i se'n recorden dels primers festivals, que això fa molta gràcia, no? La meva primera obra la vam presentar a Pineda, i això a l'entitat l'omplou d'orgull, sí.
5: Aprofitant que tenim en Miquel, hem parlat una miqueta de Marieta,
2: uh-huh.
5: I també són dos curs que ja s'han projectat, no?
4: Sí,
2: i també Miquel, sí, és que sí. Surt a tot arreu, eh?
4: Jo surto
2: sí?
4: A tot arreu. M'apunto a tot arreu, jo.
5: Podem ampliar una miqueta Marieta ja el primer dia, que és...
4: Sí, es pot.
5: On són una mica? Explica'ns una mica.
4: Pues això del primer dia va ser una experiència per mi molt bona. Tècnica amb això, fent els mòbils i tot això, el primer dia em vaig posar una mica també nerviós, però després ja vaig agafar el tranquillo i em vaig... ho vaig passar molt bé, va ser una experiència molt positiva.
2: Sí,
4: va anar molt bé.
2: La producció pròpia d'aquest curt, que es diu Primer Dia.
4: Primer Dia és
2: la història d'una professora que fa classes de mòbils a gent gran.
4: A gent gran, que encara no té molta experiència.
2: I és el primer dia de classe que els comença a explicar com funciona el mòbil i els pobres alumnes doncs no s'aclaren i acaba una mica desquiciada. És una espècie de, no paròdia, però sí comèdia, que la gent va riure en els moments que havia de riure i que vam disfrutar.
5: Ja llegeixo Primer Dia, qui està examinant aquí.
2: Exacte, perquè al final hi ha un gir de guió que es diu que la gent no s'espera i realment el van aplaudir.
4: Va estar molt bé.
2: Ser...
4: I a Xelic li va agradar molt.
2: Sí, no, i ho vas fer bé.
4: Va
2: ser una experiència nova perquè vam fer servir el Centre Cívic de Poblenou i els alumnes, diguéssim, que ja van a la vida real en el Centre Cívic són els que van participar en aquest curs. Sí, és allò que dèiem d'integrar la gent del carrer, no? A nivell local, a poder participar en el festival i en aquest cas directament sortint en el curs.
5: Fa il·lusió que la gent es presenti a l'auditori perquè el meu fill, el meu
2: tiet o el que sigui surten.
4: Va sortir
5: abans de... Per anar acabant, si us sembla, fem una miqueta d'agenda.
2: Uh-huh.
5: Ho dic jo i si em deixo alguna cosa...
2: Sí, tenim el programa, el podem seguir.
5: A la web teniu cinemartpineda.org, teniu a l'Instagram @festivalcinemartpineda, a Facebook cinemartpineda, i ja podeu consultar tot el programa.
2: Sí, si volen seguir-nos a les xarxes veuran el que fem cada dia. Normalment pengem el que es passarà el dia següent, per tant ja queden com preavisats i els dies següents es penja el que ja s'ha fet, on ja es veu les actuacions, es penja una mica de vídeo, una mica de fotos, perquè és el que dèiem, no? Venen directors de fora i és el moment que tenim del fotocall per poder-nos fotografiar, se'ls hi fa entrevistes i això ens queda ja per l'arxiu de l'entitat.
5: Perfecte. Sap una mica greu perquè ja anem com dos dies tard, ja som a dimecres i el festival ja ha començat.
2: Bueno, però ho fem cada any, eh?
5: Exacte.
4: Sí.
5: No sé si us queda alguna coseta a dir. Tenim festival fins dissabte, acaba?
2: Sí, dissabte es fa la cloenda, l'entrega de premis. La projecció correcte. De curs és fins divendres. Sí. I llavors el que fem és que tota la setmana la gent vingui a veure els curs i a l'hora d'entrar els hi donem una butlleta, perquè ja en el dissabte, que només es fa la gala, l'entrega de premis, un dels premis és el premi del públic, que és tota aquella gent que ha vingut cada dia al festival i ha votat, té l'oportunitat de entregar un premi que potser el nostre jurat no ha decidit que aquell curs el podien portar, però el públic sí, i realment passa moltes vegades que les opinions són diferents, no? Els del públic i del jurat, i ens fa molta il·lusió perquè sembla un premi menor i per nosaltres és un dels premis que més importància té, perquè també coneixes una mica els gustos de la gent. Òbviament quan s'acaben les projeccions la gent es queda a parlar, comenta què és el que li ha agradat, però a través d'aquesta butlleta veiem una mica els gustos, i amb aquests 12 anys de festival hem anat inclús variant una mica els gustos de la programació, sabent què opinava la gent de cada cosa, buscant coses de comèdia, coses d'interès social, per exemple els reportatges, que nosaltres no tenim una secció de reportatges, ara els incluïm en aquella primera part que a vegades fem, no? Actuacions musicals més un reportatge, vull dir que ens ha servit molt d'ajuda, no és només l'entitat que treballa per fer una cosa, sinó que amb l'opinió de la gent també creem aquest tipus de festival.
5: I que no només es fa partícip a la gent de Pineda i Rodalies perquè hi actua gent, sinó que a més faran de jurat també.
2: Sí, exacte.
5: Doncs 12è Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar, teniu fins dissabte per la projecció a l'Auditori de Pineda de Mar a les 6 de la tarda tots els dies.
2: I entrada gratuïta.
5: A entrada gratuïta. Mm-hmm. Doncs Marcel i Miquel, moltíssimes sí. gràcies per venir.
2: A vosaltres.
4: A vosaltres.
6: Una amistat con Dios. No busquis fora el que pots aconseguir.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
10: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
10: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
11: Avançar les eleccions no són bones notícies.
12: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
13: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: Ràdio Palafolls.

0: al Palafolls en xarxa, com cada dimecres, toca parlar de llibres. Arriba a la secció de la llibreria d'aquesta setmana. Tenim amb nosaltres a Xavi Sitjà. Molt bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Com ha anat la setmana? Què ens portes avui?
1: Doncs bé, portem noves propostes. De fet, comencem amb un parell de llibres que venen amb un premi sota el braç. I començaríem parlant de La Fuga, la nova novel·la de la Laia Aguilar, editada per Fan Books, i que és, o acaba de guanyar, el Premi Ramon Muntaner d'aquest enguany, del 2026, amb el Premi de Novel·la Juvenil. De fet, fa uns 6 anys recordareu que vam patir una pandèmia de la qual gairebé ja no se'n parla i potser alguns ja tenim mig oblidada, no? Segueixen arribant novel·les amb aquestes temàtiques i de fet aquesta n'és una d'elles. De fet, en aquesta parla d'una pandèmia, doncs, que s'ha originat arrel del desglaçament dels pols, d'aquest escalfament global, i bé, doncs, a partir d'aquest virus que afecta sobretot a la població adulta. L'única solució que han trobat és agafar i tancar els infants, els joves fins a 18 anys, a casa seva, als hospitals, on puguin, perquè són els portadors i els que contagien aquest virus. A partir d'aquí coneixerem a la nostra protagonista, la Zoe. És una noia que té 15 anys i que porta 5 anys aïllada a la seva habitació. La seva vida podríem dir que canvia en el moment en què, durant un seguit de dies, veu a través de la seva finestra un noi que corre pels carrers, que li fa senyals i que, bé, d'alguna manera l'anima a intentar escapar-se i sortir d'aquesta habitació, d'aquesta presó que viu a casa seva, i que surti a conèixer món amb ell. A partir d'aquí comença aquesta història de la Zoe, de l'Eric, aquest noi bueno, que pretén que abandoni la seguretat de casa seva, i comencen 200 pàgines d'entreteniment, d'intentar comprendre com actua el món, com actuen els adults en cas bé, doncs, d'aquestes malalties, d'aquesta pandèmia i de totes aquestes històries, i que ja us aviso que és una novel·la que tindrà una continuació. Ens en arriben aquestes 200 primeres pàgines i l'any que ve veurà publicada, doncs, al final d'aquesta biologia, podríem dir.
0: Molt bé, tenim secció ja de misteri per començar, eh?
1: Doncs sí, és una novel·la que crec que és una molt bona proposta per a aquesta franja juvenil que a vegades, doncs, queda una mica penjada i que costa, doncs, que els nostres joves s'acostin a les lectures. Doncs és una molt bona proposta, aquesta Fuga. Continuarem amb en Ferran Guallar i la novel·la Els Búnkers, que ha estat guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025 de Cosetània Edicions. En aquest cas ens n'anem cap a una novel·la més íntima, per moments colpidora, de sentiments exposats i vides mostrades, podríem dir, no? Un escriptor de Barcelona, doncs, que passa un moment així una mica de falta d'inspiració de les muses, coneix a un parell de personatges amb els quals, doncs, tindrà les seves converses de cafè, podríem dir, i bé, es tracta de la Flor, una pensionista a punt d'acabar jubilada, acusada d'haver enverinat el seu marit, i d'en Tomàs, un noi immigrant, doncs, que ha hagut de prostituir-se per seguir endavant. Amb aquests dos personatges, i fingint, doncs, que ell és un prejubilat de la banca, intentarà arrencar-los les seves històries i fer-les seves per la seva propera novel·la. Però la cosa canvia quan comença un curs d'escriptura on coincideixen tots tres, i a partir d'aquí, doncs, la novel·la agafa el caire, podríem dir, saps aquelles nines russes on una encaixa dintre de l'altra? Exactament. Doncs coneixerem aquestes vides que s'aniran obrint i tancant, i sabrem què s'hi amaga darrere de les històries d'aquests personatges. Una novel·la que, com dèiem, bé, ens deixarà moments colpidors, perquè bé, doncs, aquestes històries en molts moments, doncs, seran fortes. Una novel·la que crec que val la pena descobrir. És un relat curt, em sembla que no arriba a 200 pàgines, crec recordar, i que també és molt, molt recomanable.
0: Són aquests llibres on el protagonista té una primera intenció i després és el que es troba.
1: Correcte, sí, i res és el que sembla, ja us ho dic.
0: Què més tenim?
1: Doncs mira, continuarem amb El Subir la Marea, de la Anne Odriozola. De fet, és una novel·la que es va publicar gairebé un any, però com moltes vegades comentem, es van acumulant llibres, i de fet, quan l'agafes i el descobreixes i el llegeixes, doncs penses, ostres, el podia haver llegit abans, perquè és una novel·la molt entretinguda, editada per N de novel·la. Es tracta d'una novel·la, podríem dir, amb tints històrics d'aquestes d'època. Està ambientada a Zarauz a finals del 1500, i aquí coneixerem, doncs, una família de nobiliers, de fabricants de vaixells, i bé, doncs, sobretot aquesta nissaga dels Irigoyen, ara es ho dic bé, doncs, bé, són dos germans que bé, doncs, tenen les seves disputes, els seus enfrontaments, i qui pateix, doncs, aquests enfrontaments és una noia, la Beatriz, que veu els béns per un dels fills i que acabarà, doncs, ultratjada i acusada de bruixeria. Aquesta dona ha de fugir, no sense abans prometre, doncs, una venjança que arribarà tard o d'hora i que farà trontollar, doncs, tots els membres d'aquesta nissaga familiar. Com dèiem, una molt bona proposta, sobretot per aquesta tardor que comença avui mateix i que bé, doncs, aquestes tardes de sofà i manteta, doncs, una novel·la ideal per anar llegint i descobrint tota aquesta història que s'amaga darrere de El subir la marea.
0: Perfecte, Xavi, què més tenim?
1: Mira, acabarem amb un thriller d'aquells que tant agrada als nostres oients, i es tracta de la nova proposta de Carmen Mola, editada per Planeta, com sempre, i es tracta de Los Huérfanos. També la podeu trobar editada en català amb el títol de Els Orfes. Un dels llançaments més esperats, doncs, d'aquesta reentrée literària, podríem dir, que sempre, doncs, el mes de setembre ocupa totes les llibreries. Es tracta de la nova novel·la de Carmen Mola, com dèiem, i que després d'haver tingut, doncs, les seves publicacions per separat l'any passat, doncs, tornen a juntar-se aquests tres autors per portar-nos una nova història. En aquest cas, la història d'aquests orfes, tres nanos que han patit, doncs, les seves misèries en un orfenat de Belfast, i, doncs, que acaben fugint fins a arribar a Marbella. A Marbella, on ells volen establir-se, podríem dir, amb els seus negocis il·legals, les seves timbes, els seus trepitgejos amb la droga, amb l'alcohol. Però què passa? Que arriben a Marbella i aquí topen, doncs, amb la màfia xinesa que ja està instal·lada a la ciutat, amb uns personatges com l'hermana May, que serà un dels personatges que molts dels nostres lectors agrairan i disfrutaran més amb aquesta novel·la, i també, doncs, amb personatges com l'Ares, que és un boxejador armeni que recordarà, doncs, algun personatge real, doncs, que copsa les xarxes, que molts coneixeran o identificaran com algun lluitador contemporani. I després, doncs, la Laura Pastor és una advocada que ha de tornar a Marbella, on hi ha la seva família instal·lada. El seu pare era un advocat que ha caigut a les xarxes de tota aquesta màfia xinesa, i a partir d'aquí, doncs, començarà, podríem dir, una pseudoversió espanyola d'aquest Padrino. És una novel·la que sembla que tindrà continuació, perquè aquest personatge de la Laura Pastor, doncs, promet moltes emocions i moltes intrigues en aquesta Marbella, doncs, com dèiem, de luxe i de misèria, per una banda.
0: I sembla que continuarà.
1: Continuarà, sembla que sí, que sembla que és un personatge que ha arribat per quedar-se.
0: Doncs aquí l'última proposta que ens porta en Xavi, però toca parlar encara d'un llibre més. Ha arribat el moment del llibre de regal d'avui, toca concurs, i avui, Xavi, què portem?
1: Doncs mira, una publicació super recent, super nova, i es tracta de l'esperat retorn a Faljaca, de Camila Lackberg, amb la novel·la La Ploramorts, una nova entrega d'aquesta inspectora, d'aquesta novel·la, d'aquest personatge que tants èxits li ha portat a Camila Lackberg, i es tracta de La Ploramorts. De fet, una història que ens parla de fa 30 anys, quan tres noies, tres amigues inseparables, bé, doncs, van patir una nit salvatge, i a partir d'aquí, doncs, aquests records del passat, aquest cas que no es va acabar de tancar, i una nova desaparició, ens remeten a aquest cas del passat. La nova proposta de l'autora sueca Camila Lackberg.
0: Doncs ja sabeu, si voleu aconseguir aquest llibre, podeu deixar-nos un comentari a través de l'Instagram de Ràdio Palafolls, o ens podeu escriure per WhatsApp, que recordarem el telèfon 607 64 65 66. I ara sí, arriba al final de la llibreria d'avui. Esperem que hagueu pres nota de les recomanacions i ens tornem a veure la setmana que ve. Xavi Sitjà, moltes gràcies.
1: Fins la setmana que ve.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
0: Ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Ens tornem a veure demà, dijous, amb moltes més propostes culturals de Palafolls i del municipi. Ens tornem a veure a Ràdio Palafolls. Acaba el Palafolls en xarxa d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
1: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut. Cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament flexibilitza l'accés a l'educació postural per la gent gran i garanteix plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i la UAC. Es descentralitzarà per tal de facilitar aquests tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei gratuït va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones en llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre aquesta situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones als grups de treball que s'imparteixen al Palauet, on les instal·lacions compten amb capacitat suficient per acollir-los a tots. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labart, ha explicat el motiu d'aquesta nova mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que ells a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots, o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors, doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que, com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidora ha dissenyat canvis permanents per cara a pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any, és a dir, aquelles persones que ja disposin de plaça la mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament als equipaments del Forroll i el Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labart ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica al Baix en Gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. L'ha fet avui una senyora i em deia que tenia agujetes d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fan. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors,
0: les classes continuaran impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: s'obre la matrícula oberta pel curs 2026-2027 a la Llar d'Infants. Un cop finalitzats els períodes ordinaris de preinscripció i matriculació, la Llar d'Infants Municipals encara té vacants. És per aquest motiu que s'ha posat en marxa la matrícula oberta per aquest nou curs. Aquest procediment permet a famílies sol·licitar plaça pels seus infants en qualsevol moment, sempre que hi hagi vacants disponibles. En aquests moments, la Llar disposa d'un total de 18 places lliures distribuïdes entre els diferents nivells. Concretament, hi ha dues places lliures a l'aula de nadons, 14 a l'aula d'infants d'un any i dues places disponibles a l'aula de 2 anys. A diferència de la preinscripció ordinària, en què s'apliquen criteris de puntuació i barems durant el període de matrícula oberta, les sol·licituds es resoldran per estricte ordre d'entrada. El procediment no té una data de finalització fixada i es mantindrà actiu fins que s'acabin les places o bé s'aprovi el pròxim període de preinscripció. Des del centre es preveu que les opcions de nadons i didos s'esgotin aviat des del poc marge de vacants, mentre que les de l'aula d'1 es podran anar cobrint al llarg del curs. Per accedir-hi cal que els infants compleixin els requisits d'edats pertanents al curs sol·licitat, com tenir més de 16 setmanes, en el cas dels nadons. Les sol·licituds s'han de formalitzar de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, buscant el tràmit específic de matrícula oberta. Per tal de completar la inscripció caldrà portar el DNI, NIE o document d'identitat de la persona sol·licitant, el llibre de família o documents acreditatius de l'afiliació i la carta de compromís educatiu, degudament signada. I a Malgrat de Mar han detingut un home per estafar i robar una veïna d'edat avançada. La policia local de Malgrat va detenir fa uns dies un home per presumptes delictes d'estafa i furt. Segons han indicat des de l'Ajuntament de Malgrat, fa uns 15 dies l'home va anar a casa d'una veïna d'edat avançada la qual coneixia del barri. La intenció de la visita era vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros, però un cop en el domicili va aprofitar una distracció de la dona per robar-li la targeta de crèdit. Quan la dona va adonar-se que li faltava la targeta, va trucar a la policia local. Agents del cos es van desplaçar fins al domicili a ajudar-la a fer els tràmits bancaris necessaris. Va ser llavors quan van comprovar que s'estaven fent càrrecs a la targeta des d'un bar del carrer Abat Oliva. Així va ser com van poder trobar el lladre i detenir-lo.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.
2: Comença l'Hora Maresme.
3: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dimecres 23 de setembre, ja podem dir oficialment que som a la tardor i encara que per la temperatura no ho sembli, el calendari ja ha fet el canvi d'estació i els canvis d'estació tenen alguna cosa especial. Canvia la llum, els dies es van fent més curts, recuperem jaquetes que feia mesos que no tocàvem i gairebé sense adonar-nos-en també canviem les nostres rutines. Per alguns la tardor és sinònim de tornar a la normalitat després de l'estiu, per altres és l'època de l'any perfecta. Menys calor, més plans de casa, passejades pel bosc, castanyes, bolets, i també hi ha qui nota el contrari, menys hores de llum, més mandra i també aquella sensació que l'estiu ha passat sovint massa ràpid. Per això avui a l'Hora Maresme volem parlar precisament dels canvis d'estació, de com ens afecten, de si realment canvien el nostre estat d'ànim i de totes aquelles petites coses que ens indiquen que la tardor ja és aquí.
3: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
2: I comencem amb una primera qüestió. Com ens afecta anímicament aquest canvi d'estació, el traspàs de l'estiu a l'hivern? La nostra companya, la Laura Espanyol, des de Malgrat, en té alguns consells. Bona tarda, Laura, amb què et trobes?
4: Bona tarda, Gemma. Doncs per parlar d'aquest tema, en Sònia Mendoza, referent de benestar emocional i salut comunitària al CAP de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Sònia.
5: Hola, bona tarda.
4: Sònia, la pregunta que ens estem plantejant, com ens afecta el canvi d'estació a nivell anímic i emocional?
5: Bé, des de la perspectiva de la psicologia, els canvis d'estació sí que poden influir a l'estat d'ànim, com per exemple l'energia, el son i la motivació, Tot i que és veritat que l'impacte varia molt d'una persona a una altra. O sigui, psicològicament el nostre organisme funciona amb ritmes circadians que estan molt relacionats amb la llum ambiental, i quan canvia la quantitat d'hores de llum, especialment a la tardor i a l'hivern, poden modificar-se alguns processos que estan relacionats amb el son i la regulació de l'estat d'ànim.
4: I quins consells ens pots donar per afrontar aquest canvi de la millor manera possible?
5: Bueno, com l'impacte que hi hauria, no? Com a, així com negatiu, no? Diguéssim, són els canvis de l'energia i la motivació, estat d'ànim més baix, alteracions del son, més necessitat de recolliment. Hauríem de fer una mica, pues buscar una mica el contrari, no? Minimitzar l'impacte psicològic del canvi estacional. Jo crec que la clau no és evitar-ho, perquè forma part del nostre funcionament biològic, no? I ajuda el cos i la ment a adaptar-se de manera progressiva. Llavors, el que hem de buscar és l'adaptació, no? No que hi hagi una resistència. Com podem fer-ho? Pues, per exemple, tips així que poden ajudar una mica, prioritzar la llum natural, no? La llum és el principal regulador dels ritmes circadians. Pues, per exemple, podem sortir a l'exterior pues, cada matí, a la mesura de lo possible, òbviament, encara que només siguin 15 o 30 minutets, passejar o fer exercici a l'aire lliure, mantenir els espais de treball pues, que siguin ben il·luminats. Què més? Podem fer, pues, per exemple, mantenir rutines que siguin estables, no? Quan disminueixen les hores de llum, el cervell, diguéssim, que agraeix tenir referències temporals que siguin predictibles. Llavors, pues, per exemple, podem anar a dormir i llevar-nos a hores que siguin semblants, mantenir hores, horaris regulars d'àpat, evitar canvis bruscos de rutines cap de setmana, no? Hem de pensar que la rutina genera sensació de control i estabilitat emocional. Una altra cosa que ajuda també seria continuar actius. És a dir, encara que vingui menys de gust, pues a la tardor i a l'hivern és habitual tenir menys energia i aquesta tendència al recolliment, no? Doncs jo penso que aquí hem de distingir entre l'escoltar el cos, escoltar el nostre cos i deixar-nos portar per la inèrcia. Pues, per exemple, pues, continuar amb aquella activitat física, no? Que sigui regular, mantenir aficions gratificants i continuar amb les activitats socials. I bueno, penso que també cuidar especialment les relacions socials. Hi ha aquest aïllament que és un factor de risc, no? Per a la tristesa i la desmotivació. Llavors, continuar, no? Amb aquesta rutina que hem estat fent durant l'estiu. Aquestes serien uns consells.
4: D'acord, i relacionat amb aquest factor de risc de mantenir les relacions socials, també et volia preguntar com podem diferenciar si el que tenim és simplement una mandra o tristesa estacional passatgera, o si realment estem derivant en una depressió o un trastorn més seriós.
5: Aquesta pregunta és molt important perquè sovint hi ha aquesta tendència de posar-nos etiquetes, no? De mandrosos, que en realitat que hi ha factors biològics emocionals que ens estan afectant, no? O sigui, primer, jo penso que cal dir que la mandra, en sentit estricte, tampoc és un concepte clínic, no? Moltes vegades el que anomenem mandra és cansament, desmotivació, estrès acumulat, la manca de son, aquest baix estat d'ànim o una dificultat per mobilitzar recursos, no? Jo penso que els senyals que probablement és una adaptació normal al canvi estacional, penso que és que tu notes menys energia durant uns dies o poques setmanes, que et costa una mica més començar activitats, però quan les fas les acabes gaudint, no? Mantens les teves responsabilitats habituals. Penso, per fer aquesta diferència de quan pot haver-hi una afectació més clínica, no? És quan hi ha un cansament que és més persistent, no? És com que es manté en el temps, que tens menys interès per activitats que abans t'agradaven i ara com que les deixes de fer, no? Comencem a evitar, no? Evitar aquelles activitats. Llavors, clar, la persona prefereix aïllar-se, no? Socialment. Notes més irritabilitat, tristesa, et costa concentrar-te, totes que serien d'una mica d'alerta, no? Aquí sí que sí que hi hauria potser una alerta, són senyals d'alerta, o sigui, quan ja comencen a durar més de dues setmanes, comencen a interferir en la teva feina, en les teves relacions, a la vida quotidiana, nosaltres diem que és una afectació funcional, no? O sigui, tot el que no et permet fer una vida normal, no? Llavors aquí sí que hi hauria un problema que seria més seriós.
4: D'acord, doncs estem pendents d'aquests senyals d'alarma i res, que vagi molt bé el canvi d'estació a tothom i mantenir doncs els consells que has dit abans de mantenir rutines i la vida social. Moltes gràcies per acostar-nos al teu coneixement a la ràdio, Sònia.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Seguim parlant del canvi d'estació, concretament també de l'arribada de la tardor, i ens fixem en el cas concret d'en Lluís Ejarque, que arrossega un símptoma respiratori des de fa anys que el fa dormir connectat a una màquina per no patir apnees. I ell nota molt els canvis quan passem d'una estació a una altra. Dani, ja tenim amb nosaltres el convidat.
6: Doncs sí, hola Lluís, bona tarda, què tal, com estem?
7: Hola Dani, bona tarda.
6: Què tal? Ja ho has començat a notar o t'estàs, diguéssim, mentalitzant?
7: Bueno, això, com que són tants anys, al final ja no et mentalitzes, ja arriba, no et dones compte i avui, sí, avui ja ho he notat. Porto des de les 4 de la matinada despert i ja no he pogut dormir més.
6: El cos, diguéssim, avisa uns dies abans, o és a dir, es predisposa uns dies abans, ja tens algunes sensacions uns dies abans o arriba de cop?
7: No, això arriba, dius què passa, no? Que em costa més dormir o que em desvello més vegades. O sigui, t'arriba i dura doncs, una o dues setmanes tranquil·lament, eh? Almenys en el meu cas. Però no t'avisa, vull dir, ve quan ve i doncs, normalment ve doncs, en els canvis d'estacions, especialment primavera i ara, quan entra la tardor. Són les dues estacions que en el meu cas m'afecten més.
6: Tu dorms connectat a una màquina per una qüestió de tenir un bon son, un son de qualitat, i per no fer apnees i perquè, diguéssim, que el cor no pateixi i per evitar risc d'infart per aquesta qüestió. En aquest sentit, diguéssim, aquestes dues setmanes que ara d'aclimatació, per dir-ho d'una manera, és la paraula que m'ha vingut, et mentalitzes de que a les 4, normalment a les 4 et despertaràs i ja no podràs dormir, és això?
7: Sí, sí, és correcte. A veure, la màquina sí que té un procés que pues, fa que t'evitin les apnees i d'això pues, és sagrada la màquina. I bueno, sí, pues, clar, pues, aquests dies pues, quan em desvello, doncs conciliar el son és complicat o gairebé impossible.
6: I diguéssim, això amb els anys es va accentuant o sempre és el mateix o va disminuint o depèn de l'any?
7: En el meu cas, al principi, clar, com que no dormia en màquina era molt més difícil suportar-ho, i suposo que la còpia de la que passen anys, evidentment el cos és com que per desgràcia s'acostuma i quan t'arriba pues, t'ho agafes ja d'una altra manera i tal. No és que millori o empitjori, senzillament és que passen els dies i com que ja ho saps, com que ja portes anys arrossegant-ho, doncs ja pues, ho assumeixes, pues bé, no te queda una altra que assumir-ho i ja està, vull dir, és així.
6: Jo només tinc al·lèrgia a la mala gent, per exemple, no? Diguéssim, ho dic per la primavera, perquè els que són al·lèrgics la primavera ho passen fatal, em podien dir, no? I jo no sóc al·lèrgic sí. A res, no? En aquest sentit, el canvi, diguéssim, d'estació més brusc que notes i més fotut que notes és la primavera per tots els seus factors ambientals o no? Pregunto.
7: Sí, el tindre problemes respiratoris, doncs la primavera s'accentua pel tema del pol·len, pel tema de la pols, pel tema
6: de tots.
7: Exacte, sí. És la primavera, és el pitjor canvi estacional, suposo que per la majoria de la gent, però en el meu cas en particular és quan més ho noto, perquè s'accentuen aquests efectes de pols, pol·len, etc. Tot el que és el que et provoca aquestes al·lèrgies.
6: I què es fa quan un és conscient que per Sí, que sí o sí, a les 4 del matí ja no podrà conciliar el son. Què es fa?
7: Aquesta és una molt bona pregunta. És què es fa? Doncs, a veure, jo... si la gent m'escolta, aconsellaria la relaxació progressiva muscular de Jacobson, que és un mètode que és de fer uns exercicis d'estirament musculars del cos que dura 20 minuts. Només s'han de posar Jacobson, relaxació muscular, i és una cosa que ajuda a relaxar el cos. Llavors fa que el cos se relaxi i almenys no dorms, però no t'altera els nervis ni d'això. És important aquesta paraula, Jacobson. Això és una cosa que ajuda molt a la gent que té problemes.
6: A l'enciclopèdia d'avui en dia, que és el YouTube, podem trobar aquest mètode Jacobson explicat, Lluís?
7: Sí, hi ha molts, i jo recomano un psicòleg que es diu David Díaz, i poseu relaxació progressiva muscular de Jacobson, del David Díaz, que té una veu molt agradable, t'explica 2 minuts una miqueta per sobre i després comences a fer exercicis. Ho has de fer sentat al sofà, ho pots fer estirat al llit, ho pots fer-ho sentat, ho pots fer-ho

0: va. Que no, doncs bueno, doncs me quedo al llit perquè la màquina doncs té que fer una lectura de 6 hores com a mínim. Clar, si et portes 4 te'n falten 2 i et quedes, no? Però bueno, no és, però és una eina que la faig servir molt, vull dir, no fa falta estar malament per fer-la servir, pots estar bé i provar-ho i notareu una relaxació molt agradable.
1: D'acord, Lluís, gràcies per explicar-nos la teva experiència, que evidentment t'acompanya, i evidentment s'han de portar aquestes coses encara que siguin molt fatigoses i engorroses. Gràcies i fins l'altre. Abraçada forta, amic. Adéu.
0: A vosaltres. Gràcies, Dani.

0: Els refranys populars formen part de la nostra cultura, la nostra llengua, ens amplien la forma en com expressem situacions que ens passen i que ens envolten. Així doncs, aprofitant que avui és el primer dia de tardor, anem a conèixer de la mà del nostre company des de Tordera, en Marc Tresserres, refranys catalans sobre el canvi d'estació. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, el que farem és com tu dius, citar refranys que han existit des de fa dècades, què signifiquen i si ara realment serveixen. Perquè, clar, la situació del clima actual, que ja sabem que amb el canvi climàtic doncs està fent que canviï, no? I ara els mesos tots són més extrems i passen coses que temps enrere abans no passaven.
0: Això vol dir que aquests refranys que ens parlaràs a continuació és possible que hagin quedat obsolets, no?, amb el temps?
1: Sí, exacte. Ara ho comprovarem, també. Això sí, ho farem en un format concurs amb els nostres companys, on, evidentment, tu també hi pots participar, i els oients. Jo diré el refrany i vosaltres m'haureu de dir, d'una forma aproximada, no ha de ser ben bé exacta, què creieu que significa cada refrany. I pels que estiguin a casa, doncs exactament el mateix. Llavors, direm el significat real i, com el que estàvem comentant ara, no?, que tu m'has preguntat, si han quedat obsolets pel clima d'avui dia o no.
0: Molt bé, doncs som-hi.
1: Va, a veure, primer de tot, no sé quins companys tinc per aquí, en Dani també.
0: Sí, anem a definir una mica qui participa. Dani, qui més tenim?
2: Si
0: Jordi.
1: Hola, Jordi.
0: Gemma, jo mateixa. Qui més? Algú més s'anima?
1: Doncs
0: va,
1: vinga,
0: doncs ja està.
1: Exacte,
0: vinga.
1: Fem amb aquests tres. Va,
0: som
1: endavant,
0: tres,
1: som-hi.
0: I tu dius els refranys. Som-hi.
1: A la tardor, ni fred ni calor. Gemma, què creus que significa?
3: Bueno, sí.
0: Doncs crec que literal el que has dit, que la temperatura és agradable i no hi ha calor extrema ni fred extrem.
1: Vale, Dani?
3: Bueno, jo crec que parlant de canvi climàtic i de la situació actual, la tardor no existeix, només ho anem amb les fulles dels arbres i passem de l'estiu a l'hivern directament. Val?
1: Val, i Jordi?
2: Però això seria el resum, no?, l'actualització, diguéssim, del que passa
3: totalment,
2: ara, no?
3: Però... Totalment, sí.
0: Un dubte, Marc. Hem de dir si creiem que han quedat obsolets?
3: Aquest per mi està obsolet.
0: O hem de dir què significa? Perquè, clar...
1: Sí, el que jo havia comentat és simplement què creieu que significa.
0: Ah, vale.
1: Si estava obsolet o no. Però no passa res, ho podeu dir si ho creieu també, i donar el vostre punt de vista.
3: Aquest ja grinyola, aquest ja grinyola, fora.
1: Estic d'acord, mira, amb tots vosaltres. Heu encertat la definició, és un temps moderat i suau durant els canvis d'estació. En canvi, ara, però, sí que és veritat que, com deia en Dani, cada vegada hi ha temperatures anormalment altes per l'època. Llavors, ara, home, estem a mitjans de setembre i, per exemple, estàvem 30 graus aquests últims dies i la setmana passada també.
3: Jo aquí tinc l'aire condicionat encès, ara mateix.
1: Imagina't.
3: Una màniga curta. Vale.
1: Sí, evidentment. Va, un altre. El fred de setembre mata l'eruga. Gemma, què creus que significa?
0: Doncs mira, sense fer trampes i pensant en el meu cervell, és a dir, no mirant el guió, crec que significa que el setembre refresca de cop i volta i ens enganxa de forma doncs desprevinguda.
1: Vale, Dani.
3: Que totes les cuques i bitxos i tal i qual que hi ha a l'estiu per la calor es moren. I ja notareu que aquests dies estan molt pesades les mosques perquè saben que van a morir.
1: Jordi?
2: Jo crec que, vaja, no sé quina és la temporada de l'eruga, també t'ho diria, no sóc un apassionat dels animals en aquest cas, però vaig una miqueta com la Gemma i en Dani, no?, que en aquest cas les primeres glaçades, el primer fred, el que fa és matar aquest tipus d'animals.
1: Exacte, doncs heu encertat, les primeres baixades de temperatura de la tardor ajuden a

0: eliminar les plagues i en aquest cas insectes com, com les erugues, que a l'estiu sobresurten molt a tot arreu, sobretot en zones boscoses. Llavors, nois, què creieu? Jo considero que no afecta massa ara, perquè com estàvem dient a l'anterior refrany també, les temperatures continuen sent molt altes i les mosques, les erugues segueixen.
1: Les erugues són els les perilloses són les dels pins, la processionària, eh? On hi ha pins, surten.
0: Gemma, tu tens mosquits encara per casa?
2: I tant, sí, no, totalment, veus? Totalment, encara fa calor, encara hi ha mosquits. No,
0: vale, doncs, quant de temps tinc per fer-ne algun?
2: Mira, fem un mes, va.
0: Va, som-hi. A veure, un pèl més difícil. Abans de Sant Martí, pa i vi.
2: Uf.
0: Vinga, Gemma.
2: Complicat, eh? Complicat. Abans de Sant Martí, pa i vi. Pot ser perquè hi ha un fet meteorològic, per dir-ho d'alguna manera,
0: vas
2: que
0: bé,
2: és l'estiuet de Sant Martí. Per tant, s'ha d'aprofitar aquest temps, no?, de dir anem a celebrar-ho, perquè després de l'estiuet de Sant Martí ja arribarà el fred de veritat.
0: Va, som-hi. Dani.
1: Això és la festa major d'Arenys de Munt, que jo he viscut diverses vegades, i sí, quan hi ha Sant Martí fa bon temps, però després la temperatura cau en picat. Per tant, vol dir que potser són les últimes celebracions que pots fer una mica al carrer, saps allò?
0: D'acord, i Jordi?
3: Sí, de fet, jo, el meu pare es diu Martí, sempre n'hem parlat d'això, l'estiuet de Sant Martí és l'11 de novembre, si no m'ha
0: dit bé.
3: Per
1: sí,
3: tant,
1: senyor,
3: va una miqueta per... Bueno, a mi sempre em deixes l'últim. Marc, clar, jo haig de recollir les opinions d'en Dani i de la Gemma, no puc fer més.
0: Però mira, ho has fet fantàstic, eh? Acabo d'explicar, digues. 11 de novembre.
3: Exacte, sí, 11 de novembre, estiuet de Sant Martí, que és quan es preveu que hi hagi aquest, no, petit respir també de sol o de bona temperatura, segons diu la tradició, no? Per tant, la cosa va una miqueta per aquí, Marc.
0: Exacte, doncs és exactament el que acabes de dir, i encara es pot gaudir. A més, el tema del pa i vi és perquè, evidentment, de l'estiu encara es pot fer una bona collita de certs aliments. I ara el que passa que aquest Sant Martí veurem com arriba, perquè, clar, aleshores és veritat que la llum del sol anirà minvant, perquè això amb el canvi d'horari sí que ho tindrem, però bé, no sé si es podrà conservar, perquè, clar, com estem dient tota l'estona, és que s'està estirant la temperatura agradable o alta, i potser arribarem també a Sant Martí dient, va, però és que no hi ha hagut cap canvi.
2: Clar,
0: doncs aquesta és
2: seguirà
0: la situació.
2: Fent calor, seguirà,
0: clar,
2: o farà,
0: exacte,
2: més calor encara.
0: Sí, sí.
3: Hem de fer un F5, eh, en
1: home,
3: aquestes dites.
1: El canvi d'armari és evident que encara no l'hem fet. Les coses
2: no.
0: No, totalment. I ara el que ha dit en Jordi, clicar el botó d'F5 del teclat per refrescar, perquè, escolta'm, hi ha algunes d'aquestes dites, i en tenia algunes d'altres, que ja veieu que s'estan quedant una mica obsoletes degut a aquest canvi climàtic, Gemma.
2: Doncs totalment, n'haurem de fer de noves, eh? Molt bé.
0: Muntarem un dia una secció.
2: Perfecte, gràcies. Fins ara.
0: Fins ara.
2: Vinga, va, seguim parlant del canvi de temps, del canvi d'estació, i ara us proposem un repte divertit. Podríeu relacionar cada estació de l'any amb una cançó? En Jordi Pratsavalls, de fet, sí que ho ha pogut fer, eh, Jordi?
3: Sí, i tant, Gemma. De fet, des de la redacció hem fet aquest exercici i us puc donar, de fet, diferents opcions, eh? Per exemple, mira, de cara a barraca, comencem amb una cançó que molts hauran recordat aquest matí, tal com presentaves aquest programa. Doncs començaríem amb l'estació de l'estiu, Gemma, que no s'acabi, dels Figaflowers. Molts ho hem pensat aquest matí quan ens han dit a les notícies que això, que començàvem la tardor, eh? I que la cosa no aniria bé. De totes maneres, per al que fa a l'estiu, hi ha una competició molt exigent, que és el tema de les cançons de l'estiu. I si parlem de cançons de l'estiu, ell n'era el rei. El Chiringuito, el Chiringuito, el Chiringuito. Estem parlant de Georgi Dan, que d'alguna manera també va situar dalt del podi a moltes cançons de l'estiu. Gemma, no sé si alguna n'has ballat.
2: Sí, segur que sí, eh? Però aquesta, mira, aquesta especialment no l'he ballat. La bomba l'he ballat a l'estiu de petita.
1: La barbacoa.
3: La barbacoa. Totes eren cançons també fàcils i que permeten coreografies, eh? Per tant, això de la cançó de l'estiu era senzilla. I avui sabem que el nostre company, en Sergi, de Ràdio Calella, doncs és de festa major, però quan vaig proposar el tema en el grup, ell va dir una cançó de cara a l'estiu que vull recordar també. Dedicat, doncs, a la gent de Ràdio Calella Televisió, aquest Surfing USA amb els Beach Boys, que també recorda molt a l'estiu. Però de l'estiu passem a la tardor. De fet, avui és el primer dia de la tardor. I les cançons són com més melancòliques.

0: tant, aquí per això el que deia és Wake me up before, wake me up when September ends, és a dir, desperta'm quan el setembre acabi, eh? Una cançó dels Green Day. Però si encara anem molt més enrere, i si parlem de melanconia, atenció, un dels grans, José Luis Perales.
1: A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a la...
0: Poder no és tan coneguda aquesta cançó d'aquest cantant espanyol, es diu Canción de Otoño. I si busquem una altra cançó que representi la tardor, per mi, va, pugem una miqueta al nivell.
1: Do you remember?
0: Poder notar una tardor en concret, però sí un mes on comença la tardor, aquest September dels Air With and Fire. I si parlem de primavera, doncs mira, què tal si escoltem a Laura Pausini? De fet, primavera anticipada, ve a dir allò doncs, que quan arriba el bon temps encara no és primavera, però ja ens podem posar la samarreta de màniga curta i anar una miqueta més fresquets. En tenim una de la primavera, en busquem dos més. Gemma, aquesta va per tu.
2: La primavera trompetera ya llegó.
0: I és que igual que teníem petició musical de Ràdio Calella Televisió, quan vaig dir que feia aquesta secció, la Gemma va dir Primavera Trompetera, no? Aquesta cançó.
3: Sí, sí, sí, la relacionava molt amb la primavera i crec que enganxa molt bé, no? Si parlem d'aquesta estació.
0: Cançons de bon rotllo, després de la primavera ve l'estiu, per tant ja comencem a tenir ganes de sortir i de ballar. I una que poder no relacionaríeu tant, però jo em recorda molt a l'estiu, és aquesta dels Beatles. Here Comes the Sun, també tot un clàssic, d'aquest quartet. I si anem a l'hivern? Si parlem d'hivern, Gemma, què et ve al cap?
3: Nadales.
0: Mira.
4: El 25 de desembre, fum, fum, fum.
0: Una de les més tradicionals, 25 de desembre, fum, fum, fum. Que, de fet, tothom sap la tornada, però després això del minyonet Rosi Benclet, cadascú fa un freestyle cada cop que la canta a casa,
3: Sí, sí, total.
0: Això és l'hivern, però sabies que Shakira també té una cançó dedicada al primer mes de l'any?
5: Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz.
3: Sí, perquè m'encanta.
0: Sí? És una de les teves cançons preferides?
3: M'agrada molt la Shakira i aquesta cançó és molt xula. No és tan famosa, com altres.
0: Ah, t'anava a dir, jo és la primera vegada que l'escolto, et soc sincer. Pues aquesta es diu Dia d'Enero, de Shakira. I acabarem aquesta secció amb tot un clàssic que a mi em posa la pell de gallina només escoltar les primeres notes, que també ens porta cap al primer mes de l'any, cap a gener.

0: Òbviament és l'oreja de Van Gogh. Encara, si no recordo malament, poder aquí em pots ajudar, Gemma, amb Amaia Montero al capdavant, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, vaja, ara està una mica el tema amb un embolic, no?
0: Sí?
1: Perquè es van separar, després van fer fora la substituta, em sap greu dir-li així, no? Però no era la principal.
2: Leire
0: Martínez, sí, sí.
1: Ara, després, que sí, la Amaia no vol tornar, que ara sí vol, que la Leire diu que no tornarà encara que li demanin. Uf, hi ha un salseo aquí, increïble.
0: Mira, podríem dedicar-hi també una secció. De totes maneres, volia acabar la secció d'avui amb aquest 20 d'enero, que a mi la veritat és de les cançons que més m'agrada de l'oreja de Van Gogh i de les meves preferides, sens dubte.
1: Molt bé, doncs Jordi, increïble, com la música i cada cançó és capaç de...
2: El 20 d'abril del 90.
0: Ah, sí? Això és fent les cortos? Sí que és veritat, eh?
1: Molt bé, doncs això, que cada cançó ens transporta a un canvi d'estació. Nosaltres, que anem justets de temps.
2: Molt bon curt.
1: Vinga. I tant. Felicitats, ens ha encantat, eh? Doncs, nois, nosaltres fem aquesta petita aturada, però per mirar el temps i per saber quin temps farà amb en Quim Serra.
3: Hola, bona tarda. Avui la jornada marcada bàsicament per l'estabilitat en aquest primer dia de tardor, en el qual hem tingut màximes que en alguns punts de l'interior de la comarca han fregat els 30 graus. D'entrada s'espera que de cara a demà tot continuï igual, amb sol, vents fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda de Garbí, del sud-oest, i situació marítima que vindrà marcada bàsicament pel marejol, demà amb petites àrees de maró a la tarda. Divendres tornarem a tenir bonança i el primer cap de setmana de la tarda estarà marcat per la tranquil·litat, tot i que hi haurà més núvols, especialment de cara a diumenge, uns núvols que no deixaran precipitacions.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Vinga, som-hi, ja sabrem quin temps farà i ara doncs anem a fixar-nos en què passa i en què es diu a les xarxes socials de la mà de la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, comencem com sempre destacant alguna cosa al Maresme.
5: Sí, doncs mira, al Maresme l'Ajuntament de Mataró ha decidit retornar els 1.733 euros de multa que va imposar a un veí per haver arreglat pel seu compte desperfectes de la via pública. Aquesta és la resposta al recurs que va presentar doncs aquest veí de Mataró. En concret, l'home va reparar algunes rajoles i un banc que s'havien fet malbé i també va plantar 5 arbres en un carrer de la localitat després d'haver demanat a l'Ajuntament que ho fes. Ara el consistori, que assegura que es tractava d'una sanció dissuasiva per evitar crear un precedent i que es facin actuacions per compte propi a l'espai públic, diu que li tornarà els diners.
1: Molt bé, doncs, disculpa, no celebrem, no, que li hagin retornat aquests diners, que a sobre, que dedica temps, esforços i energia a arreglar el carrer, que el multin, doncs és una mica...
5: No, i a sobre que ell havia demanat que es fes això.
1: Clar, i al final va tirar pel dret i ho va fer ell mateix. En el món, què passa al món?
5: Bé, ens quedem a Catalunya, perquè Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als concerts a l'Estadi Olímpic i els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber-se la confirmació definitiva de l'escenari. Les quatre actuacions dels concerts estan programades per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
1: Molt bé, doncs ens haurem d'afanyar a comprar les entrades, perquè ja sabeu que quan es venen entrades sembla que hi hagi un apocalipsi i doncs costa molt comprar-ne. El tema curiós, Laura, quin és?
5: Que han trobat petjades fossilitzades d'un èquid de fa 30 milions d'anys al castell de Cervera. Una intervenció arqueològica ha permès trobar-hi 8 petjades fossilitzades d'un animal que va viure al municipi fa 30 milions d'anys, un avantpassat dels cavalls i els ases. Es tracta d'una descoberta del mes de juliol que s'havia guardat en secret fins ara.
1: Molt bé, per tant, ho he buscat ara mateix a internet, és com un cavall, no?, bàsicament.
5: Sí, però... un cavall més petitó, pel que he vist.
1: El rebesavi del cavall, no?
5: Exacte.
1: Molt bé, doncs Laura, gràcies i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
5: Avui preguntem als nostres oients si aniran a un d'aquests concerts d'Oques Grasses, els últims del grup.
1: Però jo estic despistada perquè Buhos plegava, Oques Grasses també plega?
5: De Buhos, no... Jo no ho havia sentit, lo de Buhos, però Oques Grasses sí.
1: Oques Grasses pleguen.
5: Aquests són els últims 4 concerts.
1: I no fa temps que deien que plegaven i ara tornen. És que clar, jo tinc al cap aquesta notícia, no?, de que diuen, l'últim concert, ho omplen tot, sí, sí. I ara va, vinga, va un últim, no? La fúmiga, bueno, també aquesta... plegava, van sí. dir que plegaven.
2: La fúmiga plegava i fa una gira.
6: Sí, sí, que plegava, sí.
2: Va començar Canet amb el Canet Rock i acabarà aquest any, sí.
1: Mm. I aleshores, vos m'ho he inventat o ho he somiat? No ho sabeu, eh? O...
5: No ho sé. Home, vos ha estat en moltes barraques aquest estiu.
1: Clar, clar, clar. Vaja, en qualsevol no cas, si aneu a algun concert d'aquests que ha planificat Oques Grasses, ens ho feu saber a Instagram, oi que sí, Laura?
5: Sí, sí, sí, ara posaré la pregunta.
1: Molt bé, perfecte. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Va, som-hi, seguim avançant. El Centre d'Estudis Domènec i Montaner de Canet de Mar ofereix les rutes de la Fira Modernista d'aquest cap de setmana. Així que, per descobrir-les, en parlem amb la Gemma Martí. Dani.
2: Doncs sí, evidentment hi haurà paradetes i el centre del poble serà el centre neuràlgic de la Fira Modernista, però una de les estrelles és fer les rutes i sobretot la que porta el Casellas de Florentina. L'Ajuntament ha decidit que el Centre d'Estudis d'Amèrica i Montaner, com a entitat, diguéssim, experta, expertíssima en la figura d'Amèrica i Montaner i en el modernisme, doncs a part que la fira sigui destinada a la gastronomia, passi, les, em penso que són 6 rutes i ara tenim poc temps, però les anirem desgranant, diguéssim, poc a poc, diguéssim, i a pinzellades, amb la Gemma Martí, membre del Centre d'Estudis, secretària, crec que és. Gemma, bona tarda, què tal?
7: Bona tarda a tothom.
2: Secretària, sí o no? O què?
7: Coordinadora del Centre d'Estudis.
2: Mai ho encerto. Oh. Val.
7: Cap problema.
2: Bé, 6 rutes, són 6?
7: Sí, sí, 6, efectivament, sí,
2: val,
7: sí.
2: Val. Endavant. Mm-hmm. Doncs,
7: aquest any hi ha algunes de noves també, és a dir, ja sabeu que nosaltres des de l'entitat cada any a la Fira Modernista participem amb les rutes des del mateix centre d'estudis, o bé perquè l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Canet de Mar, doncs, com aquest any, que és la segona vegada, doncs, que ens confia, doncs, aquestes rutes. Per tant, una de les que nosaltres sempre impulsem perquè estudiem Lluís Domènec i Montaner seria la ruta Lluís Domènec i Montaner, l'arquitectura familiar, doncs, que va fer a Canet de Mar. Per tant, qui vulgui endinsar-se en les vivències que de Domènec al poble de Canet de Mar i saber, doncs, una mica més sobre la història i els projectes de les cases i obres que va fer, doncs, a la nostra població, doncs aquesta seria la ruta indicada per aprofundir més en aquest personatge. Parlarem també de Domènec, evidentment, en una altra ruta una mica més general, que seria el modernisme Canet de Mar, l'arquitectura burgesa i d'estiueig, i en aquesta el que farem és resseguir al llarg del recorregut pel centre del poble, doncs, diferents obres, diferents cases que diferents arquitectes van fer, doncs, per les famílies burgeses que venien a Canet a estiuejar, o aquells industrials, doncs, que també aprofitant també...
2: Un dels exemples més clars, Gemma, en aquest sentit, sí. D'aquesta part, és la Casa Roura, un exemple claríssim.
7: Per exemple, seria un exemple de casa d'estiueig, que en aquest cas per la cunyada de Lluís Domènec i Montaner. I allà al centre trobarem diferents exemples, obres de Domènec i Montaner, del seu fill també Pere Domènec Roura i d'altres arquitectes que van aixecar o reformar cases, sobretot al carrer Ample, al carrer Santíssima Trinitat i a la Riera Sant Domènec. Per tant, per veure aquest tipus d'arquitectura específica, doncs, d'això, de fer les vacances, doncs, a Canet de Mar, a prop de la platja. També farem una altra ruta també modernista, aquesta és una proposta nova, que seria el trenet modernista, aprofitant que tindrem el trenet, aquell que dona la volta
2: esperem,
7: al poble durant
2: esperem,
7: el trenet modernista.
2: Esperem que no s'espatlli com algun any que s'ha espatllat.
7: Home, esperem que no, perquè si no veurem gaire cosa. I en aquest farem un recorregut pel patrimoni destacable de l'entorn de Canet, és a dir, tot allò que ens queda fora del nucli, que per tant queda lluny, doncs aprofitarem i amb aquest trenet podrem anar veient obres com, per exemple, en el Passeig de la Misericòrdia, que n'hi ha obres modernistes, o la Font del Passeig, el projecte del Passeig de la Misericòrdia, explicar el que plantejava també Domènec i Montaner, el Santuari de la Misericòrdia, el restaurant del parc, sí, la fàbrica Carbonell, per exemple.
2: El projecte de l'original del
7: sí, Passeig de la Misericòrdia,
2: no, que no es va poder fer, per, deia l'alcalde del Rovira, Pep Rovira, per un collons de canonja, deia, per un canonja que vivien allà i no el va deixar fer. És això, Sí, sí.
7: No es va fer i al cap d'uns anys es va tornar a plantejar aquest projecte i s'inspira en el projecte original de Puig i Cadafalch, tot i que més petit i més reduït.
2: Per això, des de baix del passeig de la Misericòrdia no es veu directament el santuari, sinó que s'ha torçat, en podríem dir, la perspectiva.
7: També, clar, explicarem també el projecte, no, del Marià Serra, que era l'alcalde del moment, doncs, que volia també fer reformar el passeig perquè desemboqués just davant de la façana principal del santuari.
2: Per culpa del canonge, segons en Pep Rovira. Sí, sí.
7: Sí, sí, sempre, bueno, sempre passen coses d'aquestes, no? Que els projectes que no s'acaben fent, doncs, o és perquè no hi ha suficient pressupost, o hi ha impediments polítics,
2: com es deia en el Quixot, con la iglesia hemos topado, Sancho, vinga.
7: També.
2: Vale.
7: Cinquena
2: ruta.
7: L'altra seria la visita al castell de Santa Florentina, que aquest any tornem a anar. Doncs,
2: la joia, doncs, es podrà baixar, sí, a la cripta?
7: Sí.
2: Val, correcte.
7: Que és l'únic moment de l'any que es pot visitar la cripta. Per tant, aquest any només es podrà visitar el diumenge, i el que farem és explicar l'evolució de la Casa Forta de Canet i com s'acaba convertint en aquest castell neomedieval, i amb la sort de poder visitar la cripta, que seria la joia modernista de Canet de Mar.
2: Sí, sí. Brutal. Sí, sí,
7: sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. I després tenim dues rutes noves també, ja sortint d'una mica del modernisme. Una és aquest any, com que va la fira sobre gastronomia, doncs una ruta que serà de la plaça de la Llenya a la plaça Mercat, és a dir, la història dels mercats de la població, mm-hmm, des dels orígens fins a que arribem a la plaça Mercat, obra de Pere Domènec Roure.
2: Sí, aquí, que va ser el primer moment i el primer lloc de l'estat espanyol a la República que van votar les dones aquí
7: també,
2: a Canet de Mar.
7: Sí, sí, per tant també és un lloc i significant, no?, que també és per destacar.
2: Exactament.
7: I després l'última seria la ruta de l'Havana a Canet, ruta indiana per Canet de Mar. Aquest any la fira comptarà amb un espai dedicat als americanos, sí, i hem plantejat una ruta, doncs, per veure el patrimoni que, gràcies a aquests americanos, es va poder, doncs, portar a terme, és a dir, cases, sí, mansions, o alguns, com van invertir els seus diners, sí, sí, a Canet de Mar.
2: Alguns, uh-huh, després de fer el negrero, van invertir els diners en cases aquí a Canet, les coses com siguin.
7: Cases, o van invertir en plantació, etc. És a dir, van contribuir també a la modernització una mica, doncs, del poble de Canet de Mar. Per tant, aquesta és una ruta diferent a les altres, però que incideix, doncs, en aquest patrimoni, que és més o menys de la mateixa època que el modernisme, a finals del segle XIX, començaments del XX.
2: Com un senyor que es diu Josep Baró i Blanchard, que té un carrer Canet, que és una ignomínia, que tinc un carrer, és una opinió personal. Correcte. Doncs, home, fins aquí. Ja ho sabeu,
7: sí,
2: podem voltar el poble, però la joia de la corona, evidentment, són les rutes de qualitat suprema, com el torró que fa el Centre d'Estudis d'Amèrica Montaner. Gràcies, Gemma. Abraçada a la porta. Adéu.
7: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
1: Anem amb un nou episodi de música amb en Sergi Ferrer. Avui anem fins a Premià de Mar per parlar d'una banda que agafa el gènere de l'habanera i el reconverteix per proposar noves sonoritats.
6: Va, vinga, seguim amb aquest viatge per la carretera musical i ens aturem aquesta vegada a Premià de Mar per parlar de la banda de Gairó.

De Gairó és un quartet de Premià de Mar format per Ricard Moner, Julià Moner, Luar Alberdi i Roc Ramoneda. El grup neix l'any 2024 amb una proposta molt concreta: recuperar les havaneres, però fer-ho des de la perspectiva d'una generació jove.

0: I si tu vens...
1: Els quatre músics arriben al projecte des de camins diferents. Han passat pel teatre musical, pels estudis superiors de música i per l'àmbit de la cultura popular. I aquesta diversitat també explica la manera com treballen les cançons. Ricard Moner assumeix la veu. Júlia Moner combina guitarra i veu. Luar Alberdi toca el baix, el violoncel, la guitarra i també canta. I Roc Ramoneda s'encarrega de la percussió, el baix i la veu.

La seva primera etapa està molt vinculada als directes. Durant el 2025 comencen a actuar en festes majors, festivals i diferents espais de música popular i van desenvolupant un repertori que combina havaneres conegudes amb composicions pròpies. El 2026, és a dir, aquest mateix any, arriba el seu primer treball, Si desembarco al poble, un extended play de 6 cançons. 4 són composicions pròpies i 2 recuperen peces clàssiques del repertori havaner.

Aquesta aposta els ha portat a tenir una projecció especialment ràpida. El 2026 han estat seleccionats com un dels tres finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, juntament amb la Mare del Tano i Nastallat. La final serà el 15 d'octubre, és a dir, el mes que ve, a la Fira Mediterrània de Manresa. Molta sort, de Gairó.

Per entendre de gaire, primer hem de parlar d'havaneres, òbviament. La base continua sent la del gènere tradicional, melodies senzilles i molt reconeixibles, temàtiques relacionades amb el mar, estructures pensades per ser cantades i un protagonisme important de les veus. Però el grup no es queda aquí. El seu primer EP barreja l'havanera amb elements de bolero, rumba, sardana i salsa. Per tant, la seva proposta s'allunya de l'havanera interpretada de manera estrictament tradicional i entra en un terreny que ells mateixos situen com a post-havanera.

0: calés.
1: I un bon exemple és La barca xica. La cançó parteix d'una habanera clàssica, però de gairó la porta cap al terreny de la rumba amb petites píndoles que recorden a una sardana. El canvi no és només instrumental, també modifica la manera d'interpretar-la i li dona un ritme més proper a altres formes de música popular catalana.

En altres cançons, la influència del bolero o de la música llatina és més evident. Aquesta relació té sentit si tenim en compte la mateixa història de l'habanera, un gènere que va arribar a Catalunya després del contacte amb Cuba i també de la mà de la sarsuela. El resultat és una proposta que manté els elements que permeten reconèixer aquest gènere musical de l'habanera, però els combina amb ritmes i recursos d'altres gèneres. No es tracta tant de modernitzar l'habanera perquè soni diferent, sinó d'utilitzar tot el que tenen a mà per explicar què pot ser una habanera avui en dia.

0: I aquesta és probablement la característica més interessant de la banda. Quatre músics joves que no han volgut apartar-se d'un gènere molt associat a generacions anteriors, sinó entrar-hi i modificar-lo des de dins. Per això, la seva música pot sonar familiar per a qui conegui les Havaneres, però també pot resultar molt diferent del que esperaria trobar en un repertori tradicional. Fins una altra!
1: I avui obrim un nou espai dedicat a la salut i al benestar emocional i ho fem amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, que ens acompanya per parlar de qüestions que ens afecten directament o indirectament a tots. Avui posem el focus en una realitat especialment delicada entre infants i adolescents, l'assetjament escolar o el conegut bullying. Berta, benvinguda.
2: Què tal? Com estàs, Gemma?
1: Molt bé, molt contents de tenir-te un altre cop amb nosaltres.
2: Igualment, jo encantadíssima de tornar a començar a temporada amb vosaltres. I com bé dius, portem aquest mes un tema que ja hem portat aquí a l'Ona més vegades, però considero que és un tema que s'ha d'anar recuperant de manera recurrent, com bé dius, l'assetjament escolar, perquè de vegades encara sentim frases, no?, o cunyadismes, no?, de és que no, el bullying ha existit sempre, són coses de nens, no? Però normalitzar-ho, no estem d'acord que és un error. L'assetjament escolar no és un conflicte puntual entre iguals, sinó que és una forma de violència que pot afectar la salut, el benestar emocional, la vida social i el rendiment acadèmic d'infants i adolescents. I com passa amb altres problemes de salut pública, doncs prevenir-lo impacta i implica detectar-lo aviat, actuar de manera coordinada i evitar doncs, que el silenci en grup doncs, el mantingui, no? I portem una miqueta de dades per saber aquesta què està passant i com estem actualment. Hi ha un darrer estudi específic disponible a Espanya, que és el 7è informe de l'opinió de los estudiantes, que està elaborat per la Fundació de Mútua Madrileña i la Fundació ANAR, i està publicat al setembre de l'any passat, el 2025, i l'estudi es basa en respostes de 8.781 alumnes i 355 professors. I segons aquest informe, el que diuen és que el 12,3% de l'alumnat encastat afirma doncs, que ell mateix o algun company ha patit assetjament. Un altre pot ser presencial, ciberassetjament, que ara en parlarem, o amb totes dues formes combinades. L'any anterior aquest informe referia que era un 9,4, amb la qual cosa estem una miqueta en pujada, i el que hem d'especificar és que això no vol dir que és la proporció de víctimes, sinó aquelles que han respost, que són coneixedores de que doncs, ell mateix o algun company n'està patint, no? Desglossant aquestes dades, un 6,5 afirma conèixer casos d'assetjament presencial a la seva classe, un 2,2 ciberbullying i un 3,5 a totes dues situacions. L'edat també és rellevant. La incidència percebuda és especialment elevada entre els 11 a 12 anys i, a diferència d'algunes idees que estan molt esteses, doncs el conjunt de l'assetjament es detecta en percentatges molt similars entre nois i noies. Vale? Pel que fa a la durada de l'assetjament presencial, el 42,8% de l'alumnat que coneix aquests casos diu que es mantenen durant mesos i un 28,2% doncs, que duren més enllà d'un any, amb la qual cosa és important doncs, posar el focus. No? I com és avui l'assetjament? Doncs, les formes més freqüents presencials continuen sent doncs, aquests insults, malnoms, no? Aquestes burles, que estan presents en el 84,8% dels casos. Després està l'aïllament, no? Deixar de banda doncs, algú, no? Que està en un 44,8%. I una que preocupa realment és que els cops, no? Els cops, les puntades, està pujant en un 30,9%.
1: Les agressions físiques.
2: Les agressions físiques, correcte. I el que dèiem, no? No només tenim aquest assetjament presencial, no? Que bueno, quan sonava el timbre, no?, o acabava l'escola el cap de setmana, doncs
1: parava.
2: No, parava, estava com aliviat, no?, sinó que ara tenim l'assetjament, tenim la intel·ligència artificial, que en aquest curs de 24-25 el 15,8% coneix situacions de ciberbullying i afirma que aquestes es prolonguen més d'un any. Les plataformes més citades són WhatsApp, Instagram i TikTok. A primària els videojocs o aquests jocs doncs, es pot tenir aquesta connexió, no?, i anar parlant, no?, i anar connectant. I hi ha una novetat que fa pocs anys, no?, que apareixia quan, que ara que parlem de bullying, no?, que és, com dèiem, la intel·ligència artificial i que hem vist molts casos, no?, molts notícies de que la IA doncs, és present ja en el 14,2% dels casos. S'utilitza en un 54,8%, serveix per crear vídeos falsos, no?, mitjançant aquesta manipulació, no?, inclús suplantant identitat, no?, d'altres estudiants. I això ens obliga a actualitzar també aquesta prevenció, no? I és a educar un ús responsable d'aquesta tecnologia en la privacitat, en la no difusió de contingut doncs, humiliant i la capacitat de detectar doncs, aquestes manipulacions digitals o suplantacions. Hi ha una campanya molt actual d'aquest 1 de setembre de 2026, que és contra l'acos escolar No te calles, i és una campanya que l'està implementant Mediaset Espanya juntament amb la Fundació ANAR i posa en marxa doncs, en aquesta iniciativa 12 meses 12 causes doncs, aquesta contra l'acos escolar No te calles, coincidint amb aquest inici del curs escolar. L'ANAR ha aprofitat aquesta campanya per publicar també doncs, aquestes seves línies d'ajuda no corresponents al 2025, ja que durant l'any passat es van atendre 4.580 casos relacionats amb assetjament escolar a partir de 20.779 peticions d'ajuda, que no és poc, amb la qual cosa alerta amb aquestes dades. I és important saber què és l'assetjament escolar, no? Perquè, com dèiem, no és aquell conflicte puntual entre estudiants, entre persones, sinó que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat defineix l'assetjament escolar com un fenomen social de grup que implica maltractament i abús de poder continuat cap a una persona o un col·lectiu concret. I aquesta situació deixa doncs, a qui rep la violència en una posició de vulnerabilitat o indefensió. Això és important perquè, el que dèiem, no tot conflicte és considerat bullying. Els trets que fa pensar en què estem davant d'un cas de bullying és, primer, hi ha una persecució que pot ser física, verbal o social. Uh-huh. No és un fet puntual o aïllat, com deien, sinó que són accions que es mantenen i es repeteixen durant un temps, un període de temps. Hi ha una voluntat de fer mal, d'intimidar, d'humiliar, d'excloure o de controlar. I existeix una desigualtat de poder, que no només és física, sinó que pot ser de popularitat, d'informació que jo tinc que tu no disposes, etc. I on pot passar? Doncs bé, com dèiem, no? Pot ser l'escola o el camí a l'escola, extraescolars, però ara, clar, el límit ja no existeix perquè, doncs, malauradament, amb el ciberbullying, doncs, és com que no hi ha espais ni temps.
3: Berta, Emilian, gràcies per acompanyar-nos i també, sobretot, per ajudar-nos a posar paraules i eines a un tema del qual és important parlar.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: I gràcies també a vosaltres. Nosaltres acabem i tornem demà. Adeu.
4: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: s'obre les inscripcions per la tercera edició del Consell d'Infants i el nou Consell d'Adolescents de Palafolls. El nostre municipi ha posat en marxa aquesta setmana el procés participatiu per escollir els nous representants del Consell d'Infants i, com a gran novetat, del primer Consell d'Adolescents. Tots dos projectes tenen com a objectiu principal fomentar la participació ciutadana entre la població més jove i oferir-los un espai on expressar les seves idees, debatre i proposar accions concretes per millorar la vila des de la seva pròpia mirada. El Consell d'Infants, que arriba a la tercera edició, s'adreça als alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de Palafolls. Després que els membres que cursaven 6è el curs passat causessin baixa en passar a l'institut, enguany hi ha un total de 14 places disponibles per incorporar nous consellers i conselleres. El termini per lliurar els formularis finalitza aquest divendres. Per altra banda, la principal novetat d'aquest curs és la creació del Consell d'Adolescents, una iniciativa adscrita a l'àrea de joventut que dona continuïtat a la feina iniciada a primària. Aquest nou òrgan s'adreça als joves d'entre 13 i 14 anys que cursin primer i segon d'ESO, tant si estudien a l'Institut Font del Ferro, com si estan empadronats a Palafolls i cursen els seus estudis fora del poble. Les sol·licituds es poden recollir i lliurar directament a l'institut o bé a l'Espai Jove de Can Batlle. Després del procés d'eleccions i de la campanya electoral, que es farà durant la tardor, els dos consells celebraran les seves primeres reunions de treball per començar a definir les propostes que posteriorment traslladaran al consistori.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
1: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
2: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
1: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no m'arregó. No, que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
2: Benvolguda Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. N'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
4: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
2: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
4: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final, o sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant i al final això és com un mecano llegant.
2: I això es munta de dia?
4: Digues, perdona?
2: Es munta de dia? Ho dic perquè...
4: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola, això es fa durant una jornada laboral, segurament mentre ella estava a l'escola pues s'ha muntat, no? I per això de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
2: Li explicaré avui a l'hora de sopar, és la Neus, és la meva filla.
4: Ah, vale, pues mira.
3: Mira, de fet José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
4: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes i al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
2: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
4: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i hem d'albergar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
3: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert, anàvem força desencaminats, Anna.
2: O, sí, potser, ja ho veig.
3: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. no és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
2: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
4: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
2: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
4: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
2: Doncs és una fórmula molt interessant.
4: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
3: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa iniciativa pròpia?
4: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%, no? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i van constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
4: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte,
4: pis,
2: sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
4: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir del 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no? que tenen sobretot en la part comunitària, pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no? Que hem de necessitar a tots, i la majoria d'aquestes persones doncs tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Mm-hmm. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, mm-hmm. no?
4: Sí.
2: Formar una família que, pues, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures, i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest sí. pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu sí. contemplat?
4: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no? D'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, pues, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, pues, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no? Que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no, edificis, no, fent una petita obra menor, no, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, pues, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
3: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
4: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, El dia que passi en parlem.
2: Estarem amatents. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? Entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
3: Uh-huh. I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania. Quin paper juguen projectes com el vostre, i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
4: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer, no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors,

0: xatxa, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? Que, o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
1: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
0: Contractem a gent, perquè en una construcció tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
1: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
0: Moltes
2: fins
0: gràcies
2: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola Anna, sóc la Txell de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
1: Dona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys que venim aquí, jo.
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns per la tarda venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'he apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar, ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està, pues, saló.
8: Vaig veure com uns diaios a ma mare i a tota la família, i agradava molt, i a mi també.
9: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar, i des d'allà com s'ha tornat la mossa, una família.

0: casi que las voy a amigas. Crec que és com un ratet de calma.
1: Jo a Jota m'he haig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a Jota que si no ja no existirà a Sant Jaume i vaig dir, pues vale.
2: En este sentit, des del grup de Jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la Jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva i per això cal implicar les noves generacions tot i que no sempre és fàcil.
3: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però claro, els joves troben, claro, hasta que no ho proves no saps el que és la Jota. Una volta ho proves, pues t'enganxes. Aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
4: Sí. Yo estoy con ella desde el 2011.
3: Sí.
4: El 2011 que estoy aquí viviendo.
3: Sí. Y ella, pues. Sí,
4: ella me apunté y seguí, y mira, y aquí estoy.
3: Sí, sí, sí. Y nosotros podríamos que viguessin jóvenes porque nosotros ya somos una mica grandes. Pero claro, los jóvenes no caben de. Y ahora estoy contenta de que estas menudes pasen en nosotros.
2: Y así es, los talleres han conseguido que los nens s'ho passin bé amb la Jota.
3: Ens agrada que els agrade, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir les...
4: Sí, aprenen ràpid, eh?
3: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Los Nans Vells, que també és divertida per als crios i esta els agrada. També està la...
5: Puigonet.
3: Bueno, Puigonet sí que és d'aquí, no, Puigonet és d'aquí. Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
6: de... francès.
3: La francesa que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
2: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
3: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes? 16 o 17 balls de jota diferents.
4: Allà... totes.
3: Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, per a que elles no, tampoc no s'agobien i puguen disfrutar una miqueta.
2: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixen les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
5: Òbviament, quan comencem a fer els tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia més.
3: Sí.
5: I ara hem de tenir 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, vas guanyant.
3: Sí.
5: I el bo és que d'aquí ja es començarà a passar en nosaltres els grans, i això perquè ara se'ns va fer grossa també allà,
3: eh?
5: Els avantatges se noten, ja.
2: En definitiva, la del grup de jotes a Sarabastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
7: Ja està.
8: Vale. Se fa.
9: Els nens
8: viatge. Si la mala aquí, i la parella d'aquí. Quan canvien, és la parella
2: sempre. En estos tallers, Sarabastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
10: Bona veu.
11: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
12: Sí.
11: Vinga, va.
12: Esteu escoltant Rambla 54.
11: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
12: Esteu escoltant Rambla 54.
13: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Vi.
6: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
9: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols, a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
6: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sambi i de tu, si us plau?
9: I tant, doncs, Ràdio Sambi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones de els municipis, intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs, poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible, i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que, a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme, la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
6: Escolta'm, doncs, molt interessant. Tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
9: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
6: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
9: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
10: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres, tothom coneix el pèsol de Llavaneres i, lògicament, és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el pèsol que va arribar, no sabem ben bé, però diuen que sí, d'Austràlia, doncs, aquesta llavor, i es va aclimatar també, doncs, en aquest Maresme centre, que, no?, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment, doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del pèsol de Llavaneres.
6: Quan parlem d'aquest pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere, doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
9: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades, doncs, potser diríem que queda un segon pla, lo que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
10: Des de que es recull la grana de pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de, doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el pèsol, posar el pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols, i després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
6: I si parlem del futur del pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
9: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
10: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat, i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar, doncs, de preservar el pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el pèsol. Com he dit, el pèsol no donarà, donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el pèsol.
6: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest pèsol de Llavaneres.
9: I el Dani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
10: Excel·lència. Jo crec que el pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
6: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, eh? Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
9: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
6: Una altra per tu.
1: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
14: Ra, ra, ra.
1: Ra.
14: Vinga, va.
1: La Rosalia. Ra, ra. Rambla 54, amb Anna Morgades, Vall d'Urgell.

0: 是谁？
1: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
2: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
1: Bé.
2: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès. És mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, aquí a Sant Cugat, i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
1: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
3: Moltes gràcies i per convidar-me. I sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
2: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant de Los Ángeles com aquesta.
0: Aquest és Catalina, eh? No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo sóc molt youtubero, no? Hi ha un youtubero que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap, uns feligrés ho saben que m'agrada la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Quina casualitat,
1: eh? Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com per exemple a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos que ballo ballet, no? Inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això després portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí, sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona, bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir a tot enriquir, no? una homilia, i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí,
0: sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, m'ha agradat moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguéssim hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de que ballava i tot això, però no era un concert cert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, tinc, a cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com, encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa, eh? Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com una escola d'idiomes al nivell A1 per començar, i tenim gent que s'ha de batejar, o sigui, molta gent jove del grup d'aquests, potser joves en tenim 30 i pico, i llavors jo quan escolto la Rosalía i tal em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Bueno, aprofitem.
2: Estic convençuda, ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella en entrevistes que ha tingut diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa, o sigui, ella, la Rosalía, ella, o sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes, i cadascú interpreta doncs una mica el que vol, o en el moment vital en el que està, o el que sent en aquell moment, no?
1: Això és veritat, perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant a persones, no? I vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada, i a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que eren els normalets. No, però jo vaig a mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan aquest sí que quan em vaig asseure, ja em van veure, no? Mm-hmm. Perquè van comentar entre elles i de dir, com, mira, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja, jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. No és que siguin no monges.
1: Sí, no, això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalia, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, uh-huh. Que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi, i això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva?
1: Jo podria
0: dir... En té una, no?
1: Sí, jo podria, sí, una o dues. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó super trista de melangia, no? Perquè clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors clar, com que no et podies moure del país, doncs clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot que té 8 anys i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? I llavors li diu, bueno, sí que... és una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no?, com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no?, i al final acaba, no?, i no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en ell, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no?, i mi pecho no cabe en ell, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no ho fa tan així, no?, encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no?, perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular, i això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalia està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment,
0: sí.
1: Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, que jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no?, quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com és espiritual, i no li fa vergonya dir-ho, perquè nosaltres, la nostra cultura, aquesta part com és espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i els adolescents d'avui en dia. et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema, eh? O sigui, París és com més exòtic, no han viscut potser la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i tenen, busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran perquè ella ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent, perquè ella, o sigui, per fer el que fa no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat, o sigui, és una petita obra d'art aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa moto Mossèn o no.
1: No soc tan... No, sí, moto mami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada, i perquè, bueno... I no sé si ha, bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més, és de que el primer àlbum, el Malquerer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen, o sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses, o sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves, jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del Mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista quan és bo és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions a coses que tenim tots però que ens costen de dir, i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, a mossèn Emili?
0: No sé
2: m'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler!
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... d'un curs que vaig fer de Ciència i Fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I home, no, a mi m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no? Com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada
0: a vosaltres, adeu Ramblers,
1: adeu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...

0: L'Ajuntament flexibilitza l'accés a l'educació postural per la gent gran i garanteix plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i la UAC. Es descentralitzarà per tal de facilitar aquests tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei gratuït va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones en llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre aquesta situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones als grups de treball que s'imparteixen al Palauet, on les instal·lacions compten amb capacitat suficient per acollir-los a tots. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labart, ha explicat el motiu d'aquesta nova mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que ells a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidora ha dissenyat canvis permanents per cara a pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any, és a dir, aquelles persones que ja disposin de plaça la mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents, i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament als equipaments del Forroll i el Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labart ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica per gent gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. L'ha fet avui una senyora i em deia que tenia agujetes d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fa. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors,
0: les classes continuaran impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine will
0: never pay. As long as I wake up today. Senzillament, som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7

0: s'obre la matrícula oberta pel curs 2026-2027 a la Llar d'Infants. Un cop finalitzats els períodes ordinaris de preinscripció i matriculació, la Llar d'Infants Municipals encara té vacants. És per aquest motiu que s'ha posat en marxa la matrícula oberta per aquest nou curs. Aquest procediment permet a famílies sol·licitar plaça pels seus infants en qualsevol moment, sempre que hi hagi vacants disponibles. En aquests moments, la Llar disposa d'un total de 18 places lliures distribuïdes entre els diferents nivells. Concretament, hi ha dues places lliures a l'aula de nadons, 14 a l'aula d'infants d'un any i dues places disponibles a l'aula de dos anys. A diferència de la preinscripció ordinària, en què s'apliquen criteris de puntuació i barems durant el període de matrícula oberta, les sol·licituds es resoldran per estricte ordre d'entrada. El procediment no té una data de finalització fixada i es mantindrà actiu fins que s'acabin les places o bé s'aprovi el pròxim període de preinscripció. Des del centre es preveu que les opcions de nadons i didos s'esgotin aviat des del poc marge de vacants, mentre que les de l'aula d'1 es podran anar cobrint al llarg del curs. Per accedir-hi cal que els infants compleixin els requisits d'edats pertanents al curs sol·licitat, com tenir més de 16 setmanes, en el cas dels nadons. Les sol·licituds s'han de formalitzar de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament, buscant el tràmit específic de matrícula oberta. Per tal de completar la inscripció caldrà portar el DNI, NIE o document d'identitat de la persona sol·licitant, el llibre de família o documents acreditatius de l'afiliació i la carta de compromís educatiu, degudament signada. I a Malgrat de Mar han detingut un home per estafar i robar una veïna d'edat avançada. La policia local de Malgrat va detenir fa uns dies un home per presumptes delictes d'estafa i furt. Segons han indicat des de l'Ajuntament de Malgrat, fa uns 15 dies l'home va anar a casa d'una veïna d'edat avançada la qual coneixia del barri. La intenció de la visita era vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros, però un cop en el domicili va aprofitar una distracció de la dona per robar-li la targeta de crèdit. Quan la dona va adonar-se que li faltava la targeta, va trucar a la policia local. Agents del cos es van desplaçar fins al domicili a ajudar-la a fer els tràmits bancaris necessaris. Va ser llavors quan van comprovar que s'estaven fent càrrecs a la targeta des d'un bar del carrer Abat Oliva. Així va ser com van poder trobar el lladre i detenir-lo.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: S'obren les inscripcions per la tercera edició del Consell d'Infants i el nou Consell d'Adolescents de Palafolls. El nostre municipi ha posat en marxa aquesta setmana el procés participatiu per escollir els nous representants del Consell d'Infants i, com a gran novetat, del primer Consell d'Adolescents. Tots dos projectes tenen com a objectiu principal fomentar la participació ciutadana entre la població més jove i oferir-los un espai on expressar les seves idees, debatre i proposar accions concretes per millorar la vila des de la seva pròpia mirada. El Consell d'Infants, que arriba a la tercera edició, s'adreça als alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles de Palafolls. Després que els membres que cursaven 6è el curs passat causessin baixa en passar a l'institut, enguany hi ha un total de 14 places disponibles per incorporar nous consellers i conselleres. El termini per lliurar els formularis finalitza aquest divendres. Per altra banda, la principal novetat d'aquest curs és la creació del Consell d'Adolescents, una iniciativa adscrita a l'àrea de joventut que dona continuïtat a la feina iniciada a primària. Aquest nou òrgan s'adreça als joves d'entre 13 i 14 anys que cursin primer i segon d'ESO, tant si estudien a l'Institut Font del Ferro, com si estan empadronats a Palafolls i cursen els seus estudis fora del poble. Les sol·licituds es poden recollir i lliurar directament a l'institut o bé a l'Espai Jove de Can Batlle. Després del procés d'eleccions i de la campanya electoral, que es farà durant la tardor, els dos consells celebraran les seves primeres reunions de treball per començar a definir les propostes que posteriorment traslladaran al consistori.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per a gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. A més, de cara als pròxims cursos, s'eliminarà l'obligació de renovar la matrícula anualment i personal municipal es desplaçarà directament als equipaments per tramitar les confirmacions. Les sessions es mantenen els dilluns i dimecres al Forroll i al Palauet per tots els veïns majors de 60 anys.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha moltes més i les avancem en titulars. Palafolls ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i ha posat en marxa, com a gran novetat d'enguany, el primer Consell d'Adolescents del municipi. El projecte infantil arriba a la seva tercera edició, adreçat a l'alumnat de 5è i 6è de primària, amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Aquests dos espais busquen fomentar la participació ciutadana, oferint a la joventut la possibilitat de debatre, aportar idees i presentar propostes concretes de millora directament a l'Ajuntament. També avui parlarem de la llar d'infants, que ha activat el període de matrícula oberta pel curs 2026-2027, després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants i, a diferència del procés ordinari, l'assignació es farà per estricte ordre d'arribada de totes les sol·licituds telemàtiques a través de la seu electrònica del consistori. El tràmit es mantindrà actiu sense data límit fins que s'exhaureixin les places disponibles per cadascun dels grups d'edat. I en clau cultural, la policia local de Malgrat va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar en el domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. La ràpida intervenció dels agents va permetre comprovar que s'estaven realitzant pagaments no autoritzats des d'un bar del carrer Abat Oliva. I Blanes ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat que està integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. L'organització otorgarà 3 premis econòmics de 500, 300 i 200 euros que es lliuraran durant la gala inaugural del festival el pròxim 5 d'octubre.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat amb núvols, els que augmentaran al final del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 23 i els 30 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que es mantenen en els 30 graus i mínimes que baixen fins als 16. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. I ho fem parlant de l'educació postural, perquè l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a aquesta activitat per la gent gran i així garanteix la plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i també l'OAC es descentralitzarà per tal de facilitar els tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones en llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre la situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones al grup del Palauet. Allà les instal·lacions compten amb capacitat suficient. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labarta, ha explicat el motiu d'aquesta mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que és a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots, o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidoria dissenya canvis permanents pels pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any. És a dir, aquelles persones que ja disposin de la plaça mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament al Forroll i al Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labarta ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica al Vagent Gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. De fet, avui una senyora ja em deia que tenia agujetes d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fan. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors, clar, la gimnàstica de la gent gran és moure's, però també és la comunitat, és la companyia, és estimar-se els uns als altres i el dir, ostres, jo t'ajudo, tu m'ajudes, el dia que poder no ve una, què ha passat, com és que no ve, espera, truca-la. Llavors, és una manera molt guai de que 100 persones, perquè són 100, de tot el poble, es puguin, entre elles, ajudar i comunicar-se. Llavors, ara fan un dinar de germanor, fan un esmorzar, per això és tan important poder-li donar aquest caire no tan rígid, sinó anem a flexibilitzar-ho, que és la idea, no?
0: Les classes continuen impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys. I ara de qui parlem és dels infants i també dels adolescents, perquè estan obertes ja les inscripcions per la tercera edició del Consell d'Infants i del nou Consell d'Adolescents de Palafolls. S'ha posat en marxa aquesta setmana el procés participatiu per escollir els nous representants del Consell d'Infants i, com a gran novetat d'enguany, del primer Consell d'Adolescents del poble. Tots dos projectes tenen com a objectiu principal fonamentar la participació ciutadana entre la població més jove i oferir-los un espai on expressar les seves idees, debatre i proposar accions concretes per millorar la vila des de la seva pròpia mirada. El Consell d'Infants, que arriba a la tercera edició, s'adreça a alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Palafolls. Després que els membres que cursaven 6è el curs passat causessin baixa en passar a l'institut, enguany un total de 14 places disponibles per incorporar nous consellers i conselleres. El termini per lliurar els formularis finalitza divendres. La tècnica d'educació de l'Ajuntament, Mari Parra, ha explicat com s'ha organitzat la recollida de sol·licituds i quines seran les properes fites del calendari.
2: Dia 21 vam estar a les escoles, l'àrea d'educació vam anar a les escoles a fer la presentació als alumnes de 5è de primària del Consell d'Infants, perquè obrim ara un període per poder escollir els consellers i conselleres que formaran part del Consell d'Infants de Palafolls d'aquest curs 26-27. Només vam anar a donar l'explicació, a fer la presentació als alumnes de 5è, perquè els alumnes de 6è ja tenen la informació de l'any passat, tot i que també es poden presentar.
0: La principal novetat d'aquest curs és la creació del Consell d'Adolescents, una iniciativa adscrita a l'àrea de joventut que dona continuïtat a la feina iniciada a primària. Aquest nou òrgan s'adreça als joves d'entre 13 i 14 anys que cursin primer i segon d'ESO tant si estudien a l'Institut Font del Ferro com si estan empadronats al nostre municipi i cursen els estudis fora del poble. Les sol·licituds es poden recollir i lliurar directament a l'institut o bé a l'Espai Jove de Can Batlle. Sobre la filosofia d'aquest nou projecte, la dinamitzadora de Can Batlle, Marta Martí, ha remarcat el perfil de representants que es busca.
3: Bueno, característiques tampoc són característiques superconcretes. Són adolescents que, com bé saben, pues han de tenir ganes de voler treballar pel poble, de voler millorar, no, a Palafolls, sobretot amb consciència de que venen a treballar en equip i també que venen a fer una representació de tots els adolescents i totes les adolescents del municipi. No treballem amb nom propi, sinó que els adolescents que formaran el Consell al final són una petita representació de tots els adolescents del poble i hauran de poder transmetre, no, potser idees o propostes que ells, ostres, doncs no se'ls havien acudit o no són la que més els motiva en aquell moment, però si veuen que la resta, no, que hi ha molts adolescents del municipi que sí que els agrada, doncs tirar-la endavant i poder-la proposar i poder-la defensar.
0: Després del procés d'eleccions i de la campanya electoral que es desenvoluparà durant la tardor, els dos consells celebraran les seves primeres reunions de treball per començar a definir les propostes que posteriorment es traslladaran al consistori. I parlem de més matrícules, en aquest cas de la matrícula oberta pel curs 2026-2027 a la Llar d'Infants Municipal. Un cop finalitzats els períodes ordinaris de preinscripció i matriculació, la Llar d'Infants encara té vacants. És per això que s'ha posat en marxa la matrícula oberta per aquest curs. Aquest procediment permet a les famílies sol·licitar plaça pels seus infants en qualsevol moment, sempre que hi hagi vacants disponibles al centre. En aquests moments, la Llar d'Infants disposa d'un total de 18 places lliures distribuïdes entre els diferents nivells. Concretament, hi ha dues places lliures a l'aula de nadons, 14 a l'aula d'infants d'un any i dues a l'aula de dos anys. A diferència de la preinscripció ordinària, en què s'apliquen criteris de puntuació i barems, durant el període de matrícula oberta, les sol·licituds es resolen per estricte ordre d'entrada. El procediment no té una data de finalització fixada i es mantindrà actiu fins que s'exhaureixin les places o bé s'aprovi el pròxim període de preinscripció. Des del centre es preveu que les opcions de nadons i D2 s'esgotin aviat, atès el poc marge de vacants, mentre que les de l'aula D1 es podran anar cobrint al llarg del curs. Per accedir-hi cal que els infants compleixin els requisits d'edat pertanyents al curs sol·licitat. Les sol·licituds s'han de fer de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. I per tal de completar la inscripció cal aportar el DNI, NIE o document d'identitat de la persona sol·licitant, el llibre de família o documents acreditats editatius de l'afiliació i la carta de compromís educatiu degudament signada. Obrim ara Plana Comarcal perquè han detingut un home per estafar i robar una veïna d'edat avançada a Malgrat de Mar. La policia de Malgrat va detenir fa uns dies un home per presumptes delictes d'estafa i furt. Segons indiquen des de l'Ajuntament, fa uns 15 dies l'home va anar a casa d'una veïna d'edat avançada a la qual coneixia del barri. La intenció de la visita era vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros, però un cop en el domicili va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. Quan la dona va adonar-se que li faltava aquesta targeta, va trucar a la policia i agents del cos es van desplaçar fins al domicili per ajudar-la. Va ser llavors quan van comprovar que s'estaven fent càrrecs de la targeta des d'un bar del carrer Abat Oliva. Així va ser com van poder trobar el lladre i finalment detenir-lo. I a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine. Blanes ha convocat aquesta tercera edició del concurs, una de les activitats complementàries del Blanes Costa Brava International Film Festival. El concurs està obert a tot tipus de botigues, establiments, empreses i serveis de la ciutat que podran ambientar els seus espais amb motius relacionats amb el món del cinema. Els participants podran decorar els seus aparadors o dedicar un espai del seu establiment a una pel·lícula, un actor, un director o qualsevol altre element vinculat al setè art. També es permet que els treballadors dels establiments es caracteritzin d'acord amb la temàtica escollida. El concurs manté enguany tres premis econòmics, un de 500 euros pel primer classificat, un altre de 300 pel segon i un de 200 pel tercer. El jurat valorarà especialment tres aspectes com l'originalitat, els materials utilitzats en l'ambientació i la composició final del muntatge. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de setembre a l'una del migdia i es poden fer telemàticament o presencialment a l'oficina de l'AMIC. Les bases i els formularis d'inscripció es poden consultar a través del web de l'Ajuntament de Blanes. Pel que fa a les visites als aparadors ja decorats, es podran fer a partir del 28 de setembre i els comerços participants rebran entrades gratuïtes perquè els seus clients puguin assistir a les projeccions del festival. Quan el Blanes Costa Brava International Film Festival es farà del 5 al 10 d'octubre al teatre. El veredicte del concurs i el lliurament de premis es faran durant la gala inaugural el dilluns 5 d'octubre a 8:15 del vespre.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, més de 170 alumnes començaven el curs a l'Escola de Música i Dansa. Aquella setmana, l'Escola Municipal de Música i Dansa havia obert les portes a tots els alumnes que es formarien durant el curs 2025-2026. Un any més, les places per aprendre a tocar instruments com el piano, la guitarra o el violí estaven exaurides, tot i que encara quedaven places per instruments de vent com la trompeta, el trombó o el saxo. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, desallotjaven i aturaven l'activitat d'una discoteca a Blanes per incomplir les mesures anti-Covid. La policia local de Blanes aixecava un acte aquell cap de setmana a un local d'oci nocturn del municipi per incompliment de la normativa. Segons informava l'Ajuntament de Blanes, una patrulla del cos policial que circulava pel passeig de mar a 9:15 de la nit va observar moviment de persones en un local que havia estat anteriorment una discoteca. Els agents del cos van comprovar llavors que a l'interior del local hi havia 34 persones ballant i consumint begudes i de les quals només una d'elles portava posada la mascareta. I finalment, el 2016, Govern i Ciutadans ultimaven els últims serrells d'un pacte de govern. En aquell moment, el govern local de Palafolls, és a dir, el PSC i Iniciativa, continuaven converses amb Ciutadans per incorporar els taronges al cartipàs municipal. Feia mesos que s'havia anunciat la voluntat de les dues parts d'arribar a una entesa per formar un govern a tres. El mes de maig, el portaveu de Ciutadans en aquell moment, Martí Victòria, confirmava les converses per formar govern i en aquells mesos s'havien intensificat els contactes per formalitzar l'entrada dels taronges al govern local. Tot i això, després de 5 mesos, en aquell moment encara no s'havia signat el Pacte 3.

0: És moment ara de conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui el company Albert. Hola, bona tarda.
1: Hola, Melina. Per la proposta cultural d'avui parlarem del cinema i parlarem en concret de curtmetratges, perquè aquesta setmana ha començat el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a Pineda de Mar, organitzat per l'associació Cinemart, conjuntament amb l'Ajuntament de Pineda i diverses entitats del municipi. Festival que ja ha començat, de fet, però que hi serà a l'Auditori de Pineda fins dissabte. Es faran projeccions cada dia des de les 6 de la tarda d'un total de 34 curtmetratges de 914 que s'han presentat. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament.
0: Gràcies, Albert.

0: I ara el que volem saber és quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui, i per això amb qui connectem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve encapçalada per un temps que continua bàsicament estable i pràcticament estiuenc. En aquest primer dia de tardor, recordem que la tardor ha arribat de forma oficial a les 2:05 d'aquesta passada matinada i ho ha fet amb un temps tranquil. Han baixat una mica les temperatures nocturnes, però tot i així l'ambient continua sent realment molt i molt suau, per no dir càlid, sobretot al migdia, les primeres hores de la tarda. De cara a les properes jornades, de fet avui, també de cara a demà i demà passat, tot ha de continuar més o menys igual, amb domini del sol, alguns núvols prims, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el vent de Garbí es reforçarà a la tarda i això podrà fer que la mar s'alteri una mica, però tampoc no massa. Divendres tornem a tenir vents de mar cap a terra i de cara al cap de setmana es mantindrà la mateixa situació.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: I el que ara fem és finalitzar l'informatiu d'avui i com sempre ho fem repassant en titulars quines han sigut les notícies destacades del dia. Entre altres, l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat a llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. També ja s'ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i s'ha posat en marxa com a gran novetat d'enguany el primer Consell d'Adolescents. El projecte infantil arriba a la tercera edició adreçat a alumnat de 5è i 6è de primària amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Avui també he parlat d'altres infants, en aquest cas dels de la llar d'infants, perquè s'ha obert també el període de matrícula oberta per aquest curs després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants. I en clau comarcal, hem marxat cap a Malgrat de Mar, on la policia va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar al domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. I finalment a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. Fins aquí l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. Com és habitual, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal també de difusió de WhatsApp. Abans d'acabar l'informatiu d'avui sí que em vull prendre uns segons per acomiadar-me i és que aquest és el meu últim informatiu a Ràdio Palafolls i només volia donar les gràcies per haver estat a l'altra banda tots aquests anys. Ha estat un plaer poder-vos acompanyar i explicar-vos l'actualitat del nostre entorn cada dia durant aproximadament aquests 4 anys. Me'n vaig amb molts records i molt d'aprenentatge. Gràcies, com sempre, de tot cor per escoltar-nos i per estar amb nosaltres un dia més i tots aquest temps. Cuideu-vos molt i que vagi molt bé el dia d'avui.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
6: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
7: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
8: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
5: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
9: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
5: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
10: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
5: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa? La informació.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei d'atenció domiciliària.
1: Les persones de Palafolls que necessiten suport per atendre els seus familiars malalts, persones soles que necessiten suport per desenvolupar la seva vida diària, o bé per situacions on hi ha menors en risc social, poden sol·licitar els serveis d'atenció domiciliària a l'Ajuntament. Consisteix en oferir suport per la higiene personal, control de la medicació, suport emocional al cuidador, pautes per realitzar correctament els canvis posturals durant una hora diària i amb una periodicitat que va en funció de la situació a tractar. Més informació a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Èxits un rere l'altre.
14: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
15: You can't take my guilt away.
16: Senzillament som així i ens agrada.
17: I love it!
16: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
14: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: La informació que més t'interessa. La música que t'agrada escoltar i l'entreteniment més proper. Ràdio Palafolls.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades? Comencem.
4: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí,
0: qui la presentava?
1: Val, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos, polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport.
0: Mira, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte, doncs pues vinga, posem un trosset.

0: tarda.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, doncs som-hi. Hola, què tal?
2: Perquè esteu contents.
1: Home,
2: us he portat aquest obsequi. Molt bé. Farà feliç.
1: Gràcies.
0: Benvingut.
1: Mari Vaquero aquí.
0: Nicaragua al partit.
3: L'has de guardar.
1: Home, guardarem aquí. Guardarem aquí.
4: Com estem?
5: Què tal, maco? Com vaig?
0: Oi, no veies com va les companyies,
5: Hola, no,
1: sort, sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
3: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, no haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat.
6: Molt bé, i continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més? A veure.
7: La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després la Olga Viza va fer més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica molt bonica. Després el periodista Santiago Argall va dirigir Barça, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de la Olga Viza? Com es deia, el de la Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: Ha comenzado ya la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes: 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Venga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Oh. Bueno, per la televisió del 92, Televisió Catalunya, participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical
7: ja
6: de Montserrat Caballé.
7: Clar.
6: I del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord, fantàstic.
6: Que ens posarà a tots el vello de punta.
7: Sempre, aquesta
6: no?
7: Cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta
7: preciosa
6: cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria, una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: a María Luisa Solá. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, María Luisa, que usted sabe que puede contar conmigo. Això és de Mario Benedetti.
1: De plaisir, de frissons, de caresses, de pauvres promesses, à quoi bon se laisser reprendre.
2: I és que avui tenim amb nosaltres a María Luisa Solá, actriu de doblatge de Sigourney Weaver, però també és la veu habitual de Helen Mirren, Susan Sarandon o Diane Keaton. I amb ella volem parlar de la professió, de la vida i de tot plegat entre amics amb l'Assumpta Vitòria i un servidor, i la tenim ja a l'altra banda del fil telefònic. María Luisa, com estàs?
3: Hola, hola, hola, bona tarda,
2: bona
3: com esteu?
2: Bona tarda, com estàs?
3: Molt bé, aquí esperant i ja està, ja estic amb vosaltres.
2: Escolta'm, un plaer tenir-te amb nosaltres.
3: Gràcies, molt amable. Molt amable, per mi també és un plaer tornar a estar amb vosaltres, perquè altres vegades ja hem estat i hem parlat.
0: Moltíssimes vegades. Sí. Jo pregunto, jo és que, a veure, jo estic acostumat a parlar amb María Luisa en castellano.
2: No hi problema, però hemos, pues claro, podemos mezclar aquí idiomes, escolta'm, això és per tot Catalunya, que ens escolten, i pel podcast i per tot arreu, o sigui que
0: no,
2: podem parlar.
0: En català, María Luisa, o en castellà?
3: Habla en català, no habla en castellà.
2: Clar,
0: lo que no salga.
2: Lo que salga, Assumpta.
0: Que ens surti.
3: Venga.
2: Clar que sí, dona.
0: Molt bé.
2: Escolta, María Luisa, abans parlàvem amb l'Assumpta. Nosaltres sí. Ja veuràs que fem com una charla aquí, eh? Però,
3: sí,
2: escolta'm,
3: perfecte.
2: El món del doblatge, sí. Jo que, mira, últimament estic parlant amb estudiants de doblatge, no? I sí, em comenten, sí, doncs, que ha canviat moltíssim. Veia una entrevista teva de fa poquet en el que parlaves de la voràgine de tot plegant, no? Que ara, i en els mitjans de comunicació també ens passa, malauradament, que tot ens ho demanen no per avui, sinó per abans d'ahir. I em va fer molta gràcia,
3: exacte,
2: perquè dic, és que això ens passa a nosaltres també, als mitjans de comunicació.
3: Sí.
2: És horrible, el ritme.
3: Exacte. Això quan ha d'estar? Abans d'ahir? O sigui, que clar, dius, bueno, pues corre, que te pillo.
2: Ai, Déu meu.
3: I ja està, però no pot ser sempre corre, que te pillo, perquè hi ha pel·lícules i
2: clar,
3: pel·lícules. I, bueno, hi ha pel·lícules que també hi ha, bueno, per com són o per tot s'ha d'anar una mica més a poc i, bueno, però de tota manera, mira, ara la tècnica ha avançat moltíssim,
2: sí,
3: és el
2: sí.
3: que més ha avançat.
2: Mm-hmm.
3: I la tècnica vol molt ràpid.
0: Molt ràpid, sí. No té pas
3: diència. És rapidíssim, no tens ni és que no pots ni respirar, que ja tornes a veure el take i que no és com abans, que passava i tenies una estoneta per mirar una mica, per memoritzar una mica, ara no.
0: O havia el del costat, com tu,
3: exacte,
0: o el Manolo Cano, qualsevol, i et deien, mira, esto sí, sí, algo.
3: Pero es que ahora Asunción trabajamos solos, ya lo sabes.
0: Solos completamente. Yo es que lo he visto y me he quedado, yo no podría ahora ya, porque
3: sí,
0: da
3: claro
0: miedo,
3: que podrías,
0: da miedo.
2: Al final te acostumbras.
0: Te acostumbras,
3: ¿no? A todo y entonces, pues bueno, pues ya está.
0: Pero
3: dices, ¿qué hay que hacer esto? Pero ¿cómo podré sin tener el compañero que me da la réplica?
0: Claro, claro.
3: Y sí, te acostumbras. Y ya está.
0: Claro, pero yo me acuerdo de que, no sé, los directores de doblaje también te marcaban un tono, que el
3: otro
0: día hablaba Rafa Calvo también en una entrevista como la tuya, que le marcaban
3: claro.
0: el tono y estas cosas, y ahora
3: claro,
0: lo
3: claro.
0: haces por ti solo.
3: Bueno, lo haces por ti solo, tienes al director que está en la sala
0: está
3: contigo.
0: En la sala igual, te lo marca.
3: Está en la sala igual y bueno, y él te ayuda y te dice, pues como siempre, que ha visto la película y te ayuda, ¿no?
0: Claro.
3: Pero no deja de ser extraño el que hagas una, yo qué sé, una escena y que nadie te conteste. O sea,
2: claro.
3: A ver, tienes que estar un poquito...

0: Doncs sí, sí, com sempre el senyalen, el critiquen, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni! Toni! Toni Rovira! Escolta!
1: Què tal, mira, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí, sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història, en col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que ens va presentar el seu primer single com a compositor i cantant, que es diu Ella Enar i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta.
1: ¿Por qué estás tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues muy contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut donar a conèixer, no,
2: el teu single, sí.
1: El teu primer single, yeah. I vas estar, amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José. Oh. I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta, eh?
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec, no sé.
1: 8 anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta.
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix, perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni amb una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, eh? Des de l'ego que esteu avançats, eh?
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a Enarge /music.
1: Molt bé, segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto, eh? Aplaudeix, aplaudeix, Nor. Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci? Que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació? No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar. I vosaltres?
5: Jo sabia que mi abogado no voy a fer reclamar.
1: Abogado. De Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, és que xerra tant.
5: Si no està mi abogado no voy a hacer declaraciones.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot.
1: Què has de controlar?
4: Allò?
1: Què és allò?
4: Home, els teus interessos, Toni, els teus interessos.
1: Mira, i l'altre posats els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, eh? El rei de TikTok, el Sergi. El Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos
4: Guan? Ho estàvem discutint.
1: Doncs,
4: encara no
1: t'ho puc dir.
4: Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més. Amb el
1: la gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Sí, que igual és millor fer les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Sí, que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha fet, li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, sí, però li té gran cantant i actor.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar... se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor. Vinga, ja,
6: bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
6: eres una charlatana.
7: Yo no hablo.
6: Así que llegas y ya estás charlando.
7: No, hombre, es que
6: necesito hablar. Eso no es la peluquería, Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
6: Espera, mira, mira, a ver, Nara, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo. Siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
6: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat
8: això,
6: brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
6: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
6: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Vengamonjas, que us partireu la caixa.
6: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
6: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
6: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, sí.
6: És que m'haig de tirar per terra.
8: Déu-n'hi-do.
6: Bueno, us deixo. Amics de la Caixa Tonta, si arriba a temps abans no comenci jo la Mari de Xambau, us poso una salutació d'ella. Adeu-siau, Catalunya. Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en Visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta.
9: Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón...
0: Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tots.

0: tengo a ellas, los tengo a
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Just Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: Miles de personas van a verme brillar. Sé que si fallo y me vuelvo...
5: I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi, gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc.

0: 107.5 FM.
1: Ràdio Palafolls.
2: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
3: L'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per a gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. A més, de cara als pròxims cursos, s'eliminarà l'obligació de renovar la matrícula anualment i personal municipal es desplaçarà directament als equipaments per tramitar les confirmacions. Les sessions es mantenen els dilluns i dimecres al Forroll i al Palauet per tots els veïns majors de 60 anys.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha moltes més i les avancem en titulars. Palafolls ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i ha posat en marxa, com a gran novetat d'enguany, el primer Consell d'Adolescents del municipi. El projecte infantil arriba a la seva tercera edició, adreçat a l'alumnat de 5è i 6è de primària, amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Aquests dos espais busquen fomentar la participació ciutadana, oferint a la joventut la possibilitat de debatre, aportar idees i presentar propostes concretes de millora directament a l'Ajuntament. També avui parlarem de la llar d'infants, que ha activat el període de matrícula oberta pel curs 2026-2027, després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants i, a diferència del procés ordinari, l'assignació es farà per estricte ordre d'arribada de totes les sol·licituds telemàtiques a través de la seu electrònica del consistori. El tràmit es mantindrà actiu sense data límit fins que s'exhaureixin les places disponibles per cadascun dels grups d'edat. I en clau cultural, la policia local de Malgrat va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar en el domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. La ràpida intervenció dels agents va permetre comprovar que s'estaven realitzant pagaments no autoritzats des d'un bar del carrer Abat Oliva. I Blanes ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat que està integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. L'organització otorgarà 3 premis econòmics de 500, 300 i 200 euros que es lliuraran durant la gala inaugural del festival el pròxim 5 d'octubre.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat amb núvols, els que augmentaran al final del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 23 i els 30 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que es mantenen en els 30 graus i mínimes que baixen fins als 16. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. I ho fem parlant de l'educació postural, perquè l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a aquesta activitat per la gent gran i així garanteix la plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i també l'OAC es descentralitzarà per tal de facilitar els tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones a llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre la situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones al grup del Palauet. Allà les instal·lacions compten amb capacitat suficient. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labarta, ha explicat el motiu d'aquesta mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que ells a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots, o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidoria dissenya canvis permanents pels pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any. És a dir, aquelles persones que ja disposin de la plaça mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament al Forroll i al Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labarta ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica al Vagent Gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. L'ha fet avui una senyora i em deia que tenia agujetes d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fan. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors, clar, la gimnàstica de la gent gran és moure's, però també és la comunitat, és la companyia, és estimar-se els uns als altres i el dir, ostres, jo t'ajudo, tu m'ajudes, el dia que poder no ve una, què ha passat, com és que no ve, espera, truca-la. Llavors, és una manera molt guai de que 100 persones, perquè són 100, de tot el poble, es puguin, entre elles, ajudar i comunicar-se. Llavors, ara fan un dinar de germanor, fan un esmorzar, per això és tan important poder-li donar aquest caire no tan rígid, sinó anem a flexibilitzar-ho, que és la idea, no?
0: Les classes continuen impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys. I ara de qui parlem és dels infants i també dels adolescents, perquè estan obertes ja les inscripcions per la tercera edició del Consell d'Infants i del nou Consell d'Adolescents de Palafolls. S'ha posat en marxa aquesta setmana el procés participatiu per escollir els nous representants del Consell d'Infants i, com a gran novetat d'enguany, del primer Consell d'Adolescents del poble. Tots dos projectes tenen com a objectiu principal fonamentar la participació ciutadana entre la població més jove i oferir-los un espai on expressar les seves idees, debatre i proposar accions concretes per millorar la vila des de la seva pròpia mirada. El Consell d'Infants, que arriba a la tercera edició, s'adreça a alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Palafolls. Després que els membres que cursaven 6è el curs passat causessin baixa en passar a l'institut, enguany un total de 14 places disponibles per incorporar nous consellers i conselleres. El termini per lliurar els formularis finalitza divendres. La tècnica d'educació de l'Ajuntament, Mari Parra, ha explicat com s'ha organitzat la recollida de sol·licituds i quines seran les properes fites del calendari.
2: Dia 21 vam estar a les escoles, l'àrea d'educació vam anar a les escoles a fer la presentació als alumnes de 5è de primària del Consell d'Infants, perquè obrim ara un període per poder escollir els consellers i conselleres que formaran part del Consell d'Infants de Palafolls d'aquest curs 26-27. Només vam anar a donar l'explicació, a fer la presentació als alumnes de 5è, perquè els alumnes de 6è ja tenen la informació de l'any passat, tot i que també es poden presentar.
0: La principal novetat d'aquest curs és la creació del Consell d'Adolescents, una iniciativa adscrita a l'àrea de joventut que dona continuïtat a la feina iniciada a primària. Aquest nou òrgan s'adreça als joves d'entre 13 i 14 anys que cursin primer i segon d'ESO tant si estudien a l'Institut Font del Ferro com si estan empadronats al nostre municipi i cursen els estudis fora del poble. Les sol·licituds es poden recollir i lliurar directament a l'institut o bé a l'Espai Jove de Can Batlle. Sobre la filosofia d'aquest nou projecte, la dinamitzadora de Can Batlle, Marta Martí, ha remarcat el perfil de representants que es busca.
3: Bueno, característiques tampoc són característiques superconcretes. Són adolescents que, com bé saben, pues han de tenir ganes de voler treballar pel poble, de voler millorar, no, a Palafolls, sobretot amb consciència de que venen a treballar en equip i també que venen a fer una representació de tots els adolescents i totes les adolescents del municipi. No treballem amb nom propi, sinó que els adolescents que formaran el Consell al final són una petita representació de tots els adolescents del poble i hauran de poder transmetre, no, potser idees o propostes que ells, ostres, doncs no se'ls havien acudit o no són la que més els motiva en aquell moment, però si veuen que la resta, no, que hi ha molts adolescents del municipi que sí que els agrada, doncs tirar-la endavant i poder-la proposar i poder-la defensar.
0: Després del procés d'eleccions i de la campanya electoral que es desenvoluparà durant la tardor, els dos consells celebraran les seves primeres reunions de treball per començar a definir les propostes que posteriorment es traslladaran al consistori. I parlem de més matrícules, en aquest cas de la matrícula oberta pel curs 2026-2027 a la Llar d'Infants Municipal. Un cop finalitzats els períodes ordinaris de preinscripció i matriculació, la Llar d'Infants encara té vacants. És per això que s'ha posat en marxa la matrícula oberta per aquest curs. Aquest procediment permet a les famílies sol·licitar plaça pels seus infants en qualsevol moment, sempre que hi hagi vacants disponibles al centre. En aquests moments, la Llar d'Infants disposa d'un total de 18 places lliures distribuïdes entre els diferents nivells. Concretament, hi ha dues places lliures a l'aula de nadons, 14 a l'aula d'infants d'un any i dues a l'aula de dos anys. A diferència de la preinscripció ordinària, en què s'apliquen criteris de puntuació i barems, durant el període de matrícula oberta, les sol·licituds es resolen per estricte ordre d'entrada. El procediment no té una data de finalització fixada i es mantindrà actiu fins que s'exhaureixin les places o bé s'aprovi el pròxim període de preinscripció. Des del centre es preveu que les opcions de nadons i D2 s'esgotin aviat, atès el poc marge de vacants, mentre que les de l'aula D1 es podran anar cobrint al llarg del curs. Per accedir-hi, cal que els infants compleixin els requisits d'edat pertanyents al curs sol·licitat. Les sol·licituds s'han de fer de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. I per tal de completar la inscripció, cal aportar el DNI, NIE o document d'identitat de la persona sol·licitant, el llibre de família o documents acreditats editatius de l'afiliació i la carta de compromís educatiu degudament signada. Obrim ara plana comarcal perquè han detingut un home per estafar i robar una veïna d'edat avançada a Malgrat de Mar. La policia de Malgrat va detenir fa uns dies un home per presumptes delictes d'estafa i furt. Segons indiquen des de l'Ajuntament, fa uns 15 dies l'home va anar a casa d'una veïna d'edat avançada a la qual coneixia del barri. La intenció de la visita era vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros, però un cop en el domicili va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. Quan la dona va adonar-se que li faltava aquesta targeta, va trucar a la policia policia i agents del cos es van desplaçar fins al domicili per ajudar-la. Va ser llavors quan van comprovar que s'estaven fent càrrecs de la targeta des d'un bar del carrer Abat Oliva. Així va ser com van poder trobar el lladre i finalment detenir-lo. I a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine. Blanes ha convocat aquesta tercera edició del concurs, una de les activitats complementàries del Blanes Costa Brava International Film Festival. El concurs està obert a tot tipus de botigues, establiments, empreses i serveis de la ciutat que podran ambientar els seus espais amb motius relacionats amb el món del cinema. Els participants podran decorar els seus aparadors o dedicar un espai del seu establiment a una pel·lícula, un actor, un director o qualsevol altre element vinculat al setè art. També es permet que els treballadors dels establiments es caracteritzin d'acord amb la temàtica escollida. El concurs manté enguany tres premis econòmics, un de 500 euros pel primer classificat, un altre de 300 pel segon i un de 200 pel tercer. El jurat valorarà especialment tres aspectes com l'originalitat, els materials utilitzats en l'ambientació i la composició final del muntatge. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de setembre a l'una del migdia i es poden fer telemàticament o presencialment a l'oficina de l'AMIC. Les bases i els formularis d'inscripció es poden consultar a través del web de l'Ajuntament de Blanes. Pel que fa a les visites als aparadors ja decorats, es podran fer a partir del 28 de setembre i els comerços participants rebran entrades gratuïtes perquè els seus clients puguin assistir a les projeccions del festival. Quan el Blanes Costa Brava International Film Festival es farà del 5 al 10 d'octubre al teatre. El veredicte del concurs i el lliurament de premis es faran durant la gala inaugural el dilluns 5 d'octubre a 8:15 del vespre.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, més de 170 alumnes començaven el curs a l'Escola de Música i Dansa. Aquella setmana, l'Escola Municipal de Música i Dansa havia obert les portes a tots els alumnes que es formarien durant el curs 2025-2026. Un any més, les places per aprendre a tocar instruments com el piano, la guitarra o el violí estaven exaurides, tot i que encara quedaven places per instruments de vent com la trompeta, el trombó o el saxo. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, desallotjaven i aturaven l'activitat d'una discoteca a Blanes per incomplir les mesures anti-Covid. La policia local de Blanes aixecava un acte aquell cap de setmana a un local d'oci nocturn del municipi per incompliment de la normativa. Segons informava l'Ajuntament de Blanes, una patrulla del cos policial que circulava pel Passeig de Mar a quarts de 10 de la nit va observar moviment de persones en un local que havia estat anteriorment una discoteca. Els agents del cos van comprovar llavors que a l'interior del local hi havia 34 persones ballant i consumint begudes i de les quals només una d'elles portava posada la mascareta. I finalment, el 2016, Govern i Ciutadans ultimaven els últims serrells d'un pacte de govern. En aquell moment, el govern local de Palafolls, és a dir, el PSC i Iniciativa, continuaven converses amb Ciutadans per incorporar els taronges al cartipàs municipal. Feia mesos que s'havia anunciat la voluntat de les dues parts d'arribar a una entesa per formar un govern a tres. El mes de maig, el portaveu de Ciutadans en aquell moment, Martí Victòria, confirmava les converses per formar govern i en aquells mesos s'havien intensificat els contactes per formalitzar l'entrada dels taronges al govern local. Tot i això, després de 5 mesos, en aquell moment encara no s'havia signat el Pacte 3.

0: És moment ara de conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui el company Albert. Hola, bona tarda.
1: Hola, Melina. Per la proposta cultural d'avui parlarem del cinema i parlarem en concret de curtmetratges, perquè aquesta setmana ha començat el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a Pineda de Mar, organitzat per l'associació Cinemart, conjuntament amb l'Ajuntament de Pineda i diverses entitats del municipi. Festival que ja ha començat, de fet, però que hi serà a l'Auditori de Pineda fins dissabte. Es faran projeccions cada dia des de les 6 de la tarda d'un total de 34 curtmetratges de 914 que s'han presentat. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament.
0: Gràcies, Albert.

0: I ara el que volem saber és quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui, i per això amb qui connectem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve encapçalada per un temps que continua bàsicament estable i pràcticament estiuenc. En aquest primer dia de tardor, recordem que la tardor ha arribat de forma oficial a les 2:05 d'aquesta passada matinada i ho ha fet amb un temps tranquil. Han baixat una mica les temperatures nocturnes, però tot i així l'ambient continua sent realment molt i molt suau, per no dir càlid, sobretot al migdia, les primeres hores de la tarda. De cara a les properes jornades, de fet avui, també de cara a demà i demà passat, tot ha de continuar més o menys igual, amb domini del sol, alguns núvols prims, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el vent de Garbí es reforçarà a la tarda i això podrà fer que la mar s'alteri una mica, però tampoc no massa. Divendres tornem a tenir vents de mar cap a terra i de cara al cap de setmana es mantindrà la mateixa situació.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: assistents. El projecte infantil arriba a la tercera edició, adreçat a alumnat de 5è i 6è de primària, amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Avui també he parlat d'altres infants, en aquest cas dels de la llar d'infants, perquè s'ha obert també el període de matrícula oberta per aquest curs després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants. I en clau comarcal, hem marxat cap a Malgrat de Mar, on la policia va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar al domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. I finalment a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. Fins aquí l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. Com és habitual, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal també de difusió de WhatsApp. Abans d'acabar l'informatiu d'avui, sí que em vull prendre uns segons per acomiadar-me, i és que aquest és el meu últim informatiu a Ràdio Palafolls, i només volia donar les gràcies per haver estat a l'altra banda tots aquests anys. Ha estat un plaer poder-vos acompanyar i explicar-vos l'actualitat del nostre entorn cada dia durant aproximadament aquests 4 anys. Me'n vaig amb molts records i molt d'aprenentatge. Gràcies, com sempre, de tot cor per escoltar-nos i per estar amb nosaltres un dia més i tots aquest temps. Cuideu-vos molt i que vagi molt bé el dia d'avui.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda, ja hi tornem a ser aquí. Benvinguts i benvingudes a Palafolls en xarxa d'aquesta tarda. A Ràdio Palafolls tenim preparat un programa carregat amb contingut cultural. Que sapiguem que ens deparen aquests dies a l'agenda cultural, que no ens quedem sense saber què passa ni un sol dia ni un sol esdeveniment. Avui tocarà parlar de cinema. Ens visita a Ràdio Palafolls la bona agenda Cinemart per parlar del Festival Internacional de Curtmetratges que fan a Pineda de Mar. També ho comentarem en uns moments a l'agenda cultural. I avui dimecres toca parlar de llibres. Arriba el moment d'obrir la nostra llibreria setmanal amb en Xavi Sitjà a veure quines recomanacions ens porta aquesta setmana. Doncs això és tot el que tenim preparat per aquesta tarda. Tenim curtmetratges i tenim la llibreria. Arrenquem el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes. Som-hi que comencem.
3: Xarxa cultural.
2: Comencem a la xarxa cultural, com sempre, amb Palafolls, al nostre municipi. El Casal de la Dona acollirà demà dijous, 24 de setembre, 6:45 de la tarda, a la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella, una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canvia el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. Aquesta no serà l'última proposta amb la ponent a Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà amb una nova activitat. Recordem que aquestes activitats són gratuïtes, però que cal inscripció prèvia. Continua el cicle de concerts a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls, el

0: de concerts clàssica a Sant Genís. Aquests concerts que està organitzant la parròquia juntament amb la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. Anirem al proper concert, que serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda, que té per nom Música dels carrers de Londres, a càrrec del Quartet de Sant Simó. I recordem que les entrades tenen un preu de 10 euros en concepte de donatiu i es poden adquirir físicament a l'Aula de Música Contrapunt. Podeu fer reserves per WhatsApp al 658-854-693, repetirem, 658-854-693, o comprar-les a la mateixa parròquia el dia del concert, si queden localitats. A Malgrat de Mar, aquesta setmana, la cultura també surt al carrer i entra als bars, amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents: disseny, patrimoni i ciències. 3 xerrades en espais distesos amb una copa o alguna cosa per menjar, i amb la voluntat d'apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. La xerrada d'ahir dimarts era la de disseny a Litchis Burger, i avui la xerrada té per nom sobre el patrimoni cultural malgratenc, a càrrec de la Laura Freixas, que és tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull. Serà avui a les 7 de la tarda a Can Campassol. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar, com dèiem al principi, continua el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins dissabte es projectaran 34 curtmetratges, seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat. I cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament. Les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Brugués 22. A Tordera, aquest divendres, el Teatre Clavé estrena temporada i programació. És una proposta que consolida el compromís de l'equipament amb una oferta cultural diversa, de qualitat i oberta a tots els públics. La nova temporada combina teatre, música, espectacles familiars amb artistes de referència i companyies reconegudes del panorama escènic actual. Concretament, la primera cita serà amb el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà les composicions del seu darrer treball discogràfic en un concert que fusiona flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 de la tarda i l'entrada general anticipada té un preu de 16 euros. I de Tordera cap a Blanes, amb més música, perquè durant la tercera edició del cicle Talent Blanenc, aquest cicle que ens vol fer una mostra dels artistes que hi ha al municipi, ens podem trobar aquest dissabte al Teatre Municipal, una sessió de jazz, a les 8 del vespre, amb Xavier Dotres Trio, format per Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Les entrades tenen un preu de 10 euros i teniu tota la informació al Teatre de la Costa Brava Sud.cat. Això és l'agenda cultural d'avui. Dimecres anem de cap a parlar de curtmetratges. Avui a Palafolls en Xarxa toca parlar de cinema, i en concret toca parlar de curtmetratges, perquè aquesta setmana, ja som dimecres i porten des de dilluns, tenim el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a Pineda de Mar, que organitza el col·lectiu Cinemart amb l'Ajuntament, i per parlar d'aquesta edició ha vingut a parlar a Ràdio Palafolls. Tenim en Marçal Mora i tenim en Miquel. Moltes gràcies per venir. Molt bona tarda.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Abans de res, abans d'entrar en matèria, com va? Com va aquesta setmana? Com funciona aquesta edició?
1: Mira, molt bé, perquè des de dilluns que fem ple a la sala, hi ha unes 300 butaques i cada dia ha omplert. Ja portem 3 o 4 anys que fem ple i ja anàvem amb la seguretat de que aquest festival també seria un èxit.
0: Anem ja còmodes, eh?
1: Estem contents. Sí, sí. Bueno, sí. Se'ns fa petit, ja, la sala.
2: Sí, una mica petit, però bueno.
0: Ens parleu una miqueta de Cinemart, l'entitat com...
1: Sí, l'associació Cinemart el que fa, té dos projectes a l'any com a entitat. Una és precisament el festival que estem visquent aquesta setmana, que és organitzar un concurs on es presenten, aquest any per exemple s'han presentat 914 curts, i d'aquests 914 se n'han seleccionat una trentena, 35 curts per fer en el festival. En passem, no arriben a 10 curts cada dia, que són les 2 hores de projecció que tenim. Aquesta és la part de concurs, I l'altra part és que la resta de l'any que ens dediquem a visionar tots aquests 900 curts, també estem preparant el que nosaltres en diem produccions pròpies, que és a través de l'entitat crear com una espècie de curt local on participa doncs, els veïns, la gent més propera, gent del Maresme, i això fa que a l'hora d'inaugurar el festival la... no sé com es diu això, la guindilla del pastís, el que arranca el festival és precisament aquesta producció pròpia de l'entitat que fa que tot sigui molt més proper, perquè totes les produccions que arriben de fora, doncs, no és que siguin estrangeres, perquè moltes són, venen d'aquí o d'Espanya o del resta del món, però, clar, que vegis a la teva veïna o al cosí o la família que surt en pantalla gran, fa més gràcia el curt. No deixa ser amateur, però és quan tenim més rècord d'assistència.
0: És bonic perquè la gent es fa una mica seu al festival, no?
1: Sí, se'l fa seu i és més proper, perquè són gent que coneixes, que després del cursos al carrer parles, que el veus el dia següent. Clar, la gent que ve aquí a recollir el premi, no sé, venen de Saragossa i el dia següent marxen, no? Els has tingut menys de 24 hores. Però la gent que ve a veure el curs local, no? El de les produccions pròpies, doncs ja et pregunten, bueno, i l'any que ve tornem, jo me vull apuntar, i això ha sigut una cadena, perquè el festival ja fa 12 anys i l'última producció que vam fer em sembla que eren 150 participants, aquest any han sigut molts menys pel tipus de producció que hem fet, però clar, portar 150 persones a la pantalla és molta feina per l'entitat, i realment que ha fet aquesta família que fem del festival, que ja ens garanteix aquesta assistència.
0: Mirant el programa una miqueta així fullejant, mirem que no només hi ha projeccions de curs, sinó que també hi ha més sorpreses, hi ha com actuacions musicals i tot.
1: Sí, perquè el festival està com dividit en dues parts. La primera part, que és la primera franja horària, de 6 a 7, el que fem és presentar, nosaltres en diem talents locals, i barregem una mica doncs això, no? Gent jove que faci curs, no només curs, la gent que es dedica a la cultura, no? Que faci música, hi ha espectacles, hi ha actuacions, portem escoles de música, per exemple. El primer dia va tocar l'Àlex Panyero, que ens va fer uns solos de guitarra que ens va deixar impressionats.
2: Espectacular, sí. Era espectacular.
1: Va ser impressionant. Ahir, per exemple, va venir una gent de l'Escola del Maresme que fan dansa, i ens van oferir una espècie de cabaret. Vull dir, sí, que cada dia omplim, diguéssim, la primera hora amb coses que no van a concurs, ja sigui doncs això, no? Una mostra d'actuacions musicals o de ball, i la resta de l'hora que ens queda abans de les 7, que és la mitja part, doncs l'omplim o amb un reportatge, o amb un documental, amb aquest curt que et deia de les produccions pròpies. Hi ha gent jove que diu, jo he fet un curt pel meu compte i, bueno, ho vull presentar, i tenen l'oportunitat d'aprofitar la sala per ensenyar el seu curt, que és el que va passar ahir, no? Que
2: sí, sí.
1: Haver-hi dos nanos que van poder presentar el seu curt, i sí, contents de pujar a l'escenari.
2: Sí, van estar molt contents.
1: Tu també, Miquel, vas posar?
2: Sí, jo també vaig posar. Estava un mica nerviós, però bueno, això és... Sí, quan posa l'escenari davant de tanta gent, impressiona. A mi em va impressionar molt.
0: Sempre impressiona.
2: Sí, però va estar bé.
1: Va presentar Marieta, que és un curt que va sobre la Guerra Civil, és una història d'amor.
2: Sí, una història d'amor entre...
1: Sí, entre dos bàndols.
2: Dos bàndols diferents.
1: Dos bàndols diferents. A veure, és qui guanya la guerra o l'amor, eh?
2: Sí, un dels dos, sí.
1: I els altres dos nanos, que eren de Pineda, concretament, era un curt que es deia La pulsera
2: morada. La pulsera durada.
1: Sí, i també era, em sembla, contra la violència domèstica o alguna cosa així. Bastant interessant per l'edat que tenien, que eren molt joves. Però això ens permet que, a través del festival, els hi seguim una mica la carrera. Perquè si són gent que només fan curt i després no en saps res, ja saps que no han tingut interès. Però normalment aquesta gent que ve, que s'interessa i tal, l'any següent els tens, potser no com a protagonistes d'una història o com a directors, sinó com a espectadors.
0: No hi va bé per no perdre'ls la pista.
1: Sí, no, i a la llarga potser un dia arriben a ser una mica més coneguts i se'n recorden dels primers festivals, que això fa molta gràcia, no? La meva primera obra la vam presentar a Pineda, i això a l'entitat l'omple d'orgull. Sí.
0: Aprofitant que tenim en Miquel i hem parlat una miqueta de Marieta, i també el, són dos curs que ja s'han projectat, no?
2: Sí,
1: el Miquel, el... sí, és que surt a tot arreu, eh?
2: Jo surto tot arreu. M'apunto a tot arreu, jo.
0: Podem ampliar una miqueta a Marieta ja el primer dia, que és...
2: Sí, es pot.
0: On són una mica? Explica'ns una mica.
2: Pues això del primer dia és va ser una experiència per mi molt bona. Tècnica amb això, fent els mòbils i tot això, el primer dia em vaig posar una mica també nerviós, però després ja vaig agafar el tranquillo i em vaig... ho vaig passar molt bé, va ser una experiència molt positiva.
1: Sí,
2: va anar molt bé.
1: La producció pròpia d'aquest curs, que es diu Primer Dia.
2: Primer Dia és
1: la història d'una professora que fa classes de mòbils a gent gran.
2: A gent gran, que encara no té molta experiència.
1: I és el primer dia de classe que els comença a explicar com funciona el mòbil i els pobres alumnes doncs no s'aclaren i acaba una mica desquiciada. És una espècie de, no paròdia, però sí comèdia, que la gent va riure en els moments que havia de riure i que vam disfrutar.
0: Ja llegeixo Primer Dia, qui està examinant aquí.
1: Exacte, perquè al final hi ha un gir de guió que es diu, que la gent no s'espera i realment el van aplaudir.
2: Va estar molt bé.
1: Ser...
2: I a gent li va agradar molt.
1: Sí, no, i ho vas fer bé.
2: Va
1: ser una experiència nova perquè vam fer servir el Centre Cívic de Poble Nou i els alumnes, diguéssim, que ja van a la vida real en el centre cívic són els que van participar en aquest curs. Exacte. És allò que dèiem d'integrar la gent del carrer, no? A nivell local, a poder participar en el festival i en aquest cas directament sortint en el curs.
0: Fa il·lusió que la gent es presenti a l'auditori perquè el meu fill, el meu
1: tiet o el que sigui surten.
2: Va sortir
0: abans de... Per anar acabant, si us sembla, fem una miqueta d'agenda. Ho dic jo i si em deixo alguna cosa...
1: Sí, tenim el programa, el podem
0: seguir. A la web teniu cinemartpineda.org, teniu a l'Instagram @festivalcinemartpineda, a Facebook cinemartpineda, i ja podeu consultar tot el programa.
1: Si volen seguir-nos a les xarxes veuran el que fem cada dia. Normalment pengem el que es passarà el dia següent, per tant ja queden com preavisats, i els dies següents es penja el que ja s'ha fet, on ja es veu les actuacions, es penja una mica de vídeo, una mica de fotos, perquè és el que dèiem, no? Venen directors de fora i és el moment que tenim del fotocall per poder-nos fotografiar, se'ls hi fa entrevistes i això ens queda ja per l'arxiu de l'entitat.
0: Perfecte. Sap una mica greu perquè ja anem com dos dies tard, ja som a dimecres, ja el festival ja ha començat.
1: Però ho fem cada any, eh?
0: Exacte. No sé si us queda alguna coseta a dir. Tenim festival fins dissabte, acaba?
1: Sí, dissabte es fa la cloenda, l'entrega de premis. La projecció de curs és fins divendres. I llavors el que fem és que tota la setmana la gent vingui a veure els curs i a l'hora d'entrar els hi donem una butlleta, perquè ja en el dissabte, que només es fa la gala, l'entrega de premis, un dels premis és el premi del públic, que és tota aquella gent que ha vingut cada dia al festival i ha votat, té l'oportunitat de entregar un premi que potser el nostre jurat no ha decidit que aquell curs el podien portar, però el públic sí, i realment passa moltes vegades que les opinions són diferents, no? Els del públic i del jurat, i ens fa molta il·lusió perquè sembla un premi menor i per nosaltres és un dels premis que més importància té, perquè també coneixes una mica els gustos de la gent. Òbviament quan s'acaben les projeccions la gent es queda a parlar, comenta què és el que li ha agradat, però a través d'aquesta butlleta veiem una mica els gustos, i amb aquests 12 anys de festival hem anat inclús variant una mica els gustos de la programació, sabent què opinava la gent de cada cosa, buscant coses de comèdia, coses d'interès social, per exemple els reportatges, que nosaltres no tenim una secció de reportatges, ara els incluïm en aquella primera part que a vegades fem, no? Actuacions musicals més un reportatge, vull dir que ens ha servit molt d'ajuda, no és només l'entitat que treballa per fer una cosa, sinó que amb l'opinió de la gent també creem aquest tipus de
0: que
1: festival.
0: Que no només es fa partícip a la gent de Pineda de Rodalies perquè hi actua gent, sinó que a més faran de jurat també.
1: Sí, exacte.
0: Doncs 12è Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar, teniu fins dissabte per la projecció a l'Auditori de Pineda de Mar a les 6 de la tarda tots els dies.
1: I entrada gratuïta.
0: Entrada gratuïta. Doncs Marcel i Miquel, moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
3: Una amistat con Dios. No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros, de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer a s'equip.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Ràdio Palafolls.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: El Palafolls en xarxa, com cada dimecres, toca parlar de llibres. Arriba a la secció de la llibreria d'aquesta setmana. Tenim amb nosaltres a Xavi Sitjà. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Com ha anat la setmana? Què ens portes avui?
2: Doncs bé, portem noves propostes. De fet, comencem amb un parell de llibres que venen amb un premi sota el braç. I començaríem parlant de La Fuga, la nova novel·la de la Laia Aguilar, editada per Fan Books, i que és, o acaba de guanyar, el premi Ramon Muntaner d'aquest enguany, del 2026, amb el premi de novel·la juvenil. De fet, Fa uns 6 anys recordareu que vam patir una pandèmia de la qual gairebé ja no se'n parla i potser alguns ja tenim mig oblidada, no? Segueixen arribant novel·les amb aquestes temàtiques i de fet aquesta n'és una d'elles. De fet, en aquesta parla d'una pandèmia, doncs, que s'ha originat arrel del desglaçament dels pols, d'aquest escalfament global, i bé, doncs, a partir d'aquest virus que afecta sobretot a la població adulta. L'única solució que han trobat és agafar i tancar els infants, els joves fins a 18 anys, a casa seva, als hospitals o on puguin, perquè són els portadors i els que contagien aquest virus. A partir d'aquí coneixerem a la nostra protagonista, la Zoe. És una noia que té 15 anys i que porta 5 anys aïllada a la seva habitació. La seva vida podríem dir que canvia en el moment en què durant un seguit de dies veu a través de la seva finestra un noi que corre pels carrers, que li fa senyals i que, bé, d'alguna manera l'anima a intentar escapar-se i sortir d'aquesta habitació, d'aquesta presó que viu a casa seva, i que surti a conèixer món amb ell. A partir d'aquí comença aquesta història de la Zoe, de l'E, l'Eric, aquest noi que, bueno, que pretén que abandoni la seguretat de casa seva, i comencen 200 pàgines d'entreteniment, d'intentar comprendre com actua el món, com actuen els adults en cas d'aquestes malalties, d'aquesta pandèmia i de totes aquestes històries, i que ja us aviso que és una novel·la que tindrà una continuació. Ens en arriben aquestes 200 primeres pàgines i l'any que ve veurà publicada, doncs, al final d'aquesta biologia, podríem dir.
1: Molt bé, tenim secció ja de misteri per començar, eh?
2: Doncs sí, és una novel·la que crec que és una molt bona proposta per a aquesta franja juvenil que a vegades, doncs, queda una mica penjada i que costa, doncs, que els nostres joves s'acostin a les lectures. Doncs és una molt bona proposta, aquesta Fuga. Continuarem amb en Ferran Guallar i la novel·la Els Búnkers, que ha estat guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025 de Cusatània Edicions. En aquest cas ens n'anem cap a una novel·la més íntima, per moments colpidora, de sentiments exposats i vides mostrades, podríem dir, no? Un escriptor de Barcelona, doncs, que passa un moment agents una mica de falta d'inspiració de les muses, coneix a un parell de personatges amb els quals, doncs, tindrà les seves converses de cafè, podríem dir, i bé, es tracta de la Flor, una pensionista a punt d'acabar jubilada, acusada d'haver enverinat el seu marit, i d'en Tomàs, un noi immigrant, doncs, que ha hagut de prostituir-se per seguir endavant. Amb aquests dos personatges, i fingint, doncs, que ell és un prejubilat de la banca, intentarà arrencar-los les seves històries i fer-les seves per la seva propera novel·la. Però la cosa canvia quan comença un curs d'escriptura on coincideixen tots tres, i a partir d'aquí, doncs, la novel·la agafa el caire, podríem dir, saps aquelles nines russes on una encaixa dintre de l'altra? Exactament. Doncs coneixerem aquestes vides que s'aniran obrint i tancant, i sabrem què s'hi amaga darrere de les històries d'aquests personatges. Una novel·la que, com dèiem, ens deixarà moments colpidors, perquè bé, doncs, aquestes històries en molts moments, doncs, seran fortes. Una novel·la que crec que val la pena descobrir. És un relat curt, em sembla que no arriba a 200 pàgina, crec recordar, i que també és molt, molt recomanable.
1: Són aquests llibres on el protagonista té una primera intenció i després és el que es troba.
2: Correcte, sí, i res és el que sembla, ja us ho dic.
1: Què més tenim?
2: Doncs mira, continuarem amb El subir la marea, de la Anne Odriozola. De fet, és una novel·la que es va publicar gairebé un any, però com moltes vegades comentem, es van acumulant llibres, i de fet, quan l'agafes i el descobreixes i el llegeixes, doncs penses, ostres, el podia haver llegit abans, perquè és una novel·la molt entretinguda, editada per N de novel·la. Es tracta d'una novel·la, podríem dir, amb tints històrics d'aquestes d'època. Està ambientada a Zarauz a finals del 1500, i aquí coneixerem doncs una família de naviliers, de fabricants de vaixells, i bé, doncs, sobretot aquesta nissaga dels Irigoyen, ara ho dic bé, doncs, bé, són dos germans que bé, doncs, tenen les seves disputes, els seus enfrontaments, i qui pateix doncs aquests enfrontaments és una noia, la Beatriz, que veu els béns per un dels fills i que acabarà doncs ultratjada i acusada de bruixeria. Aquesta dona ha de fugir, no sense abans prometre doncs una venjança que arribarà tard o d'hora i que farà trontollar doncs tots els membres d'aquesta nissaga familiar. Com dèiem, una molt bona proposta, sobretot per aquesta tardor que comença avui mateix, i que bé, doncs, aquestes tardes de sofà i manteta, doncs una novel·la ideal per anar llegint i descobrint tota aquesta història que s'amaga darrere de El subir la marea.
1: Perfecte, Xavi, què més tenim?
2: Mira, acabarem amb un thriller d'aquells que tant agrada als nostres oients, i es tracta de la nova proposta de Carmen Mola, editada per Planeta, com sempre, i es tracta de Los huérfanos. També la podeu trobar editada en català amb el títol de Els orfes. Un dels llançaments més esperats doncs d'aquesta reentrée literària, podríem dir, que sempre doncs el mes de setembre ocupa totes les llibreries. Es tracta de la nova novel·la de Carmen Mola, com dèiem, i que després d'haver tingut doncs les seves publicacions per separat l'any passat, doncs tornen a juntar-se aquests tres autors per portar-nos una nova història. En aquest cas, la història d'aquests orfes, tres nanos que han patit doncs les seves misèries en un orfenat de Belfast, i doncs que acaben fugint fins a arribar a Marbella, on ells volen establir-se, podríem dir, amb els seus negocis il·legals, les seves timbes, els seus bueno, trepitgejos amb la droga, amb l'alcohol. Però què passa? Que arriben a Marbella i aquí topen doncs amb la màfia xinesa que ja està instal·lada a la ciutat, amb uns personatges com l'hermana May, que serà un dels personatges que molts dels nostres lectors agrairan i disfrutaran més amb aquesta novel·la, i també doncs amb personatges com l'Ares, que és un boxejador armeni que recordarà doncs algun personatge real doncs que copsa les xarxes, que molts coneixeran o identificaran com algun lluitador contemporani. I després doncs la Laura Pastor és una advocada que ha de tornar a Marbella, on hi ha la seva família instal·lada. El seu pare era un advocat que ha caigut a les xarxes de tota aquesta màfia xinesa, i a partir d'aquí doncs començarà, podríem dir, una pseudoversió espanyola d'aquest Padrino. És una novel·la que sembla que tindrà continuació, perquè aquest personatge de la Laura Pastor doncs promet moltes emocions i moltes intrigues en aquesta Marbella, doncs, com dèiem, de luxe i de misèria per una banda.
1: I sembla que continuarà.
2: Sembla que sí, que sembla que és un personatge que ha arribat per quedar-se.
1: Doncs aquí l'última proposta que ens porta en Xavi, però toca parlar encara d'un llibre més. Ha arribat el moment del llibre de regal d'avui, toca concurs, i avui, Xavi, què portem?
2: Doncs mira, una publicació super recent, super nova, i es tracta de l'esperat retorn a Faljaca, de Camila Lackberg, amb la novel·la La ploramorts, una nova entrega d'aquesta inspectora, d'aquesta novel·la, d'aquest personatge que tants èxits li ha portat a Camila Lackberg, i es tracta de La ploramorts. De fet, una història que ens parla de fa 30 anys, quan tres noies, tres amigues inseparables, bé, doncs van patir una nit salvatge, i a partir d'aquí doncs aquests records del passat, aquest cas que no es va acabar de tancar i una nova desaparició, ens remeten a aquest cas del passat. La nova proposta de l'autora sueca Camila Lackberg.
1: Doncs ja sabeu, si voleu aconseguir aquest llibre, podeu deixar-nos un comentari a través de l'Instagram de Ràdio Palafolls, o ens podeu escriure per WhatsApp, que recordarem el telèfon 607 64 65 66. I ara sí, arriba al final de la llibreria d'avui. Esperem que hagueu pres nota de les recomanacions i ens tornem a veure la setmana que ve. Xavi Sitjà, moltes gràcies.
2: Fins la setmana que ve.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
1: Ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Ens tornem a veure demà, dijous, amb moltes més propostes culturals de Palafolls i del municipi. Ens tornem a veure a Ràdio Palafolls. Acaba el Palafolls en xarxa d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: L'Ajuntament flexibilitza l'accés a l'educació postural per la gent gran i garanteix plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i la UAC. Es descentralitzarà per tal de facilitar aquests tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei gratuït va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones en llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre aquesta situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones als grups de treball que s'imparteixen al Palauet, o les instal·lacions compten amb capacitat suficient per acollir-los a tots. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labart, ha explicat el motiu d'aquesta nova mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que és a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots, o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que, com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidora ha dissenyat canvis permanents per cara a pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any, és a dir, aquelles persones que ja disposin de plaça la mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents, i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament als equipaments del Forroll i el Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labart ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica per gent gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. De fet, avui una senyora ja em deia que tenia agujetes d'ahir, però d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fa. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors,
0: les classes continuaran impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé, portes bé la
0: reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanha? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les gestes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs després d'aquesta música que no sé si vols comentar.
1: No. Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644, bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan, però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment l'emperador serà l'emperador Yongle, recordar, no, també que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui havia, bueno, qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda, i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel, va començar, doncs, a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta, va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis, i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre, bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això, ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Un imperi no implica imperialisme, i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel, i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell, al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació, era una, perdó, era efectivament una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a sentar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixells sí. gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Chen He, però bueno. Però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Chen He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Muhammad.
1: Sí. Li va trobar el Ma, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc últimament.
1: Es castra poc, sí?
0: Sí, i aquella gent que... aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perda l'esforç.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Comenceu. Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, Zudi és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: No? Pel que sigui.
1: No. En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert, abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductoria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall, però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació seriefila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor.

0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no?
0: Per
1: tenir una comparació, perquè ens fa una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19 o 21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres, però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles 14 i 15, rarament superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques, i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg, un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que deurien ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això en quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans? O hi havia algun avantatge, alguna novetat, no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Pot passar, que els europeus trigarien
1: dècades o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tot el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes
0: el típic timó
1: que es posa darrere, vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar

0: el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
1: No, és clar, si anem a lo fàcil...
0: Sí, sí, sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
1: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
0: Molt bé.
1: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
0: Sí, sí, sí, són gairebé dos... Bueno, no, dos Sant Salonis, no, però por ahí.
1: Dic de l'època de...
0: Ah, de l'època, perdó.
1: 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
0: Pues imagina't.
1: I zero turistes.
0: I zero turistes. Algun peregrí, potser, no?
1: Bueno, sí, algun... Ja, però no li deien turistes.
0: Vale,
1: deien,
0: no,
1: els agradava dir-se viatgers.
0: Viatgers.
1: Sí.
0: La composició de la flota ja us podeu imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques, i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una, bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment, i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans.
1: Ai, mira que... i cafè d'especialitat.
0: Això també.
1: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... cobert xinès. Jo llenço una proposta.
0: Escolteu.
1: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
0: Sí, sí, sí, és això. Això. Cultiu...
1: Una gran ciutat, sí, sí, sí. Una gran civilització en moviment.
0: Doncs una miqueta...
1: Doneu-me un parell de milions de joens i ja...
0: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
1: Bueno, jo què sé...
0: Uns quants.
1: L'alternativa és zero. O sigui, tot el que vingui...
0: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
1: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
0: No,
1: exacte. És una cosa que...
0: Exacte, exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
1: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia, a les cobertes hi havia allà,
0: ramat,
1: una mena de Corte Inglés,
0: no,
1: a la bodega.
0: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles 15-16, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
1: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
0: No.
1: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
0: però
1: sí que et porta un gerro bonic.
0: De color blanc i amb dibuixets blaus.
1: Zheng He és la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
0: Li estàs dient a una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
1: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
0: Podem parlar-ne, si vols,
1: al
0: final del programa. Si em queda temps, parlem de la
1: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que era les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
0: A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes, portaven un zoo sencer, òbviament.
1: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
0: És que eren molt grossos.
1: Té mèrit.
0: Que eren molt
1: grossos. Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
0: Ah, és veritat? Bueno, la portaven a sobre.
1: Clar. Ja i el vent, sí. No? Era com Raimon allà.
0: El carna fent així.
1: El vent.
0: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
1: Molt bé, i abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
0: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
1: Vinga.
0: A veure, l'ONU va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
1: La d'anada i la de tornada.
0: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 vale. viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malacca, fins a arribar a Calicut, sí? Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
1: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
0: Ni una.
1: O sigui, té mèrit, eh?
0: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos, o sigui, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També en aquests viatges intervenien políticament, vale? Com per exemple en el segon viatge al regne de Khmer, o militarment com en el tercer viatge on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
1: Lleig, això també.
0: Ah, sí,
1: això
0: sí.
1: També,
0: sí.
1: Ja... Soc pobre, però...
0: Però no tant, eh?
1: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
0: Sí.
1: Cap a on van? Ja han anat al lloc que coneixen.
0: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
1: Fa baixada. Clar, sí. És el mapa,
0: baixada. A partir del 1413 la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbica.
1: I passen l'estret d'Hormuz?
0: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
1: Potser està més obert.
0: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zheng He és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
1: Oh, que bonic.
0: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
1: No, clar, sí, simplement... Això d'aquí davant.
0: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
1: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà com, què fas aquí?
0: Qui ets? En fi, bueno, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple, vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
1: Que estem en una escala, no, de dimensió que ens sembla mitològica pràcticament, no? Sí, i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, de que ja parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
0: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions, clar, precisament.
1: On repostes?
0: Sí, clar, bueno.
1: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
0: A comprar quatre queviures al súper, no?
1: Uns quicos.
0: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
1: No.
0: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zhenghai i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
1: Però tens una girafa.
0: Sí, com una girafa que la portaves allà.
1: És el mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No sembla que és com cada cop i volta que un d'aquells vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons, es falta el pingüí, però fora d'això
0: podria ser-ho, i llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
1: Sí, govern xinès, us regalem una altra...
0: 2 milions més.
1: Sí.
0: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
1: Ho fem pel comunisme, també.
0: Ho fem pel comunisme?
1: Pel comunisme, els comunismes,
0: sí.
1: Que ens podran pagar.
0: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època, perquè el mateix Zhenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada, o sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop desapareix.
1: Sí. Estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
0: Sí i no, Alberto.
1: Ah,
0: sí i no.
1: Molt bé.
0: Veurem després què
1: passa. Vale, molt bé, doncs, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
0: Sucosilla, no?
1: Sucosilla.
0: Tres. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre 1409-1411.
1: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, vale. Perquè és molt vergonyant.
0: És
1: personal.
0: Vale. Oh, no ho vols explicar?
1: No t'ho he explicat mai?
0: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
1: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
0: Què?
1: No, pues ja t'ho explico després.
0: Vale.
1: Clickbait total, eh?
0: Saps qui no tenia escorbut?
1: La girafa?
0: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zhenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. No, diu, ah, ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som l'homes de l'homes. Ah, fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
1: Una mica el que va fer Estats Units amb Bin Laden, no?
0: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
1: Bueno, amb Maduro no sé si...
0: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes.
1: Això aquest, molt divertit. Volem saber més de les girafes.
0: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
1: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
0: sí.
1: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona perturbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
0: No, jo estic pensant constantment, o sigui, m'estic imaginant
1: aquests marejades, viatges... Sí, putant sí. En un vaixell...
0: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
1: Ah, tu penses que era com una mena de...
0: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
1: Bueno... I tothom a la cobra cuida contra decidir. Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua,
0: sí.
1: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girar.
0: Quina imatge més fantàstica.
1: És la fantasia. Truca'ns.
0: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
1: sí,
0: eh?
1: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però d'alguna manera haurem de
0: en fi. Cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç, i això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot,
1: sí,
0: el menjar i cellers.
1: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
0: 5 o 6?
1: 5, no?
0: Alguna cosa així.
1: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
0: Espera't.
1: 5 o 6, no? Encara vols...
0: Alguna cosa podem rascar.
1: Hi ha una primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
0: alguna cosa rascarem.
1: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. Em parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
0: Sí, a veure, se'ns explica que sí, i és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malaca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui... No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
1: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433, aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
0: sí.
1: I aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa als Ming continuar aquests viatges.
0: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. És bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
1: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh? A veure si...
0: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com: els viatges de Zheng He han produït molt de soroll però cap benefici real per l'estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
1: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
0: Doncs són bastant impecables.
1: Implacables o impecables? Són impecablement implacables, no?
0: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
1: Implacables.
0: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això, inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
1: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid per
0: el respondrem ràpid, temps, sí.
1: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
0: Bueno, és que de fet no les coneixem en gaire detall. Sabem per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat sobretot restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010 a l'illa d'Amanda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera, i també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens ha arribat.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes?
1: És molt important.
0: Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant, durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498 a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. Hi arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda, i va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la ruta de la seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donava sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica, hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: És imperialisme, per tant l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Sí, això
0: és horrible, però no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia costes que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, Indonèsia, Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels...
0: És
1: dels
0: molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir, la pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final, escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la va tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema. No,
1: clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Burro català, no...
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar, una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més,
0: Els falalà. Els falalà, no?
1: Directament. Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del cinturó i la ruta de la seda, que seria una mica com una idea de la nova ruta de la seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del cinturó i la ruta de la seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el cinturó, i marítimes, la ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: Que ens queda un minut de programa. I jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que has flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexiona.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no? Perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Només dirà a la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè saps que has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien a la ràdio castellà,
1: sisplau.
0: I prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirador, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: imagen lo dice todo. Panorama
1: terrible, apocalíptico.
0: Persona que logró...
2: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafoll.
3: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
4: L'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per a gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. A més, de cara als pròxims cursos, s'eliminarà l'obligació de renovar la matrícula anualment i personal municipal es desplaçarà directament als equipaments per tramitar les confirmacions. Les sessions es mantenen els dilluns i dimecres al Forroll i al Palauet per tots els veïns majors de 60 anys.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha moltes més i les avancem en titulars. Palafolls ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i ha posat en marxa, com a gran novetat d'enguany, el primer Consell d'Adolescents del municipi. El projecte infantil arriba a la seva tercera edició, adreçat a l'alumnat de 5è i 6è de primària, amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Aquests dos espais busquen fomentar la participació ciutadana, oferint a la joventut la possibilitat de debatre, aportar idees i presentar propostes concretes de millora directament a l'Ajuntament. També avui parlarem de la llar d'infants, que ha activat el període de matrícula oberta pel curs 2026-2027, després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants i, a diferència del procés ordinari, l'assignació es farà per estricte ordre d'arribada de totes les sol·licituds telemàtiques a través de la seu electrònica del consistori. El tràmit es mantindrà actiu sense data límit fins que s'exhaureixin les places disponibles per cadascun dels grups d'edat. I en clau cultural, la policia local de Malgrat va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar en el domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. La ràpida intervenció dels agents va permetre comprovar que s'estaven realitzant pagaments no autoritzats des d'un bar del carrer Abat Oliva. I Blanes ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat que està integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. L'organització otorgarà 3 premis econòmics de 500, 300 i 200 euros que es lliuraran durant la gala inaugural del festival el pròxim 5 d'octubre.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat amb núvols, els que augmentaran al final del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscilaran entre els 23 i els 30 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que es mantenen en els 30 graus i mínimes que baixen fins als 16. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. I ho fem parlant de l'educació postural, perquè l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a aquesta activitat per la gent gran i així garanteix la plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i també l'OAC es descentralitzarà per tal de facilitar els tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones a llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre la situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones al grup del Palauet. Allà les instal·lacions compten amb capacitat suficient. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labart, ha explicat el motiu d'aquesta mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que és a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidoria dissenya canvis permanents pels pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any. És a dir, aquelles persones que ja disposin de la plaça mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament al Forroll i al Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labart ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica per gent gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. L'ha fet avui una senyora i em deia que tenia agujetes d'ahir, però d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fan. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors, clar, la gimnàstica de la gent gran és moure's, però també és la comunitat, és la companyia, és estimar-se els uns als altres i el dir, ostres, jo t'ajudo, tu m'ajudes, el dia que poder no ve una, què ha passat, com és que no ve, espera trucar-la. Llavors, és una manera molt guai de que 100 persones, perquè són 100, de tot el poble, es puguin, entre elles, ajudar i comunicar-se. Llavors, ara fan un dinar de germanor, fan un esmorzar, per això és tan important poder-li donar aquest caire no tan rígid, sinó anem a flexibilitzar-ho, que és la idea, no?
0: Les classes continuen impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys. I ara d'aquí parlem és dels infants i també dels adolescents, perquè estan obertes ja les inscripcions per la tercera edició del Consell d'Infants i del nou Consell d'Adolescents de Palafolls. S'ha posat en marxa aquesta setmana el procés participatiu per escollir els nous representants del Consell d'Infants i, com a gran novetat d'enguany, del primer Consell d'Adolescents del poble. Tots dos projectes tenen com a objectiu principal fomentar la participació ciutadana entre la població més jove i oferir-los un espai on expressar les seves idees, debatre i proposar accions concretes per millorar la vila des de la seva pròpia mirada. El Consell d'Infants, que arriba a la tercera edició, s'adreça a alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Palafolls. Després que els membres que cursaven 6è el curs passat causessin baixa en passar a l'institut, enguany un total de 14 places disponibles per incorporar nous consellers i conselleres. El termini per lliurar els formularis finalitza divendres. La tècnica d'educació de l'Ajuntament, Mari Parra, ha explicat com s'ha organitzat la recollida de sol·licituds i quines seran les properes fites del calendari.
2: Dia 21 vam estar a les escoles, l'àrea d'educació vam anar a les escoles a fer la presentació als alumnes de 5è de primària del Consell d'Infants, perquè obrim ara un període per poder escollir els consellers i conselleres que formaran part del Consell d'Infants de Palafolls d'aquest curs 26-27. Només vam anar a donar l'explicació, a fer la presentació als alumnes de 5è, perquè els alumnes de 6è ja tenen la informació de l'any passat, tot i que també es poden presentar.
0: La principal novetat d'aquest curs és la creació del Consell d'Adolescents, una iniciativa adscrita a l'àrea de joventut que dona continuïtat a la feina iniciada a primària. Aquest nou òrgan s'adreça als joves d'entre 13 i 14 anys que cursin primer i segon d'ESO tant si estudien a l'Institut Font del Ferro com si estan empadronats al nostre municipi i cursen els estudis fora del poble. Les sol·licituds es poden recollir i lliurar directament a l'institut o bé a l'Espai Jove de Can Batlle. Sobre la filosofia d'aquest nou projecte, la dinamitzadora de Can Batlle, Marta Martí, ha remarcat el perfil de representants que es busca.
3: Bueno, característiques tampoc són característiques super concretes. Són adolescents que, com bé saben, pues han de tenir ganes de voler treballar pel poble, de voler millorar, no, a Palafolls, sobretot amb consciència de que venen a treballar en equip i també que venen a fer una representació de tots els adolescents i totes les adolescents del municipi. No treballem amb nom propi, sinó que els adolescents que formaran el Consell al final són una petita representació de tots els adolescents del poble i hauran de poder transmetre, no, potser idees o propostes que ells, ostres, doncs no se'ls havien acudit o no són la que més els motiva en aquell moment, però si veuen que la resta, no, que hi ha molts adolescents del municipi que sí que els hi agrada, doncs tirar-la endavant i poder-la proposar i poder-la defensar.
0: Després del procés d'eleccions i de la campanya electoral que es desenvoluparà durant la tardor, els dos consells celebraran les seves primeres reunions de treball per començar a definir les propostes que posteriorment es traslladaran al consistori. I parlem de més matrícules, en aquest cas de la matrícula oberta pel curs 2026-2027 a la Llar d'Infants Municipal. Un cop finalitzats els períodes ordinaris de preinscripció i matriculació, la Llar d'Infants encara té vacants. És per això que s'ha posat en marxa la matrícula oberta per aquest curs. Aquest procediment permet a les famílies sol·licitar plaça pels seus infants en qualsevol moment, sempre que hi hagi vacants disponibles al centre. En aquests moments, la Llar d'Infants disposa d'un total de 18 places lliures distribuïdes entre els diferents nivells. Concretament, hi ha dues places lliures a l'aula de nadons, 14 a l'aula d'infants d'un any i dues a l'aula de dos anys. A diferència de la preinscripció ordinària, en què s'apliquen criteris de puntuació i barems, durant el període de matrícula oberta, les sol·licituds es resolen per estricte ordre d'entrada. El procediment no té una data de finalització fixada i es mantindrà actiu fins que s'exhaureixin les places o bé s'aprovi el pròxim període de preinscripció. Des del centre es preveu que les opcions de nadons i D2 s'esgotin aviat, atès el poc marge de vacants, mentre que les de l'aula D1 es podran anar cobrint al llarg del curs. Per accedir-hi, cal que els infants compleixin els requisits d'edat pertanyents al curs sol·licitat. Les sol·licituds s'han de fer de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. I per tal de completar la inscripció, cal aportar el DNI, NIE o document d'identitat de la persona sol·licitant, el llibre de família o documents acreditats editatius de l'afiliació i la carta de compromís educatiu degudament signada. Obrim ara Plana Comarcal perquè han detingut un home per estafar i robar una veïna d'edat avançada a Malgrat de Mar. La policia de Malgrat va detenir fa uns dies un home per presumptes delictes d'estafa i furt. Segons indiquen des de l'Ajuntament, fa uns 15 dies l'home va anar a casa d'una veïna d'edat avançada a la qual coneixia del barri. La intenció de la visita era vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros, però un cop en el domicili va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. Quan la dona va adonar-se que li faltava aquesta targeta, va trucar a la policia policia i agents del cos es van desplaçar fins al domicili per ajudar-la. Va ser llavors quan van comprovar que s'estaven fent càrrecs de la targeta des d'un bar del carrer Abat Oliva. Així va ser com van poder trobar el lladre i finalment detenir-lo. I a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine. Blanes ha convocat aquesta tercera edició del concurs, una de les activitats complementàries del Blanes Costa Brava International Film Festival. El concurs està obert a tot tipus de botigues, establiments, empreses i serveis de la ciutat que podran ambientar els seus espais amb motius relacionats amb el món del cinema. Els participants podran decorar els seus aparadors o dedicar un espai del seu establiment a una pel·lícula, un actor, un director o qualsevol altre element vinculat al setè art. També es permet que els treballadors dels establiments es caracteritzin d'acord amb la temàtica escollida. El concurs manté enguany tres premis econòmics, un de 500 euros pel primer classificat, un altre de 300 pel segon i un de 200 pel tercer. El jurat valorarà especialment tres aspectes com l'originalitat, els materials utilitzats en l'ambientació i la composició final del muntatge. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de setembre a l'una del migdia i es poden fer telemàticament o presencialment a l'oficina de l'AMIC. Les bases i els formularis d'inscripció es poden consultar a través del web de l'Ajuntament de Blanes. Pel que fa a les visites als aparadors ja decorats, es podran fer a partir del 28 de setembre i els comerços participants rebran entrades gratuïtes perquè els seus clients puguin assistir a les projeccions del festival. Quan el Blanes Costa Brava International Film Festival es farà del 5 al 10 d'octubre al teatre. El veredicte del concurs i el lliurament de premis es faran durant la gala inaugural el dilluns 5 d'octubre a 2:15 del vespre.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, més de 170 alumnes començaven el curs a l'Escola de Música i Dansa. Aquella setmana, l'Escola Municipal de Música i Dansa havia obert les portes a tots els alumnes que es formarien durant el curs 2025-2026. Un any més, les places per aprendre a tocar instruments com el piano, la guitarra o el violí estaven exaurides, tot i que encara quedaven places per instruments de vent com la trompeta, el trombó o el saxo. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, desallotjaven i aturaven l'activitat d'una discoteca a Blanes per incomplir les mesures anti-Covid. La policia local de Blanes aixecava un acte aquell cap de setmana a un local d'oci nocturn del municipi per incompliment de la normativa. Segons informava l'Ajuntament de Blanes, una patrulla del cos policial que circulava pel passeig de mar a quarts de 10 de la nit va observar moviment de persones en un local que havia estat anteriorment una discoteca. Els agents del cos van comprovar llavors que a l'interior del local hi havia 34 persones ballant i consumint begudes i de les quals només una d'elles portava posada la mascareta. I finalment, el 2016, Govern i Ciutadans ultimaven els últims serrells d'un pacte de govern. En aquell moment, el govern local de Palafolls, és a dir, el PSC i Iniciativa, continuaven converses amb Ciutadans per incorporar els taronges al cartipàs municipal. Feia mesos que s'havia anunciat la voluntat de les dues parts d'arribar a una entesa per formar un govern a tres. El mes de maig, el portaveu de Ciutadans d'en aquell moment, Martí Victòria, confirmava les converses per formar govern i en aquells mesos s'havien intensificat els contactes per formalitzar l'entrada dels taronges al govern local. Tot i això, després de 5 mesos, en aquell moment encara no s'havia signat el Pacte 3.

0: És moment ara de conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui el company Albert. Hola, bona tarda.
1: Hola, Melina. Per la proposta cultural d'avui parlarem del cinema i parlarem en concret de curtmetratges, perquè aquesta setmana ha començat el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a Pineda de Mar, organitzat per l'associació Cinemart, conjuntament amb l'Ajuntament de Pineda i diverses entitats del municipi. Festival que ja ha començat, de fet, però que hi serà a l'Auditori de Pineda fins dissabte. Es faran projeccions cada dia des de les 6 de la tarda d'un total de 34 curtmetratges de 914 que s'han presentat. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament.
0: Gràcies, Albert.

0: I ara el que volem saber és quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui, i per això amb qui connectem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve encapçalada per un temps que continua bàsicament estable i pràcticament estiuenc. En aquest primer dia de tardor, recordem que la tardor ha arribat de forma oficial a les 2:05 d'aquesta passada matinada i ho ha fet amb un temps tranquil. Han baixat una mica les temperatures nocturnes, però tot i així l'ambient continua sent realment molt i molt suau, per no dir càlid, sobretot al migdia, primeres hores de la tarda. De cara a les properes jornades, de fet avui, també de cara a demà i demà passat, tot ha de continuar més o menys igual, amb domini del sol, alguns núvols prims, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el vent de Garbí es reforçarà a la tarda i això podrà fer que la mar s'alteri una mica, però tampoc no massa. Divendres tornem a tenir vents de mar cap a terra i de cara al cap de setmana es mantindrà la mateixa situació.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

I el que ara fem és finalitzar l'informatiu d'avui i com sempre ho fem repassant en titulars quines han sigut les notícies destacades del dia. Entre altres, l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat a llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. També ja s'ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i s'ha posat en marxa com a gran novetat d'enguany el primer Consell d'Adolescents. El projecte infantil arriba a la tercera edició adreçat a alumnat de 5è i 6è de primària amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Avui també he parlat d'altres infants, en aquest cas dels de la llar d'infants, perquè s'ha obert també el període de matrícula oberta per aquest curs després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants.

0: ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. Fins aquí l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. Com és habitual, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal també de difusió de WhatsApp. Abans d'acabar l'informatiu d'avui, sí que em vull prendre uns segons per acomiadar-me, i és que aquest és el meu últim informatiu a Ràdio Palafolls, i només volia donar les gràcies per haver estat a l'altra banda tots aquests anys. Ha estat un plaer poder-vos acompanyar i explicar-vos l'actualitat del nostre entorn cada dia durant aproximadament aquests 4 anys. Me'n vaig amb molts records i molt d'aprenentatge. Gràcies, com sempre, de tot cor per escoltar-nos i per estar amb nosaltres un dia més i tots aquest temps. Cuideu-vos molt i que vagi molt bé el dia d'avui.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per a gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. A més, de cara als pròxims cursos, s'eliminarà l'obligació de renovar la matrícula anualment i personal municipal es desplaçarà directament als equipaments per tramitar les confirmacions. Les sessions es mantenen els dilluns i dimecres al Forroll i al Palauet per tots els veïns majors de 60 anys.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui. N'hi ha moltes més i les avancem en titulars. Palafolls ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i ha posat en marxa, com a gran novetat d'enguany, el primer Consell d'Adolescents del municipi. El projecte infantil arriba a la seva tercera edició, adreçat a l'alumnat de 5è i 6è de primària, amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Aquests dos espais busquen fomentar la participació ciutadana, oferint a la joventut la possibilitat de debatre, aportar idees i presentar propostes concretes de millora directament a l'Ajuntament. També avui parlarem de la llar d'infants, que ha activat el període de matrícula oberta pel curs 2026-2027, després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants i, a diferència del procés ordinari, l'assignació es farà per estricte ordre d'arribada de totes les sol·licituds telemàtiques a través de la seu electrònica del consistori. El tràmit es mantindrà actiu sense data límit fins que s'exhaureixin les places disponibles per cadascun dels grups d'edat. I en clau cultural, la policia local de Malgrat va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar en el domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. La ràpida intervenció dels agents va permetre comprovar que s'estaven realitzant pagaments no autoritzats des d'un bar del carrer Abat Oliva. I Blanes ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat que està integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. L'organització otorgarà 3 premis econòmics de 500, 300 i 200 euros que es lliuraran durant la gala inaugural del festival el pròxim 5 d'octubre.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà estable i assolellat amb núvols, els que augmentaran al final del dia. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 1 a 3 de component sud-est. El mar estarà en estat de marejola a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes es mantindran sense canvis importants i oscil·laran entre els 23 i els 30 graus. A Palafolls el cel estarà una mica ennuvolat, amb temperatures màximes que es mantenen en els 30 graus i mínimes que baixen fins als 16. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. I ho fem parlant de l'educació postural, perquè l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a aquesta activitat per la gent gran i així garanteix la plaça a tots els inscrits. Les 13 persones que havien quedat en llista d'espera s'incorporaran als grups del Palauet i també l'OAC es descentralitzarà per tal de facilitar els tràmits presencialment. Després de l'inici del nou curs d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, l'Ajuntament ha introduït canvis significatius en el sistema d'inscripció i gestió de l'activitat. La gran acollida d'aquest servei va tornar a esgotar les places disponibles, deixant inicialment 13 persones a llista d'espera a causa d'un procés de preinscripció telemàtic que va dificultar l'accés a certs usuaris. Per tal de resoldre la situació, l'equip de govern ha decidit reubicar aquestes 13 persones al grup del Palauet. Allà les instal·lacions compten amb capacitat suficient. La regidora de Gent Gran i Serveis Socials, Marta Labart, ha explicat el motiu d'aquesta mesura.
1: El que hem detectat és que, a part de que va quedar fora d'aquí una persona molt estimada, aquí al grup del Forroll, hi ha hagut gent que queda fora, que és a vegades doncs, perquè no saben fer anar a l'ordinador, perquè han estat fora no sé què, perquè estan malalts. Llavors és injust que vagi una miqueta en funció de que si tu aquell dia pots o no pots o de que si tens més o menys habilitat a l'hora de fer una preinscripció telemàtica. Clar, quan se'ns explica un a un cada cas, detectem que és una injustícia, que és una injustícia també pel perfil d'usuari que tenim. Llavors, doncs, bueno, hem estat amb l'equip de govern i també amb secretaria conjuntament, aviam com ho podíem solucionar, i el que hem decidit és que, com que al Palauet hi ha prou espai suficient, entrarà tothom.
0: A més d'aquesta ampliació, la regidoria dissenya canvis permanents pels pròxims cursos. En primer lloc, s'eliminarà la necessitat de renovar la matrícula cada any. És a dir, aquelles persones que ja disposin de la plaça mantindran de forma fixa de cara a les edicions següents i les vacants que generin per baixes al llarg de l'any s'aniran cobrint progressivament amb la llista d'espera. En segon lloc, per evitar desplaçaments i tràmits complexos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, personal municipal es desplaçarà directament al Forroll i al Palauet abans que acabi el curs per confirmar i formalitzar les inscripcions in situ. Marta Labart ha subratllat també el valor social d'aquestes trobades pel centenar de participants que hi assisteixen.
1: La gimnàstica al Vagent Gran és una activitat molt estimada i agrada molt perquè t'ajuda molt. De fet, avui una senyora ja em deia que tenia agujetes d'ahir, però d'abans d'ahir. Però no és només això, és que és la comunitat que fan. O sigui, el crit unànime que hi havia aquest dilluns passat és perquè hi havia una senyora del barri que no hi era, que com podia ser que aquesta senyora que està sola no estigués en el grup, que és una injustícia. Llavors, clar, la gimnàstica de la gent gran és moure's, però també és la comunitat, és la companyia, és estimar-se els uns als altres i el dir, ostres, jo t'ajudo, tu m'ajudes, el dia que poder no ve una, què ha passat, com és que no ve, espera, truca-la. Llavors, és una manera molt guai de que 100 persones, perquè són 100, de tot el poble, es puguin, entre elles, ajudar i comunicar-se. Llavors, ara fan un dinar de germanor, fan un esmorzar, per això és tan important poder-li donar aquest caire no tan rígid, sinó anem a flexibilitzar-ho, que és la idea, no?
0: Les classes continuen impartint-se dilluns i dimecres en tres grups de treball dividits entre el Forroll i el Palauet, adreçades a veïns i veïnes majors de 60 anys. I ara de qui parlem és dels infants i també dels adolescents, perquè estan obertes ja les inscripcions per la tercera edició del Consell d'Infants i del nou Consell d'Adolescents de Palafolls. S'ha posat en marxa aquesta setmana el procés participatiu per escollir els nous representants del Consell d'Infants i, com a gran novetat d'enguany, del primer Consell d'Adolescents del poble. Tots dos projectes tenen com a objectiu principal fonamentar la participació ciutadana entre la població més jove i oferir-los un espai on expressar les seves idees, debatre i proposar accions concretes per millorar la vila des de la seva pròpia mirada. El Consell d'Infants, que arriba a la tercera edició, s'adreça a alumnes de 5è i 6è de primària de totes les escoles de Palafolls. Després que els membres que cursaven 6è el curs passat causessin baixa en passar a l'institut, enguany un total de 14 places disponibles per incorporar nous consellers i conselleres. El termini per lliurar els formularis finalitza divendres. La tècnica d'educació de l'Ajuntament, Mari Parra, ha explicat com s'ha organitzat la recollida de sol·licituds i quines seran les properes fites del calendari.
2: Dia 21 vam estar a les escoles, l'àrea d'educació vam anar a les escoles a fer la presentació als alumnes de 5è de primària del Consell d'Infants, perquè obrim ara un període per poder escollir els consellers i conselleres que formaran part del Consell d'Infants de Palafolls d'aquest curs 26-27. Només vam anar a donar l'explicació, a fer la presentació als alumnes de 5è, perquè els alumnes de 6è ja tenen la informació de l'any passat, tot i que també es poden presentar.
0: La principal novetat d'aquest curs és la creació del Consell d'Adolescents, una iniciativa adscrita a l'àrea de joventut que dona continuïtat a la feina iniciada a primària. Aquest nou òrgan s'adreça als joves d'entre 13 i 14 anys que cursin primer i segon d'ESO tant si estudien a l'Institut Font del Ferro com si estan empadronats al nostre municipi i cursen els estudis fora del poble. Les sol·licituds es poden recollir i lliurar directament a l'institut o bé a l'Espai Jove de Can Batlle. Sobre la filosofia d'aquest nou projecte, la dinamitzadora de Can Batlle, Marta Martí, ha remarcat el perfil de representants que es busca.
3: Bueno, característiques tampoc són característiques superconcretes. Són adolescents que, com bé saben, pues han de tenir ganes de voler treballar pel poble, de voler millorar, no, a Palafolls, sobretot amb consciència de que venen a treballar en equip i també que venen a fer una representació de tots els adolescents i totes les adolescents del municipi. No treballem amb nom propi, sinó que els adolescents que formaran el Consell al final són una petita representació de tots els adolescents del poble i hauran de poder transmetre, no, potser idees o propostes que ells, ostres, doncs no se'ls havien acudit o no són la que més els motiva en aquell moment, però si veuen que la resta, no, que hi ha molts adolescents del municipi que sí que els agrada, doncs tirar-la endavant i poder-la proposar i poder-la defensar.
0: Després del procés d'eleccions i de la campanya electoral que es desenvoluparà durant la tardor, els dos consells celebraran les seves primeres reunions de treball per començar a definir les propostes que posteriorment es traslladaran al consistori. I parlem de més matrícules, en aquest cas de la matrícula oberta pel curs 2026-2027 a la Llar d'Infants Municipal. Un cop finalitzats els períodes ordinaris de preinscripció i matriculació, la Llar d'Infants encara té vacants. És per això que s'ha posat en marxa la matrícula oberta per aquest curs. Aquest procediment permet a les famílies sol·licitar plaça pels seus infants en qualsevol moment, sempre que hi hagi vacants disponibles al centre. En aquests moments, la Llar d'Infants disposa d'un total de 18 places lliures distribuïdes entre els diferents nivells. Concretament, hi ha dues places lliures a l'aula de nadons, 14 a l'aula d'infants d'un any i dues a l'aula de dos anys. A diferència de la preinscripció ordinària, en què s'apliquen criteris de puntuació i barems, durant el període de matrícula oberta, les sol·licituds es resolen per estricte ordre d'entrada. El procediment no té una data de finalització fixada i es mantindrà actiu fins que s'exhaureixin les places o bé s'aprovi el pròxim període de preinscripció. Des del centre es preveu que les opcions de nadons i D2 s'esgotin aviat, atès el poc marge de vacants, mentre que les de l'aula D1 es podran anar cobrint al llarg del curs. Per accedir-hi, cal que els infants compleixin els requisits d'edat pertanyents al curs sol·licitat. Les sol·licituds s'han de fer de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament. I per tal de completar la inscripció, cal aportar el DNI, NIE o document d'identitat de la persona sol·licitant, el llibre de família o documents acreditatius de l'afiliació i la carta de compromís educatiu degudament signada. Obrim ara Plana Comarcal perquè han detingut un home per estafar i robar una veïna d'edat avançada a Malgrat de Mar. La policia de Malgrat va detenir fa uns dies un home per presumptes delictes d'estafa i furt. Segons indiquen des de l'Ajuntament, fa uns 15 dies l'home va anar a casa d'una veïna d'edat avançada a la qual coneixia del barri. La intenció de la visita era vendre-li una fregidora d'aire per 30 euros, però un cop en el domicili va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. Quan la dona va adonar-se que li faltava aquesta targeta, va trucar a la policia i agents del cos es van desplaçar fins al domicili per ajudar-la. Va ser llavors quan van comprovar que s'estaven fent càrrecs de la targeta des d'un bar del carrer Abat Oliva. Així va ser com van poder trobar el lladre i finalment detenir-lo. I a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine. Blanes ha convocat aquesta tercera edició del concurs, una de les activitats complementàries del Blanes Costa Brava International Film Festival. El concurs està obert a tot tipus de botigues, establiments, empreses i serveis de la ciutat que podran ambientar els seus espais amb motius relacionats amb el món del cinema. Els participants podran decorar els seus aparadors o dedicar un espai del seu establiment a una pel·lícula, un actor, un director o qualsevol altre element vinculat al setè art. També es permet que els treballadors dels establiments es caracteritzin d'acord amb la temàtica escollida. El concurs manté enguany tres premis econòmics, un de 500 euros pel primer classificat, un altre de 300 pel segon i un de 200 pel tercer. El jurat valorarà especialment tres aspectes com l'originalitat, els materials utilitzats en l'ambientació i la composició final del muntatge. Les inscripcions estan obertes fins al 25 de setembre a l'una del migdia i es poden fer telemàticament o presencialment a l'oficina de l'AMIC. Les bases i els formularis d'inscripció es poden consultar a través del web de l'Ajuntament de Blanes. Pel que fa a les visites als aparadors ja decorats, es podran fer a partir del 28 de setembre i els comerços participants rebran entrades gratuïtes perquè els seus clients puguin assistir a les projeccions del festival. Quan el Blanes Costa Brava International Film Festival es farà del 5 al 10 d'octubre al teatre. El veredicte del concurs i el lliurament de premis es faran durant la gala inaugural el dilluns 5 d'octubre a 8:15 del vespre.

És moment ara d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. El 2025, més de 170 alumnes començaven el curs a l'Escola de Música i Dansa. Aquella setmana, l'Escola Municipal de Música i Dansa havia obert les portes a tots els alumnes que es formarien durant el curs 2025-2026. Un any més, les places per aprendre a tocar instruments com el piano, la guitarra o el violí estaven exaurides, tot i que encara quedaven places per instruments de vent com la trompeta, el trombó o el saxo. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, desallotjaven i aturaven l'activitat d'una discoteca a Blanes per incomplir les mesures anti-Covid. La policia local de Blanes aixecava un acte aquell cap de setmana a un local d'oci nocturn del municipi per incompliment de la normativa. Segons informava l'Ajuntament de Blanes, una patrulla del cos policial que circulava pel passeig de mar a 9:15 de la nit va observar moviment de persones en un local que havia estat anteriorment una discoteca. Els agents del cos van comprovar llavors que a l'interior del local hi havia 34 persones ballant i consumint begudes i de les quals només una d'elles portava posada la mascareta. I finalment, el 2016, Govern i Ciutadans ultimaven els últims serrells d'un pacte de govern. En aquell moment, el govern local de Palafolls, és a dir, el PSC i Iniciativa, continuaven converses amb Ciutadans per incorporar els taronges al cartipàs municipal. Feia mesos que s'havia anunciat la voluntat de les dues parts d'arribar a una entesa per formar un govern a tres. El mes de maig, el portaveu de Ciutadans d'en aquell moment, Martí Victòria, confirmava les converses per formar govern i en aquells mesos s'havien intensificat els contactes per formalitzar l'entrada dels taronges al govern local. Tot i això, després de 5 mesos, en aquell moment encara no s'havia signat el Pacte 3.

0: És moment ara de conèixer quina és la proposta cultural que ens acosta avui el company Albert. Hola, bona tarda.
1: Hola, Melina. Per la proposta cultural d'avui parlarem del cinema i parlarem en concret de curtmetratges, perquè aquesta setmana ha començat el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a Pineda de Mar, organitzat per l'associació Cinemart, conjuntament amb l'Ajuntament de Pineda i diverses entitats del municipi. Festival que ja ha començat, de fet, però que hi serà a l'Auditori de Pineda fins dissabte. Es faran projeccions cada dia des de les 6 de la tarda d'un total de 34 curtmetratges de 914 que s'han presentat. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament.
0: Gràcies, Albert.

0: I ara el que volem saber és quina és la previsió meteorològica per la jornada d'avui, i per això amb qui connectem és amb en Quim Serra, el nostre meteoròleg de confiança. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. De moment, situació meteorològica que ve encapçalada per un temps que continua bàsicament estable i pràcticament estiuenc. En aquest primer dia de tardor, recordem que la tardor ha arribat de forma oficial a les 2:05 d'aquesta passada matinada i ho ha fet amb un temps tranquil. Han baixat una mica les temperatures nocturnes, però tot i així l'ambient continua sent realment molt i molt suau, per no dir càlid, sobretot al migdia, les primeres hores de la tarda. De cara a les properes jornades, de fet avui, també de cara a demà i demà passat, tot ha de continuar més o menys igual, amb domini del sol, alguns núvols prims, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà el vent de Garbí es reforçarà a la tarda i això podrà fer que la mar s'alteri una mica, però tampoc no massa. Divendres tornem a tenir vents de mar cap a terra i de cara al cap de setmana es mantindrà la mateixa situació.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

I el que ara fem és finalitzar l'informatiu d'avui i com sempre ho fem repassant en titulars quines han sigut les notícies destacades del dia. Entre altres, l'Ajuntament ha flexibilitzat l'accés a les classes d'educació postural i gimnàstica de manteniment per la gent gran, garantint així la plaça a totes les persones inscrites. Les 13 persones que inicialment havien quedat a llista d'espera s'incorporaran als grups de treball del Palauet, on les instal·lacions permeten assumir un major aforament. També ja s'ha obert el procés de selecció per escollir els nous integrants del Consell d'Infants i s'ha posat en marxa com a gran novetat d'enguany el primer Consell d'Adolescents. El projecte infantil arriba a la tercera edició adreçat a alumnat de 5è i 6è de primària amb 14 places vacants, mentre que el nou òrgan juvenil s'adreça a joves d'entre 13 i 14 anys de primer i segon d'ESO. Avui també he parlat d'altres infants, en aquest cas dels de la llar d'infants, perquè s'ha obert també el període de matrícula oberta per aquest curs després d'haver completat les fases ordinàries de preinscripció. L'equipament disposa actualment d'un total de 18 places vacants. I en clau comarcal, hem marxat cap a Malgrat de Mar, on la policia va detenir fa uns dies un home com a presumpte autor dels delictes d'estafa i furt a una veïna d'edat avançada que coneixia del barri. El detingut es va presentar al domicili de la víctima amb l'argument de vendre-li una fregidora d'aire i va aprofitar una distracció per robar-li la targeta de crèdit. I finalment a Blanes s'ha convocat la tercera edició del concurs d'aparadors de cine, una activitat integrada en la programació del Blanes Costa Brava International Film Festival. La iniciativa està oberta a tot tipus d'establiments i comerços locals que podran ambientar els seus espais o caracteritzar el seu personal amb elements i temàtiques vinculades al món del setè art. Fins aquí l'informatiu d'aquest 23 de setembre del 2026. Com és habitual, totes aquestes notícies les teniu disponibles al nostre web i a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal també de difusió de WhatsApp.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda, ja hi tornem a ser aquí. Benvinguts i benvingudes a Palafolls en xarxa d'aquesta tarda. A Ràdio Palafolls tenim preparat un programa carregat amb contingut cultural. Que sapiguem que ens deparen aquests dies a l'agenda cultural, que no ens quedem sense saber què passa ni un sol dia ni un sol esdeveniment. Avui tocarà parlar de cinema. Ens visita a Ràdio Palafolls la bona agenda Cinemart per parlar del Festival Internacional de Curtmetratges que fan a Pineda de Mar. També ho comentarem en uns moments a l'agenda cultural. I avui dimecres toca parlar de llibres. Arriba el moment d'obrir la nostra llibreria setmanal amb en Xavi Sitjà a veure quines recomanacions ens porta aquesta setmana. Doncs això és tot el que tenim preparat per aquesta tarda. Tenim curtmetratges i tenim la llibreria. Arrenquem el programa d'avui. Benvinguts i benvingudes. Som-hi que comencem.
3: Xarxa cultural.
2: Comencem a la xarxa cultural, com sempre, amb Palafolls, al nostre municipi. El Casal de la Dona acollirà demà dijous 24 de setembre a 6:45 de la tarda a la xerrada Parlem d'intimitat i desig en la parella, una proposta per parlar amb naturalitat sobre les relacions de parella, el desig i la intimitat. Durant la sessió es reflexionarà sobre com canvia el desig al llarg del temps, com es manté la intimitat en la parella, la comunicació, les expectatives i els límits, entre altres temes que sovint costen de posar sobre la taula. La xerrada anirà a càrrec de Marta García, de Salut Sexual, que ja va participar el passat mes de maig en una activitat sobre la menopausa que va tenir molt bona acollida. Aquesta no serà l'última proposta amb la ponent a Palafolls, ja que el mes vinent hi tornarà amb una nova activitat. Recordem que aquestes activitats són gratuïtes, però que cal inscripció prèvia. Continua el cicle de concerts a l'església parroquial de Sant Genís de Palafolls, el cicle de concerts clàssica a Sant Genís. Aquests concerts que està organitzant la parròquia juntament amb la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. Anirem al proper concert, que serà aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda, que té per nom Música dels carrers de Londres, a càrrec del quartet de Sant Simó. I recordem que les entrades tenen un preu de 10 euros en concepte de donatiu i es poden adquirir físicament a l'Aula de Música Contrapunt. Podeu fer reserves per WhatsApp al 658-854-693, repetirem, 658-854-693, o comprar-les a la mateixa parròquia el dia del concert, si queden localitats. A Malgrat de Mar aquesta setmana la cultura també surt al carrer i entra als bars amb una nova edició de Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre. Durant 3 dies, 3 persones vinculades a Malgrat parlaran de temes ben diferents, disseny, patrimoni i ciències. 3 xerrades en espais distesos amb una copa o alguna cosa per menjar i amb la voluntat d'apropar la cultura d'una manera molt més informal i propera. La xerrada d'ahir dimarts era la de disseny a Litchis Burger i avui la xerrada té per nom sobre el patrimoni cultural malgratenc, a càrrec de la Laura Freixas, que és tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull. Serà avui a les 7 de la tarda a Can Campassol. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar, com dèiem al principi, continua el 12è Festival Internacional de Curtmetratges, organitzat per l'associació Cinemart, amb la col·laboració de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. Fins dissabte es projectaran 34 curtmetratges, seleccionats entre els 914 que s'hi han presentat. I cada dia hi haurà actuacions musicals i sorpreses. L'entrada és gratuïta fins a omplir l'aforament. Les sessions es faran a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Brugués 22. A Tordera, aquest divendres, el Teatre Clavé estrena temporada i programació. És una proposta que consolida el compromís de l'equipament amb una oferta cultural diversa, de qualitat i oberta a tots els públics. La nova temporada combina teatre, música, espectacles familiars amb artistes de referència i companyies reconegudes del panorama escènic actual. Concretament, la primera cita serà amb el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà les composicions del seu darrer treball discogràfic en un concert que fusiona flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 de la tarda i l'entrada general anticipada té un preu de 16 euros.

0: I de Tordera cap a Blanes, amb més música, perquè durant la tercera edició del cicle Talent Blanenc, aquest cicle que ens vol fer una mostra dels artistes que hi ha al municipi, ens podem trobar aquest dissabte al Teatre Municipal, una sessió de jazz, a les 8 del vespre, amb Xavier Dotres Trio, format per Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Les entrades tenen un preu de 10 euros i teniu tota la informació al Teatre de la Costa Brava sud.cat. Això és l'agenda cultural d'avui. Dimecres anem de cap a parlar de curtmetratges. Avui a Palafolls en Xarxa toca parlar de cinema i en concret toca parlar de curtmetratges, perquè aquesta setmana, ja som dimecres i porten des de dilluns, tenim el 12è Festival Internacional de Curtmetratges a Pineda de Mar, que organitza el col·lectiu Cinemart amb l'Ajuntament, i per parlar d'aquesta edició ha vingut a parlar a Ràdio Palafolls, tenim en Marçal Mora i tenim en Miquel. Moltes gràcies per venir, molt bona tarda.
1: A vosaltres, gràcies.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Abans de res, abans d'entrar en matèria, com va? Com va aquesta setmana? Com funciona aquesta edició?
1: Mira, molt bé, perquè des de dilluns que fem ple a la sala, hi ha unes 300 butaques i cada dia ha omplert. Ja portem 3 o 4 anys que fem ple i ja anàvem amb la seguretat de que aquest festival també seria un èxit.
0: Anem ja còmodes, eh?
1: Sí, sí. Bueno, sí. Se'ns fa petit, ja la sala.
2: Sí, és una mica petit, però bueno.
0: Ens parleu una miqueta de Cinemart, l'entitat, com...
1: Sí, l'associació Cinemart el que fa té dos projectes a l'any com a entitat. Una és precisament el festival que estem visquent aquesta setmana, que és organitzar un concurs on es presenten, aquest any per exemple s'han presentat 914 curts, i d'aquests 914 se n'han seleccionat una trentena, 35 curts per fer en el festival. En passem, no arriben a 10 curts cada dia, que són les dues hores de projecció que tenim. Aquesta és la part de concurs, i l'altra part és que la resta de l'any que ens dediquem a visionar tots aquests 900 curts, també estem preparant el que nosaltres en diem produccions pròpies, que és a través de l'entitat crear com una espècie de curt local on participa doncs, els veïns, la gent més propera, gent del Maresme, i això fa que a l'hora d'inaugurar el festival no sé com es diu això, la guindilla del pastís, el que arranca el festival és precisament aquesta producció pròpia de l'entitat que fa que tot sigui molt més proper, perquè totes les produccions que arriben de fora, doncs, no és que siguin estrangeres, perquè moltes venen d'aquí o d'Espanya o del resta del món, però, clar, que vegis a la teva veïna o al cosí o la família que surt en pantalla gran, fa més gràcia el curt. No deixa ser amateur, però és quan tenim més rècord d'assistència.
0: És bonic perquè la gent es fa una mica seu al festival, no?
1: Sí, se'l fa seu i és més proper, perquè són gent que coneixes, que després del curs al carrer parles, que el veus el dia següent. Clar, la gent que ve aquí a recollir el premi, no sé, venen de Saragossa i el dia següent marxen, no? Els has tingut menys de 24 hores. Però la gent que ve a veure el curs local, no? El de les produccions pròpies, doncs ja et pregunten, bueno, i l'any que ve tornem? Jo me vull apuntar. I això ha sigut una cadena, perquè el festival ja fa 12 anys i l'última producció que vam fer em sembla que eren 150 participants. Aquest any han sigut molts menys pel tipus de producció que hem fet, però clar, portar 150 persones a la pantalla és molta feina per l'entitat, i realment que ha fet aquesta família que fem del festival, que ja ens garanteix aquesta assistència.
0: Mirant el programa una miqueta així fullejant, mirem que no només hi ha projeccions de curs, sinó que també hi ha més sorpreses, hi ha com actuacions musicals i tot.
1: Sí, perquè el festival està com dividit en dues parts. La primera part, que és la primera franja horària, de 6 a 7, el que fem és presentar, nosaltres en diem talents locals, i barregem una mica doncs això, no? Gent jove que faci curs, no només curs, la gent que es dedica a la cultura, no? Que faci música, hi ha espectacles, hi ha actuacions, portem escoles de música, per exemple. El primer dia va tocar l'Àlex Panyero, que ens va fer uns solos de guitarra que ens va deixar impressionats.
2: Espectacular, era espectacular.
1: Va ser impressionant. Ahir, per exemple, va venir una gent de l'escola en Maresme que fan dansa i ens van oferir una espècie de cabaret. Vull dir, sí, que cada dia omplim, diguéssim, la primera hora amb coses que no van a concurs, ja sigui, doncs, això, no? Una mostra d'actuacions musicals o de ball, i la resta de l'hora que ens queda abans de les 7, que és la mitja part, doncs l'omplim o amb un reportatge, o amb un documental, amb aquest curt que et deia de les produccions pròpies. Hi ha gent jove que diu: ah, jo he fet un curt pel meu compte i, bueno, ho vull presentar, i té l'oportunitat d'aprofitar la sala per ensenyar el seu curt, que és el que va passar ahir, no? Que
2: sí, sí,
1: va haver-hi dos nanos que van poder presentar el seu curt, i sí, contents de pujar a l'escenari.
2: Sí, van estar molt contents.
1: Tu també, Miquel, vas posar?
2: Sí, jo també vaig posar. Estava molt, un mica nerviós, però bueno, això és, sí, quan posa l'escenari davant de tanta gent, impressiona, a mi sí, em va impressionar molt.
0: Sempre impressiona, eh?
2: Sí, però va estar bé.
1: Va presentar Marieta, que és un curt que va sobre la Guerra Civil, és una història d'amor.
2: Sí, una història d'amor entre...
1: Sí, entre dos bàndols.
2: Dos bàndols diferents.
1: Dos bàndols diferents, sí. A veure si guanya la guerra o l'amor, eh?
2: Sí, un dels dos, sí.
1: I els altres dos nanos, que eren de Pineda, concretament, era un curt que es deia La pulsera
2: morada. La pulsera durada.
1: Sí, i també era, em sembla, contra la violència domèstica o alguna cosa així. Bastant interessant per l'edat que tenien, que eren molt joves. Però això ens permet que, a través del festival, els hi seguim una mica la carrera. Perquè si són gent que només fan curt i després no en saps res, ja saps que no han tingut interès. Però normalment aquesta gent que ve, que s'interessa i tal, l'any següent els tens, potser no com a protagonistes d'una història o com a directors, sinó com a espectadors.
0: No hi va bé per no perdre'ls la pista.
1: Sí, no, i a la llarga potser un dia arriben a ser una mica més coneguts i se'n recorden dels primers festivals, que això fa molta gràcia, no? La meva primera obra la vam presentar a Pineda, i això a l'entitat l'omplou d'orgull. Sí.
0: Aprofitant que tenim en Miquel, li hem parlat una miqueta de Marieta, i també són dos curs que ja s'han projectat, no?
2: Sí,
1: el Miquel, sí, és que surt a tot arreu, eh?
2: Jo surto a tot arreu. M'apunto a tot arreu, jo.
0: Podem ampliar una miqueta Marieta ja el primer dia, que és...
2: Sí, es pot.
0: On és una mica? Explica'ns una mica.
2: Pues això del primer dia va ser una experiència per mi molt bona. Tècnica amb això, fent els mòbils i tot això, el primer dia em vaig posar una mica també nerviós, però després ja vaig agafar el tranquillo i em vaig... ho vaig passar molt bé, va ser una experiència molt positiva.
1: Sí,
2: va anar molt bé.
1: La producció pròpia d'aquest curt, que es diu Primer dia
2: és
1: la història d'una professora que fa classes de mòbils a gent gran.
2: A gent gran, que encara no té molta experiència.
1: I és el primer dia de classe que els comença a explicar com funciona el mòbil, i els pobres alumnes doncs no s'aclaren i acaba una mica desquiciada. És una espècie de, no paròdia, però sí comèdia, que la gent va riure en els moments que havia de riure i que vam disfrutar.
0: Ja llegeixo: primer dia, qui està examinant aquí?
1: Exacte, perquè al final hi ha un gir de guió que es diu, que la gent no s'espera, i realment el van aplaudir.
2: Va estar molt bé. Li va agradar molt.
1: Sí, no, i ho vas fer bé.
2: Va
1: ser una experiència nova, perquè vam fer servir el Centre Cívic de Poblenou, i els alumnes, diguéssim, que ja van a la vida real en el Centre Cívic són els que van participar en aquest curs. Exacte. És allò que dèiem d'integrar la gent del carrer, no? A nivell local, a poder participar en el festival. Sempre. I en aquest cas directament sortint en el curs.
0: Fa il·lusió que la gent es presenti a l'auditori, perquè el meu fill, el meu
1: tiet o el que sigui, surten.
0: Abans de... per anar acabant, si us sembla, fer una miqueta d'agenda. Ho dic jo i si em deixo alguna cosa.
1: Sí, tenim el programa, el podem seguir.
0: A la web teniu cinemartpineda.org, teniu a l'Instagram @festivalcinemartpineda, a Facebook Cinemartpineda, i ja podeu consultar tot el programa.
1: Sí, sí, si volen seguir-nos a les xarxes, sí, veuran el que fem cada dia. Sí, normalment pengem el que es passarà el dia següent, per tant ja queden com preavisats, i els dies següents es penja el que ja s'ha fet, doncs ja es veu les actuacions, es penja una mica de vídeo, una mica de fotos, perquè és el que dèiem, no? Venen directors de fora i és el moment que tenim del fotocall per poder-nos fotografiar, se'ls fa entrevistes i això ens queda ja per l'arxiu de l'entitat.
0: Perfecte. Sap una mica greu perquè ja anem com dos dies tard, ja som a dimecres i el festival ja ha començat.
1: Bueno, però ho fem cada any, eh?
0: Exacte. Sí. No sé si us queda alguna coseta a dir. Tenim festival fins dissabte, acaba?
1: Sí, dissabte es fa la cloenda, l'entrega de premis. La projecció de curs és fins divendres. I ara el que fem és que tota la setmana la gent vingui a veure els curs, i a l'hora d'entrar els hi donem una butlleta, perquè ja en el dissabte, que només es fa la gala, l'entrega de premis, un dels premis és el premi del públic, que és tota aquella gent que ha vingut cada dia al festival i ha votat, té l'oportunitat de entregar un premi que potser el nostre jurat no ha decidit que aquell curs el podien portar, però el públic sí, i realment passa moltes vegades que les opinions són diferents, no? Del públic i del jurat, i ens fa molta il·lusió perquè sembla un premi menor i per nosaltres és un dels premis que més importància té, perquè també coneixes una mica els gustos de la gent. Òbviament quan s'acaben les projeccions la gent es queda a parlar, comenta què és el que li ha agradat, però a través d'aquesta butlleta veiem una mica els gustos, i amb aquests 12 anys de festival hem anat inclús variant una mica els gustos de la programació, sabent què opinava la gent de cada cosa, buscant coses de comèdia, coses d'interès social, per exemple els reportatges, que nosaltres no tenim una secció de reportatges, ara els incluïm en aquella primera part que a vegades fem, no? Actuacions musicals més un reportatge, vull dir que ens ha servit molt d'ajuda, no és només l'entitat que treballa per fer una cosa, sinó que amb l'opinió de la gent també creem aquest tipus de
0: festival.
1: Que
0: no només es fa partícip a la gent de Pineda i Rodalies perquè hi actua gent, sinó que a més faran de jurat també.
1: Sí, exacte.
0: Doncs 12è Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar, teniu fins dissabte per la projecció a l'Auditori de Pineda de Mar a les 6 de la tarda tots els dies.
1: I entrada gratuïta.
0: Entrada gratuïta. Mm-hmm. Doncs Marçal i Miquel, moltíssimes gràcies per venir.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
3: Una amistat con Dios. Oh, 2, 1, 2, 3, 4.
4: No busquis fora el que pots aconseguir.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intercanviar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Ràdio Palafolls.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: El Palafolls en xarxa, com cada dimecres, toca parlar de llibres. Arriba a la secció de la llibreria d'aquesta setmana. Tenim amb nosaltres a Xavi Sitjà. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Com ha anat la setmana? Què ens portes avui?
2: Doncs bé, portem noves propostes. De fet, comencem amb un parell de llibres que venen amb un premi sota el braç. I començaríem parlant de La Fuga, la nova novel·la de la Laia Aguilar, editada per Fan Books, i que és, acaba de guanyar el Premi Ramon Muntaner d'aquest d'enguany, del 2026, amb el Premi de Novel·la Juvenil. De fet, fa uns 6 anys recordareu que vam patir una pandèmia de la qual gairebé ja no se'n parla i potser alguns ja tenim mig oblidada, no? Segueixen arribant novel·les amb aquestes temàtiques i de fet aquesta n'és una d'elles. De fet, en aquesta parla d'una pandèmia, doncs, que s'ha originat arrel del desglaçament dels pols, d'aquest escalfament global, i bé, doncs, a partir d'aquest virus que afecta sobretot a la població adulta. L'única solució que han trobat és agafar i tancar els infants, els joves fins a 18 anys a casa seva, als hospitals, on puguin, perquè són els portadors i els que contagien aquest virus. A partir d'aquí coneixerem a la nostra protagonista, la Zoe. És una noia que té 15 anys i que porta 5 anys aïllada a la seva habitació. La seva vida podríem dir que canvia en el moment en què, durant un seguit de dies, veu a través de la seva finestra un noi que corre pels carrers, que li fa senyals i que, bé, d'alguna manera l'anima a intentar escapar-se i sortir d'aquesta habitació, d'aquesta presó que viu a casa seva, i que surti a conèixer món amb ell. A partir d'aquí comença aquesta història de la Zoe, l'Eric, aquest noi que pretén que abandoni la seguretat de casa seva, i comencen 200 pàgines d'entreteniment, d'intentar comprendre com actua el món, com actuen els adults en cas d'aquestes malalties, d'aquesta pandèmia i de totes aquestes històries, i que ja us aviso que és una novel·la que tindrà una continuació. Ens en arriben aquestes 200 primeres pàgines i l'any que ve veurà publicada, doncs, al final d'aquesta biologia, podríem dir.
1: Molt bé, tenim secció ja de misteri per començar, eh?
2: Doncs sí, és una novel·la que crec que és una molt bona proposta per aquesta franja juvenil que a vegades, doncs, queda una mica penjada i que costa, doncs, que els nostres joves s'acostin a les lectures. Doncs és una molt bona proposta, aquesta Fuga. Continuarem amb en Ferran Guallart i la novel·la Els Búnkers, que ha estat guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025 de Cusatània Edicions. En aquest cas ens n'anem cap a una novel·la més íntima, per moments colpidora, de sentiments exposats i vides mostrades, podríem dir, no? Un escriptor de Barcelona, doncs, que passa un moment així una mica de falta d'inspiració de les muses, coneix a un parell de personatges amb els quals, doncs, tindrà les seves converses de cafè, podríem dir, i bé, es tracta de la Flor, una pensionista a punt d'acabar jubilada, acusada d'haver enverinat el seu marit, i d'en Tomàs, un noi immigrant, doncs, que ha hagut de prostituir-se per seguir endavant. Amb aquests dos personatges, i fingint, doncs, que ell és un prejubilat de la banca, intentarà arrencar-los les seves històries i fer-les seves per la seva propera novel·la. Però la cosa canvia quan comença un curs d'escriptura on coincideixen tots tres, i a partir d'aquí, doncs, la novel·la agafa el caire, podríem dir, saps aquelles nines russes on una encaixa dintre de l'altra? Exactament. Doncs coneixerem aquestes vides que s'aniran obrint i tancant, i sabrem què s'hi amaga darrere de les històries d'aquests personatges. Una novel·la que, com dèiem, ens deixarà moments colpidors, perquè bé, doncs, aquestes històries en molts moments, doncs, seran fortes. Una novel·la que crec que val la pena descobrir. És un relat curt, em sembla que no arriba a 200 pàgina, crec recordar, i que també és molt, molt recomanable.
1: Són aquests llibres on el protagonista té una primera intenció i després és el que es troba.
2: Correcte, sí, i res és el que sembla, ja us ho dic.
1: Què més tenim?
2: Doncs mira, continuarem amb El subir la marea, de la Anne Odriozola. De fet, és una novel·la que es va publicar gairebé un any, però com moltes vegades comentem, es van acumulant llibres, i de fet, quan l'agafes i el descobreixes i el llegeixes, doncs penses, ostres, el podia haver llegit abans, perquè és una novel·la molt entretinguda, editada per N de novel·la. Es tracta d'una novel·la, podríem dir, amb tints històrics d'aquestes d'època. Està ambientada a Zarauz a finals del 1500, i aquí coneixerem doncs una família de naviliers, de fabricants de vaixells, i bé, doncs, sobretot aquesta nissaga dels Irigoyen, ara ho dic bé, doncs, bé, són dos germans que bé, doncs, tenen les seves disputes, els seus enfrontaments, i qui pateix doncs aquests enfrontaments és una noia, la Beatriz, que veu els béns per un dels fills i que acabarà doncs ultratjada i acusada de bruixeria. Aquesta dona ha de fugir, no sense abans prometre doncs una venjança que arribarà tard o d'hora i que farà trontollar doncs tots els membres d'aquesta nissaga familiar. Com dèiem, una molt bona proposta, sobretot per aquesta tardor que comença avui mateix, i que bé, doncs, aquestes tardes de sofà i manteta, doncs una novel·la ideal per anar llegint i descobrint tota aquesta història que s'amaga darrere de El subir la marea.
1: Perfecte, Xavi, què més tenim?
2: Mira, acabarem amb un thriller d'aquells que tant agrada als nostres oients, i es tracta de la nova proposta de Carmen Mola, editada per Planeta, com sempre, i es tracta de Los huérfanos. També la podeu trobar editada en català amb el títol de Els orfes. Un dels llançaments més esperats doncs d'aquesta reentrée literària, podríem dir, que sempre doncs el mes de setembre ocupa totes les llibreries. Es tracta de la nova novel·la de Carmen Mola, com dèiem, i que després d'haver tingut doncs les seves publicacions per separat l'any passat, doncs tornen a juntar-se aquests tres autors per portar-nos una nova història. En aquest cas, la història d'aquests orfes, tres nanos que han patit doncs les seves misèries en un orfenat de Belfast, i doncs que acaben fugint fins a arribar a Marbella. A Marbella, on ells volen establir-se, podríem dir, amb els seus negocis il·legals, les seves timbes, els seus bueno, trepitgejos amb la droga, amb l'alcohol. Però què passa? Que arriben a Marbella i aquí topen doncs amb la màfia xinesa que ja està instal·lada a la ciutat, amb uns personatges com l'hermana May, que serà un dels personatges que molts dels nostres lectors agrairan i disfrutaran més amb aquesta novel·la, i també doncs amb personatges com l'Ares, que és un boxejador armeni que recordarà doncs algun personatge real doncs que copsa les xarxes, que molts coneixeran o identificaran com algun lluitador contemporani. I després doncs la Laura Pastor és una advocada que ha de tornar a Marbella, on hi ha la seva família instal·lada. El seu pare era un advocat que ha caigut a les xarxes de tota aquesta màfia xinesa, i a partir d'aquí doncs començarà, podríem dir, una pseudoversió espanyola d'aquest Padrino. És una novel·la que sembla que tindrà continuació, perquè aquest personatge de la Laura Pastor doncs promet moltes emocions i moltes intrigues en aquesta Marbella doncs com dèiem de luxe i de misèria per una banda,
1: i sembla que continuarà.
2: Sembla que sí, que sembla que és un personatge que ha arribat per quedar-se.
1: Doncs aquí l'última proposta que ens porta en Xavi, però toca parlar encara d'un llibre més. Ha arribat el moment del llibre de regal d'avui, toca concurs, i avui, Xavi, què portem?
2: Doncs mira, una publicació super recent, super nova, i es tracta de l'esperat retorn a Faljaca, de Camila Lackberg, amb la novel·la La ploramorts, una nova entrega d'aquesta inspectora, d'aquesta novel·la, d'aquest personatge que tants èxits li ha portat a Camila Lackberg, i es tracta de La ploramorts. De fet, una història que ens parla de fa 30 anys, quan tres noies, tres amigues inseparables, bé, doncs van patir una nit salvatge, i a partir d'aquí doncs aquests records del passat, aquest cas que no es va acabar de tancar, i una nova desaparició ens remeten a aquest cas del passat. La nova proposta de l'autora sueca Camila Lackberg.
1: Doncs ja sabeu, si voleu aconseguir aquest llibre, podeu deixar-nos un comentari a través de l'Instagram de Ràdio Palafolls, o ens podeu escriure per WhatsApp, que recordarem el telèfon 607 64 65 66. I ara sí, arriba al final de la llibreria d'avui. Esperem que hagueu pres nota de les recomanacions i ens tornem a veure la setmana que ve. Xavi Sitjà, moltes gràcies.
2: Fins la setmana que ve.
0: En xarxa, amb Jordi Prat Savalls.
1: Ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Ens tornem a veure demà, dijous, amb moltes més propostes culturals de Palafolls i del municipi. Ens tornem a veure a Ràdio Palafolls. Acaba el Palafolls en xarxa d'avui. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: El calaix,
2: el calaix, sobre li trobaràs cultura.
3: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: En David Cantó torna per enllaçar cinema i literatura. Quina serà la proposta aquesta vegada? Ho descobrim només iniciar el programa.
5: Una de les sorpreses d'aquesta temporada de cinema ha estat l'èxit a tot el món de dues pel·lícules d'animació japonesa. La primera és Guardians de la nit, Kimetsu no Yaiba, La fortalesa infinita.
4: I l'entrevista que obre avui al calaix és molt especial. Dones mig partides, de Ramon Solsona, Premi Carla Rahola d'Assaig 2025, publicat per Pòrtic, és una porta oberta a la vida i obra de 30 dones, escriptores, que van viure la literatura amb passió i com a forma de vida, fins que la guerra els va trencar la seva trajectòria. Un treball que ens ha colpit i enamorat alhora i que ho recomanem encaridament.
6: Jo vaig llegir alguna novel·la d'una autora com la Dolors Orriols, que havia estat oblidada, una novel·la que no es va poder publicar als anys 50 quan va ser escrita, ho va ser als 90 però ningú li va fer cas. Tota aquesta embranzida que hi ha, sobretot des del feminisme, per reivindicar l'obra d'autores, pintores, gent del món de la música, de la creació en general, per reescriure la història, doncs, rescatant noms de dones oblidats, doncs ara s'estan publicant obres, novel·les, d'autores que havien quedat mig oblidades o oblidades.
4: De la fascinació per 30 històries que us captivaran, passarem a la fascinació de la ment humana. El mentalista David Baró ens acompanya per trencar mites sobre la hipnosi, descobrir-nos algunes anècdotes i parlar de la seva trajectòria i el seu nou espectacle, Neuro, que podem gaudir a l'Espai d'Art Incòmonos de Barcelona el proper dia 8 de novembre.
7: Sí, sí, de fet, quan em fan la pregunta clàssica, val, què és un mentalista? Jo acostumo a dir, depèn on el posis, depèn on el posis. Quan estic a dalt d'un escenari, sóc un mentalista d'espectacles, sóc mig mag, mig psicòleg, quan estic a dalt d'un escenari. Però estic a la meva consulta d'hipnosi, doncs allà sóc terapeuta, però també estic treballant amb la ment.
3: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.